0: Doncs...
1: tot el que pots fer al web d'iCat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les iCat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'iCat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Escolta, Zicat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: vida me'n para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
5: Diverses ONGs, però drets humans, critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: jumping boots. El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També ha jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: que mai rep
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo soc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que ja a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: Sí. A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: Però aquesta no, és que jo el veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, si el sents.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema, sí, que ja a primera hora va ser protagonista del món de Tim Paine.
3: Nosaltres només portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0.
0: Sí,
3: i a més,
0: Paine,
3: algun gol... es veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però era
0: Tim Payne. Està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent,
0: Massa estrella.
3: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Se'ls estava dient a la poli a la cara, ja droga, és que...
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: Saps? És no m'estranyaria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet.
0: Per 4 dòlars de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Passa un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig uns
0: badalls arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora.
0: Vinga, arrenca, Lara, va,
4: que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull. Posa música. Recollir-me l'ull.
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat. Si
4: estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. Només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també. Vinga, va.
4: Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire? Sí. Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me vale. Sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a Cara i Creu.
8: Caramba.
4: I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
8: A mi lo de l'antorxa m'encanta.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
9: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: L'antorxa mola.
8: I què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
9: A la nit no encens la llum.
8: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Lara, sisplau.
4: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí. Està bastant ben aconseguit aquest trobo.
8: Sí.
4: És dels millors.
8: Què passa a Girona?
9: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
8: S'ha
9: de
8: parlar.
9: És que la veritat,
4: Sabem tot.
9: Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges de la ciutat es cataloga com a moderat.
8: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim al diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
8: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí i alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
9: Doncs batega amb Marta Sánchez.
8: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
9: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
8: Va, per favor.
11: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo. Sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit en Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Uh-huh. Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
8: No veo masajes.
9: Pero yo, Udiu... Que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, és que a veure...
8: I a veure, jo crec que està una mica... Que cadascú faci el que li doni la gana,
9: evidentment, però no ho neguis.
8: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
9: Home, sí,
8: i tant. Ara n'estic mirant les fotografies i dic, home...
9: No passa res, no ho neguis,
8: escolta'm,
9: ja està.
8: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
9: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. Home, no me la crec.
8: No sé.
9: No me la crec.
8: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito.
9: Això passa.
8: Espósito. A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passatxoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
12: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
13: ¿Sí?
12: Sí.
13: ¿Eras de las que mirabas así en los botellones? Claro.
12: Es que me miraban más de un solo, ya era como, era muy chula. Era
14: levantaba
12: muy
14: la cabeza así.
13: Eras de las que decía, ¿qué están mirando?
12: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, imagínate que me meten una pelea y me graban o me denuncian al público, claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
8: Muy merecido. Caramba.
9: Carai,
8: la Pitbull de...
9: Me la imagino
8: de...
9: tant. Sí, 100%.
8: Ah, per cert, un moment. Abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta de davant d'aquest artista.
9: Vinga.
8: Això és el que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
9: Sí.
8: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
9: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
8: S'ha fet viral, eh?
9: Ja ho era, aquesta nena. Sí, però que els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
14: És incòmode, sí, això. Incòmode.
8: Repelentet.
9: Bueno, no, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
14: Així està audio. Guardat
8: el tall. Sí, el tall estava guardat així.
9: Està guardat així.
8: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
9: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
15: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
8: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 5:45. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
9: Pau i amor.
8: A veure.
9: Dia important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra Mestre Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
8: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
8: Lara, qui bufarà espelmes avui?
9: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
17: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
8: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
18: Ja comença a fer...

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va raptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: No arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Molt bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijó en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català o gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Northodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant en un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
10: D'acord.
2: Apuntem-ho. Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas, ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora.
2: Oh.
10: Canalies, nosaltres. Mira,
2: sou notícia, sou notícia.
10: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó de Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al Cargol, ja no treu banya, avui et portem en Mohamed, ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte. Amb els
2: amics.
0: Són molt divertits, eh?
2: Estupendo.
0: Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 5:45 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. Oh, de fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I a aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort la cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby, baby. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas en gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: Des que s'ha declarat l'incendi, a 11:45 de la nit, les flames que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12 han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continuar bajando, que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece que es más lejos, y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval també, que ens explicaran doncs com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara Garcia, aquí de moment...
7: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
7: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de casar-te els ulls, avui.
7: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
7: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
7: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba, buf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
6: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijoy junts, dades sobre mocions de censura.
8: Ya no quedan más cojones, escorbuto a la sede.
0: Això...
6: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
6: No, home...
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, en tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
7: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no. Ja ho sé.
6: Bueno, si em dius la dada...
7: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés
7: com,
6: més a la dada.
7: Sí,
6: a
7: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps
7: flipats.
0: I estem informant els oients.
6: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
7: Doncs no moltes, no.
9: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
7: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
7: Bueno, doncs 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
7: No!
6: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat 6.
0: Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
6: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
7: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Bueno, correm
7: a favor nostre, de quina part
0: no estàs. De tots de com no.
7: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir, ahir la xifra era 55.123, és més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
7: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit, més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar de concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants contes de les Maiol Roja tot dit 10 anys?
7: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
6: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
7: No, sisplau.
9: Demà pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no
7: siguis
0: així.
7: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
7: sempre demanes el mateix.
0: Puc seguir?
7: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932-07474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932-07474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
7: Qui serà?
0: Qui
7: serà? Qui serà?
0: Ho descobrim d'aquí uns moments.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
7: Sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors.
7: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, és el tardis d'alta baix del balcó, eh?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Tenim uns dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
13: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Els matiners.
14: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
14: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
14: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
9: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Portem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
15: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
7: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
15: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
15: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
15: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
15: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
15: I tant, molt. En plena molt. Realment són nanos supermacos que tenen moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
15: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
15: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
7: Un any.
15: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
15: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
15: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: Ah, o sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
15: Sí,
0: i
15: fantàstic.
0: Amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
15: Correcte, correcte.
0: Bé, escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
15: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
15: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular, realment. T'ho passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
15: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
7: Maria. Quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
15: Sí, està dormint, dorm aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
15: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
15: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
7: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, doncs,
1: avui,
0: a veure què passa, Eloi.
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar en un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir en pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors... Són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Cloc-cloc-cloc. Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada?
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint a aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
0: Sí, una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: L'he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, no, un
3: no xot, se li ha de preguntar, això.
1: No. Però ho he provat.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Per això
0: Ostrell.
4: Fem ràdio, eh?
0: Gràcies, matiners. Demà hi tornem.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: parlem d'un nou concepte, el JOMO. Ja sé que el FOMO sabeu què és, ja el fem servir molt en el nostre dia a dia. L'altre dia va generar un TikTok d'aquests de divulgació del català, un noi de Salamanca deia que estava aprenent català i que tenia FOMO. O sigui, no podia no aprendre'l, no? Bé, doncs el FOMO jo trobo que és guai, perquè ens hem de deixar de fer coses, i trobo que això ha desembocat, Laia, la paraula que avui ens descobreixes. Parlem del JOMO, és a dir, escrit amb J, J-O-M-O, que són les sigles de...
1: The joy of missing out, és a dir, canviem la primera paraula.
0: L'alegria de perdre'm un pla.
1: Exacte, perquè sembla que els joves més joves doncs volen trencar amb aquesta pressió que suposa haver-ho de fer tot i de viure-ho tot molt intensament. I es plantegen una mica si té gaire sentit aquesta voràgina d'experiències sovint hiperconsumista. Molt bé aquesta reflexió, hem de dir, per part d'aquests joves.
0: I tant.
1: A les antípodes d'això, doncs el JOMO ens parla de gaudir, de perdre'ns les coses, de deixar passar de llarg experiències, d'abraçar una vida més pausada. De fet, VilaWeb hi dedicava un capítol del seu podcast presentat per la Clara Ardèvol, La crisi dels 30, amb en Juan Evaristo Valls, que és l'autor d'un llibre que es diu JOMO, precisament, o la Clàudia Manuel, que és psicòloga, i el que s'hi explicava és justament això, aquesta proposta d'abraçar la desconnexió intencionada, de gaudir dels beneficis d'estar absents en certs moments. De fet, hi ha un estudi de fa temps, ja marcava que el FOMO està profundament arrelat en les necessitats psicològiques de pertinença, d'autoafirmació, que en el fons voldríem dir doncs, que ve d'una inseguretat, no?
2: I ansietat, no? Jo vinc
1: al
2: FOMO, això d'aquesta ànsia per... Haig de ser aquí, haig de ser allà, ostres, el que m'acabo de perdre.
1: Sí, justament això. És a dir, les persones senten que no ser presents en alguns esdeveniments queden excloses d'aquestes experiències significatives, valuoses, i això els generaria aquesta ansietat. De fet, això encara s'exagera més quan s'observen doncs, els seus amics o els coneguts participant activament en aquestes activitats. Això es barreja doncs, la part d'enveja, de voler ser en un lloc on no ets, no? Segons una altra investigació publicada a un lloc que es diu Computers in Human Behavior, explicaven que les xarxes socials han augmentat profundament això del FOMO i, per tant, també el JOMO vindria com a reacció a això de les xarxes socials. És a dir, davant dels efectes negatius de la salut, en la salut mental del FOMO i de les seves coses semblants, doncs la baixa autoestima o l'ansietat arribaria al JOMO en termes de salut mental, molta més tranquil·litat, pausa i benestar.
2: Millor JOMO.
0: JOMO, Joy of Missing.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Per qui us passegeu cada dia de la vostra vida a Instagram i no teniu el logaritme ben ensenyat, sort que ve la Laia et diu, no, Insta el que mola és comptes de caos i d'associacionisme. Avui què toca?
2: Avui sí, avui toquen els casals i els ateneus, la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. És que casualment ahir vaig visitar un lloc on estaven fent assessorament amb el tema del procés de regularització extraordinària i va ser molt interessant perquè vaig adonar-me'n que és una cosa que potser hauria d'estar fent l'administració, ja que és qui ha obert aquest procés de regularització extraordinària, i en un moment en què, per exemple, hi ha una corrupció màxima a l'hora d'aconseguir cita amb l'administració per fer aquests tràmits, doncs són les entitats que s'estan arremangant i amb el seu voluntariat estan assessorant les persones migrants per poder fer aquests tràmits que se'ls reclamen naturalment plens de burocràcia, doncs per poder regularitzar la seva situació.
1: És a dir, un casal popular o un ateneu pot ser un lloc per, desinteressadament, t'ajudarà persona migrant que et vol regularitzar a fer els tràmits, no? I no llançar-te aquesta mena de cues i on hi ha tota aquesta porria de bandoler i corruptela, no?
2: De fet, si aneu a aquest compte d'Instagram que es diu Casals i Ateneus, que són els casals i ateneus dels Països Catalans, hi ha, per exemple, penjat un cartell llarguíssim amb tots els més de 40 punts de suport popular al procés de regularització i detallen a cada comarca quins són els punts on us podeu adreçar, doncs, perquè us assessorin amb tot aquest tema que, ja us dic, és força complicat i més per una persona, doncs, que no coneix els codis, no? Però no és l'únic, que es fa. Mira, si voleu, podem sentir, llegir un... escoltar un post que expliquen a Igualada com ho feien.
3: Bona tarda, som a Igualada i concretament al Casal Popular d'Igualada, el Foment. I aquí dintre s'està fent una activitat molt important. Veniu. Jaume, què és això ben bé de la regularització?
4: Doncs el procés de regularització extraordinària porta reclamat des dels moviments socials i interracistes de fa molts anys. Hi ha molta gent que encara segueix tenint incertesa amb el que ha de fer i alhora tenim l'administració que no ha estat preparada per poder atendre tota la gent.
3: I els casals i ateneus, quin paper jugueu amb això?
5: Els casals i ateneus, davant d'això, vam decidir activar l'estructura que tenim arreu dels Països Catalans i posar en marxa tots els espais que volguessin activar-se per donar suport des de l'autogestió i el suport mutu a aquesta regularització.
2: Ja ho veieu, és el que us explicava, que ells mateixos també ho fan, en aquest cas a Igualada, però a molts llocs del territori, perquè és veritat que la gràcia també és que aquests ateneus estan enxarxats i, per tant, es donen veu els uns als altres, es donen suport mutu. No cal dir que a vegades hi ha causes que són més locals i altres que són més globals i, doncs, tots s'hi poden... embolcar. Però, per exemple, a vegades fan algunes passis de documentals parlant d'algun conflicte que hi ha en algun punt del món. Per exemple, hi havia unes projeccions en diferents casals i ateneus al voltant de la qüestió de Veneçuela i també hi havia altres que parlaven de Rojava. És veritat que els ateneus i els casals populars se situen a l'esquerra independentista i, per tant, doncs, tampoc pretenen ser neutrals, però sí que miren de donar veu a això, a conflictes, doncs, que potser el mainstream no n'acaba de parlar sempre prou, o també parlen de realitats del nostre país, de casa nostra, com en aquest cas el tema de la regularització, o també persecucions policials que hi ha hagut, doncs, en algunes causes, no?, de processos especialment polítics o d'altres també qüestions més socials. A mi m'agrada que estigui tot centralitzat, és a dir, aquesta part que hi hagi aquests comptes que són casals i ateneus, perquè podeu, descobrir algun casal o ateneu que tingueu a prop de casa vostra que no coneixeu, o fins i tot animar-vos a crear el vostre propi casal o ateneu, perquè tenen una guia de gestió i constitució de casals i ateneus dels Països Catalans, superactualitzada, i una mica, si tu creus que hi ha aquesta necessitat al teu municipi, doncs per què no animar-te a fer-ne un?
1: Molt bé.

0: El tema és que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV, el papa vigent, el papa que podem dir en números romans de la següent manera, Sergi?
1: X, palito, B baixa.
0: Doncs aquesta celebració, el papa obviarà la voluntat del seu arquitecte, perquè es farà íntegrament en castellà. A partir d'aquí, tots els que canvieu de llengua per respecte, o perquè no sé si l'altre sap català, o potser no en vol aprendre, doncs ja podeu posar-vos a celebrar les conseqüències dels vostres actes, Laia.
2: Així recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010, en què sí que es va parlar una bona estona en la nostra llengua.
3: Aquest matí també ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a basílica menor.
2: Doncs bé, el pontífex actual, Lleó XIV...
0: No estaràs condecorant o posant-li una medalleta a un pontífex que va prendre 17 segons d'una frase?
2: No, però estic recordant,
1: exacte. Estem comparant que en aquell cas estava més enrere en el temps i s'estava millor.
2: Clar, si no va ser tan difícil, doncs tampoc ho hauria de ser ara, no? Doncs el pontífex actual, Lleó XIV, només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i també la pau sigui amb vosaltres. Res més. La resta de la celebració combinarà castellà i llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Sí, és d'ells, però no és d'ells.
2: Sí, és dels altres. El president de la Plataforma per la Llengua, l'Òscar Escudé, ho troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
5: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
2: En aquest sentit, fa uns mesos, el director del programa de divulgació històrica En Guàrdia, l'Enric Alpena, explicava al programa La Tarda de Catalunya Ràdio la relació de Gaudí amb el castellà.
6: Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur. Des del moment que és conscient de la seva vàlua, i això ja és de molt jovenet, abans d'acabar la carrera, ell ja no parlarà mai més en castellà. De fet, en una visita, per exemple, que fa l'Unamuno, ell es fa portar un traductor. L'Unamuno li ensenya les obres de la seva família perquè ella es nega a parlar en castellà l'Unamuno.

0: És la superestrella, és l'Aitana.
1: Bueno, nois, lamento la secció que escoltareu en els següents minuts, si no sou gaire fans d'Aitana, però...
2: Jo no ho soc gens, no ho soc gens, i he de dir que gràcies a tu aquesta cançó m'agrada i, per tant, et vinc oberta que em descobreixis coses.
0: Els fans ja podeu començar a pronunciar-vos al grup de WhatsApp i comprovarem que també hi ha oients dels experts, Aitaners, i que tenen la seva cançó infravalorada, que és el tema d'avui de la Laura.
1: Home, jo els dimarts ja sabeu que em dedico a fer això, com que ja els artistes catalans els hem repassat absolutament a tots, em queda molt poquet.
2: I si no, si tens suggeriments,
1: jo ja m'esteu ja passant coses que jo no havia sentit mai, pràcticament.
3: L'Aitana és catalana?
1: Ah, sí, bueno, si t'ho vols mirar així...
3: És o no és?
2: No exerceix, no exerceix, però
3: és.
1: No exercim. Doncs aquesta artista, com ja sabeu, de Sant Climent de Llobregat, sortida d'Operación Triunfo 2017, aquella primera fornada després de la onada televisiva dels anys 2000, va triomfar amb el seu primer single, Teléfono, que era aquella cançó tan mediocre que no la posarem, però espero que la recordeu, i també Lo Malo, que era aquella que havia d'anar a Eurovisió amb l'Anna Guerra, que també va sonar per tot arreu aquell estiu.
3: Aquesta me'n recordo, aquesta.
1: No representa gens l'Aitana, jo penso, i a més, no és que estiguin infravalorades, és que s'han d'infravalorar, perquè és que realment allà no tenia res a veure amb el talent que té.
3: Això és una altra categoria, entraria dins el terreny worse than ever, fins i tot.
1: Sí, jo penso que sí. Per tant, li perdonem, perquè era una estrella emergent. Però amb el seu primer EP, que jo penso que ja li van fer a correcuita, perquè ja es veia que aquesta nana triomfaria i van dir aquí hi ha la gallina dels ous d'or, no va fer cap gran hit, però jo penso que va tastar una mica del que podríem veure més endavant. A veure, aquí va intentar fer-se estrella internacional de pop en anglès.
3: En anglès?
2: Això aquí no m'agrada, eh?
0: Per què?
1: Però és veritat que no se'n va acabar d'en sortir. Van tirar pel broc gros, van dir tirem totes les boles a veure quina surt disparada. I només va quedar, de moment, en aquell primer EP, en territori nacional, amb el temón que era Vas a quedarte.

0: com el seu primer gran hit, i jo us prometo que això encara, quan ho sento, en un moment que estic una mica tova,
1: sí?
0: Em puc fotre bramar, eh?
2: Sí o què?
0: Hi havia vídeos seus, fins i tot en concerts emocionant-se cantant aquesta cançó, que jo pensava, mare meva i tana. O sigui, és que una dinoi. Encara que ara sigui una superestrella, que si heu vist el documental del que va treure Netflix, em sembla, sobre la seva salut mental, que va tenir
2: molts
0: problemes els últims anys i tal, sí que la veus molt dissociada i penses, és que aquesta vida jo ni s'hi assembla la meva, però hi ha una part seva tan humana, tio, que jo penso, és que me la crec, és que li ha tocat aquesta vida sense voler-ho i de vegades jo penso que voldria apretar el botó de pagar i tornar a ser una xavala normal de Sant Climent.
1: És que m'agrada perquè, més enllà de la música, que a tu et pot agradar molt i tal, però tu empatitzes molt fort amb la persona.
0: A mi m'encanta el personatge. Ella és imperfecta, cosa que en una estrella del pop no sol passar gaire.
1: Val.
0: I tampoc és una tia excessivament carismàtica, no és allò que dius,
1: no,
0: com la seva companya Maya, d'Operación Triunfo, que fa una declaració, es tira un pet en una catifa vermella i es fa viral perquè és que la tia és divertidíssima. L'Aitana no, l'Aitana és una tia normalíssima i a mi això m'agrada que sigui així.
1: Molt bé.
0: Bueno, paro ja de declarar-me a l'Aitana perquè si no, no podem provar les cançons. Una cosa que van veure molt bé els seus managers al principi de la seva carrera és que havia de fer col·laboracions amb llatinoamericans i va començar fort amb Morat.

0: Mora
1: encara
0: també
1: em sembla un temazo.
0: Aquests són els argentins.
2: Anava a dir, Mora no és el Mora nostre.
0: No, el nostre és amb D.
2: Tenia rara.
1: Sí, el de la Florida és amb D. Durant aquesta etapa va fer 8 milions de col·laboracions, perquè també va fer-la amb el Cali, el Dandy, amb Reik, amb un altre cop amb Morat, amb el Sebastián Yatra, que aquí es van conèixer quan ell encara estava amb la Tini. I, sobretot...
0: Amb qui més?
1: Això t'agradarà molt, Sergi Vives.
0: Amb qui?
1: Amb David Bisbal. Home. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Mira, això va ser una pena que sortís l'any del Covid.
0: Oh. Perquè on és en Bisbi? Un moment, Bisbi.
2: Podria ser una mica el seu pare, no? Un Bisbi. Mira'l.
0: Que
2: rasca el sol
0: se retrase toda una vida entera. És que no te va, tio. És un tamacle, això.
2: Sí, però està, això sí que reconec que a mi m'ho podria posar.
1: Va sortir l'any de la pandèmia, tio, i va ser una pena perquè això hagués estat un gran tema de l'estiu. O sigui, a veure, és una mica lenteta, baladeta, però és que David Bisbal és igual quan el posis i on el posis.
3: El nostre oient Ferran diu que la cançó superestrella que sentíem fa uns instants és carn de versionar-se en format càntic de futbol. No sé si ho coneixies tu, Sergi.
1: Ah, mira. Home, i es va viralitzar moltíssim per això.
0: No
1: sé si càntic de futbol es va arribar a fer, però hi va haver una tendència de TikTok que bàsicament era versionar-la explicant la teva vida o amb coses de les teves aficions. Jo vaig fer la meva versió particular de Moixi Ganguera.
0: Sí.
1: Ja buscareu, està pel meu perfil.
3: Jo li hem preguntat a en Ferran com es canta, com es versiona els camps de futbol, i en Ferran ens diu literalment lo.
0: Clar,
3: és el nivell.
1: No, s'ha de fer així amb un camp de futbol. També aquell any, a part de col·laborar amb tot d'estrelles mundials, va decidir fer una versió, bueno, una col·laboració amb un company seu de classe de Sant Climent, que a mi això em va semblar supercute i que era un detall de generositat que l'Aitana no tenia per què fer.

0: boníssima també, tu foto del DNI amb el Marmi, que és aquest amic seu de la infància. És que és tan càncer això per part seva, per tu parar a posar-me amb l'astrologia, eh? Però és que
1: avui l'hora desconeguda, no patiu que després tornarà.
0: Ja, és que
2: està desbocada, parlant de l'Aitana i enmig sí, referències astrològiques.
0: A veure, penseu que jo ara, en la meva altra banda professional, que és Instagram, estic totalment fotuda amb el preacord d'educació. Per tant, jo haig de desconnectar. Haig de desconnectar perquè si no acabo bajareta, saps?
2: La doble vida. La doble
1: vida de la Laura.
2: Bé.
0: Això, compartim signe de l'horòscop i jo em sento molt identificada amb l'Aitana perquè és que aquesta merda de defensar tant les arrels és que clar, només ho fem nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
0: Aquell any va treure àlbum, ara sí, d'una vegada, va trigar els seus bons 3 anys després de sortir d'Operación Triunfo a treure un disc sencer i era 11 razones, que no és el seu millor àlbum, però penso que no es va defensar malament.

0: aquí és quan començàvem a relacionar les lletres de l'Aitana amb els seus romansos, que tots eren públics, perquè era ja protagonista de la premsa rosa. Es va interpretar que aquest disc anava bastant pancepeda, que era molt... el seu noviet d'Operación Triunfo.
1: És com un rock així com molt 2000er, que recorda molt allò de física o química.
0: Clar, és que són els nostres referents, clar, Sergi. Clar. Vull dir, aquesta tia va créixer en Camp Rock.
1: Sí.
0: Clar, clar. Llavors,
1: sí, sí.
0: Clar, què volies que fes?
1: No,
0: però a mi m'encantava,
1: total, eh? Sí, sí.
0: Total. L'any següent va seguir sent una tia absolutament generosa, perquè és que, perquè després se la critiqui que és una passatera, que potser també ho és, eh? No dic que no. Però va dedicar-se, o ella o els seus assessors, a mirar què estava triomfant a TikTok de grups emergents per agafar-los i fer amb ells la col·laboració del seu propi tema. És a dir, per exemple, Fresquito i Mango va treure un tema que es deia Mándame un audio, i l'Aitana va dir, m'agrada aquest tema, anem a gravar-lo seriosament i és una col·laboració. I es viralitzen de cop i volta.

és exactament el que va fer també amb Mon Amour, que també va sonar per tot arreu, aquell tema no us el posaré perquè sabeu quin és. També va ser un tio random que la va penjar a internet, es va començar a viralitzar i l'Aitana va dir, jo t'acabo d'ajudar a fer de trampolí estrellat. I, bueno, ella ho intenta després, la carrera de cada artista és el seu tema, però, hòstia, a mi em sembla que és algo que no tindria per què fer i, en canvi, ho feia. També aquest any va col·laborar amb la Maya d'Operació Triunfo amb la canció Que no quiero cantarte, aquella que tothom va interpretar que anava tant per l'Alfred com per el Cepeda, sí, que com els seus exnòvios d'Operació Triunfo, no la tornarem a posar. A mi em va decebre una mica, em pensava que seria molt millor. I després no va ser el hitarro que semblava que havia de ser, però no passa res, perquè l'any següent l'Aitana ja va treure un dels seus grans àlbums, el penúltim, que es diu Alfa, el 2023, on a part de 8 milions de col·laboracions amb artistes latinoamericans, que ja se sap que era una estratègia que li sortia molt bé, jo penso que va fer autèntics hits.

0: Aquesta col·laboració és amb la Dana Paola, jo penso que totalment infravalorada. O sigui, és que això hagués pogut ser un tema que hagués pogut ser la cançó de l'estiu i sonar a totes les discoteques i va quedar com desapercebut.
1: Per què?
0: Perquè Alfa va ser aquell disc on la tia va començar a experimentar amb l'electrònica i el techno. I això, que potser era més popero, va quedar com soterrat perquè va cridar molt més l'atenció a l'altre.
1: Doncs ara hagués entrat perfectament bé, perquè ara sí que jo crec que està molt infravalorat això.
0: Jo crec que sí, tio. Jo crec que això va ser mal timing, perquè sí, n'hagués estat molt bé. També va ser el disc de la ruptura amb Miguel Bernardó i de la transició del principi de la relació amb Sebastián Yatra. Llavors hi havia una mica de dualitat entre cançons de profund desamor, que ella estava fatal, i cançons balades d'enamorament encegat, com era aquest de Killers.

0: Estic d'acord amb tu, quin canvi de sonoritat respecte a l'altre disc, eh?
1: No, no, aquí la tia es va posar creativa, perquè després diguin que és una venuda que fa només el que li diuen els seus mànagers. Jo penso que aquest disc va ser super arriscat, o sigui, va fer de tot. Va posar techno, va posar pop pràcticament arreguetonat, va fer balades com aquesta. No me jodes, tio. O sigui, jo crec que és un molt bon artista.
2: A les famílies que digueu que cada paraulota de la Laura feu una mossegada, a l'esmorzar, ara toca mossegada.
0: No me jodes, tio.
1: Perfecte.
0: Sí.
1: A sobre en castellà.
0: Tot bé. Avui no sé què t'està passant, eh?
1: Va, doncs per acabar de rematar, la Aitana també va col·laborar amb Quevedo.
0: No!

0: Això va ser just després de que Quevedo fes el salt a la fama
1: del que deté amb el Miserrat. Això va ser posterior, no?
0: Sí.
1: Justament després.
0: Però perquè ella té una vista d'àguila. Ella diu, aquí hem d'anar, i aquí va, i t'ho treu en 2 mesos, a més a més.
1: Això va ser, a més, molt radiat, aquest Gran Via. Es va sentir moltíssim.
0: Encara sona.
1: Sí.
0: I finalment arribem a 2025. Cuarto Azul, el meu disc preferit, i que espero poder veure en directe, i que si no em moriré. O sigui, estic a la recerca d'entrades. Nois, noies, si algú sap alguna manera de poder anar a veure el Palau Sant Jordi a l'Aitana...
1: Quan és això?
2: Ja s'han exaurit.
0: Em sembla que al setembre. Bueno, clar, que està exaurit des del minut zero. Eren aquelles cues de Ticketmaster que no te les podies acabar. Jo no vaig batallar per aquestes entrades. Confio en l'univers que em deixarà anar a aquest concert.
2: El FOMO el tens igualment.
0: El FOMO el tinc.
1: Doncs
0: si
1: sabeu
0: com aconseguir acreditacions de premsa...
1: La Laia ha dit que ara no és
3: ara
1: FOMO, ara és JOMO.
3: Joy per of tant, Missing Out.
1: Vinga,
0: no,
1: perdo.
0: Zero
1: no,
0: Joy of Missing Out. Zero.
3: Ha de ser més jove.
0: Us explico què passa amb aquest disc. A part de que troba ella, jo crec, la sonoritat ideal entre totes les coses que havia experimentat abans, és el disc que a mi em commou més perquè és una mena de carta d'amor al seu primer ex, no en Yatra, que en Yatra l'odiem tots, ella inclòs. A Miguel Bernardó, que hi va haver una història una mica estranya, com de refredament, però que en realitat sí que s'agradaven.
2: Aquest era l'ídol de la Laia?
3: No, el de Tacones Rojos. No, home, no, com és? No, el meu ídol és el Bernardó.
0: Aquest. Sí, aquest va ser el millor nòvio de l'Aitana. I es passa la meitat del disc dient que se'n penedeix d'haver-ho deixat amb ell. Però...

0: Aquí la tia li torna a fotre el tecno. És que ja et dic, és com un procés d'aprenentatge que es veu molt clarament. I després té la típica baladeta, que jo el primer cop que la vaig escoltar, quasi em foto plorar pel carrer, dedicada a Miguel Bernardo, i a més això ho ha reconegut en entrevistes, que es diu Cuando hables con él.
1: Cuando hables con él, porfa dile todo lo que estoy sintiendo.
2: Oients, vosaltres no veieu la Laura, que la tinc aquí davant, però mentre parla i va dient això, és que realment la seva cara és d'emoció.
3: Sí, sí, és que està molt emocionada.
2: Sí, la tia està emocionada amb l'Aitana.
0: És que hi ha una connexió... Vull que tornin. Ah, sí, no, jo amb l'Aitana, ella no ho sap, però seríem millors amics.
2: Seria?
0: Som germanes en un altre univers.
4: Són càncer les dues. No?
0: Exacte, això és definitiu.
2: És definitiu. Va, l'última,
0: bueno,
2: va.
0: I per últim, va, una de les meves cançons preferides del disc i que no ha triomfat, per tant, infravaloradíssima, no és Superestrella, no és Lia, no és qualsevol de les altres que hagueu sentit de Quarto Azul, és Conexión Psíquica. I és que si estàs...

0: La connexió psíquica que tenen qui? La Laura Grau i l'Aitana, no? Molt bé, connexió psíquica. Déu-n'hi-do, quina repassadeta que ens has fet a tota la trajectòria de l'Aitana, eh?
1: Sí, va, donaré una oportunitat. Encara que no sigueu gens d'escolta pop espanyol ni res de tot això, us juro que podeu connectar amb l'essència de l'Aitana. I si podeu mirar el documental, jo penso que us podeu fer una idea més clara de qui és ella.
0: Va, ho farem.
1: I tant.

0: sectors ambientals i científics denuncien un abandonament de la natura per part de la Generalitat. Els mateixos treballadors de gestió dels espais naturals, Laia, alerten que la política ambiental és deficitària.
1: Sí, hi ha un reportatge superinteressant que ha elaborat la Cori Calero pel 3CAT, que realment ha ajuntat diversos problemes que té la Generalitat en matèria de medi ambient, que estan com explotant alhora, no? Mireu, un és un manifest que han signat diversos referents internacionals en escalfament global i biodiversitat, i ells han elaborat un text que li han posat per títol La legislatura del no retorn, i textualment s'emplaça el president de la Generalitat a liderar públicament un full de ruta per la transició ecològica de Catalunya basat en el consens polític, científic i la implicació dels principals actors econòmics i socials del país. Demanen que siguin els polítics, doncs, que segueixin o que emprenguin el lideratge en aquesta transició ecològica que tant falta fa a casa nostra. En aquest manifest, doncs, hi ha personatges de renom, com sabeu, Marc Castellnou, que sabeu que és un dels bombers que ens encanta, ell és el cap del grup d'actuacions forestals de bombers de la Generalitat, del GRAF, i també hi ha un miler de signatures, doncs, d'això, personatges rellevants del món de la ciència que posen els punts sobre les is del que caldria liderar en aquest moment, en quin moment ens trobem i què és el que cal fer ara. L'altra pota de les queixes, doncs, la dels problemes laborals del personal estructural dels parcs naturals del nostre país. Ells parlen d'una política ambiental deficitària, aliena a les necessitats i problemàtiques existents i incapaç d'abordar els reptes de país. És una situació, en aquest cas, laboral, però que també els condiciona, doncs, per poder tractar, abordar totes les polítiques mediambientals que ells han de portar a terme. I encara una altra causa que s'hi suma, i és que una quarantena de professionals i entitats del sector ambiental i científics, entre els quals la Institució d'Història Natural o el CREAF, han demanat a la Generalitat que compleixi lleis que ja s'han aprovat, com la creació de l'Agència de Natura de Catalunya. Per tant, estem demanant, en aquest cas, que siguin en normatives que ja tenen el seu text i que només cal que s'apliquin, perquè sabem que passa moltes vegades, i en matèria de medi ambient especialment, que es genera una normativa, però no hi ha, doncs, necessitat de compliment, i quan no es compleix, doncs, no hi ha persecució del no compliment, i això és com no haver fet res, no? Aneu, si voleu, al reportatge que la Cori Calero, especialitzada en periodisme mediambiental, doncs té el 3CAT Info, perquè ella realment aborda aquestes tres causes, les aprofundeix una mica més, sobretot posa enllaços amb els manifestos aquests que han signat els científics i que, la veritat, ens posa una mica el moment, minut i resultat de la política mediambiental a casa nostra.

0: nou reguitzell de creadors de contingut per seguir, que ens porta la Laura Grau.
1: Vinga, som-hi. Primer hem de parlar del fenomen de la setmana. Ja se n'ha parlat a tot arreu, arribem als últims, jo penso, però és que és una d'aquelles...
0: És en Naïm?
1: Sí. És una d'aquelles vegades...
0: Ha sigut en Mohamed. Mentre anava en patinet, li ha clavat el ganivet.
2: Què és això?
0: Bueno, aquest, tio, és trendy.
2: Doncs no hi
1: ha arribat. Primer posem-lo, perquè ja veig que si no, no callaré.
3: Ois, tinc una mala notícia.
4: Què dius? Què ha passat?
3: El cargol ja no treu banya.
4: No, fotis.
3: L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
4: L'ha aixafat?
3: L'ha aixafat.
4: L'ha aixafat.
3: L'ha deixat allà aplastat al terra.
4: Ara la gent ja ha marxat.
3: Li cantem?
4: Ara la gent ja ha marxat.
3: Per què?

0: Però què és això?
1: Aviam, això són uns xavals en un cotxe, vale?
0: Sí.
1: El compte és el d'en Naïm.
0: Una navalla.
1: Que no sé exactament d'on són, però tenen tot l'accent d'Osona, si ja t'ho dic ara.
0: Sí.
1: I estan començant a parodiar cançons populars infantils catalanes intentant riure's, fent una mica d'autoparòdia de la seva situació, que deuen rebre un racisme extrem, en què això, no?, se'n riuen d'aquesta mena d'auge que hi ha del discurs de l'extrema dreta, que
2: de tot és culpa dels immigrants,
1: no, bueno, inseguretat, vas pel carrer i et poden matar i et poden robar i no sé què.
3: Sense baixar del patinet et poden matar i et poden robar.
1: Sí, el Patufet el mata en Mohamed des del patinet. Bueno, és que, i n'ha fet unes quantes d'aquestes i se li han viralitzat moltíssim perquè realment fan molta gràcia i fan reflexionar, no?, també sobre com es deu sentir doncs una persona que té família marroquina o que ell mateix té orígens marroquins i cada cop igual d'estar rebent aquest discurs absurd de pensar que totes les persones que venen d'aquests països poden cometre delictes així, no?
3: Mira, a més, la cançó que parodien del Joan Petit quan balla, penseu que el Joan Petit li tallen totes les parts del cos, que diràs, ja passava la cançó original.
1: Sí, exacte, l'original
3: però, clar,
1: ja era xunga.
3: Hi ha molta gent idiota i ignorant que diuen, a mi que em mati un català, no? Que no em talli les parts un marroquí. Doncs mare, dedicat Déu a ell aquesta cançó.
1: Sí, bé, en Naïm ja l'han entrevistat tots els mitjans aguts i per haver, perquè ja ens passa això als catalans, que a la mínima que algú fa una cosa una mica viral en la nostra llengua ja el fem famós mundialment.
3: Li han donat el D3, aquest noi, té el nivell D3, li han donat.
1: Expliquen que la seva primera llengua és el català. Jo espero que no només l'utilitzin per fer contingut, entén-me, d'humor o folkloritzant en algun sentit, com va passar, per exemple, no sé com no me'n recordo com es deia, el que fa el de Josep.
3: Josep, el Luis Problema.
1: El Luis Problema, que fa tot el contingut en castellà, excepte quan ha de fer la gràcia. A mi això em sembla que no s'acaba
2: fatal,
1: de fer cap favor.
2: No.
3: Però és superguai, aquest tio.
2: No,
1: a mi em cau bé, però em sembla que fa un ús de la llengua una mica fraudulent.
2: Tot el dia cridava.
3: Què deia?
2: No ho sé, era aquell que parlava i imitava professores de català.
3: No, allò era Walter Capdevila.
1: No, sí, t'estàs confonent de creadors, Laia. Però igualment el Luis Problema fa contingut en castellà. Per tant, a mi que de tant en cridi Josep, no em sembla que faci cap favor a la llengua. Si en Naïm i companyia segueixen fent aquestes versions de cançons populars, em sembla que pot ser una mica més útil i pot fer pensar bastant a gent que necessita fortament plantejar-se aquest discurs.
2: Sí, és molt xulo, és molt xulo.
3: Que guai.
1: Seguim amb una noia que fa vídeos sobre arquitectura. És la nostra... No vull comparar, però és una mica... la nova Núria Moliner, perquè expliquen coses molt curioses sobre les obres que fa també com a arquitecta.
4: I com cada dimecres, avui us porto el 51è de reformatura amb el quart episodi de la façana Manuel, tot i que avui no us parlaré de la façana i us parlaré de la coberta del Torreo.
5: Un cop vam muntar la bastida, vam veure que hi havia moltes més teules trencades del que esperàvem i el problema ja no era només les teules que estiguessin trencades, sinó que directament saltaven només tocant-les.
3: Fa pinta que la toca bastant amb aquest tema.
1: No, no, clar, ella és una professional molt pedagògica, la Carla Ferriol. A mi m'encanta la gent que no en té prou només exercint la seva feina normal, sinó que diu, a més, vaig a explicar-la pel populatxo perquè la gent entengui de què va aquest ofici meu, que potser a vegades no acabem de saber què fan, no, els arquitectes, o què fan qualsevol altre ofici. Jo què sé, m'encanta també el Víctor Vela, que explica coses de quan ell se'n va pel carrer amb la brigada perquè és escombriaire. Vull dir que m'encanta com saber insights de les feines així més estranyes de la gent que no acabem d'imaginar-nos com és el seu dia a dia. Un altre creador que us porto, que en realitat potser ja el coneixeu, perquè arran de les protestes per el desallotjament del B9 a Badalona va sortir molt als mitjans, també es portaveu, em sembla, d'un dels moviments que representen aquest col·lectiu, és en Mamadou Seydi, que va portant l'actualitat, sobretot dels moviments de base antifeixista i a favor de la justícia social a l'àrea metropolitana, i ens explica coses com aquesta.
6: Watch out! El que ha passat és d'una gravetat inacceptable i escandalosa. Un youtuber obertament feixista s'ha dedicat a anar per als carrers de Barcelona a assenyalar, humiliar i picar, acompanyat de dos guardaespatlles a venedors ambulants que treballen de sol a sol per guanyar-se la vida com bonament poden.
1: Ell comenta una mica l'actualitat, ho fa des d'aquesta perspectiva, ja us dic, molt, molt crítica i molt activista. Com sempre us dic, necessitem també que l'esquerra tingui altaveus a les xarxes socials i que puguem contrarrestar aquests discursos.
2: Home, aquest que has dit, en Mamadou, 15.000 seguidors, vull dir que...
1: Sí, no, ja fa temps que corre, ja fa temps. Però potser no el coneixeu i per això us el porto.
2: No, i tant, jo el coneixia, no, no.
1: Sí, sí. Després també us porto a l'Anna.
7: Hola, sóc l'Anna i fa uns mesos em vaig mudar a Roma a estudiar il·lustració i crec que això és el principi del meu propi viatge de l'heroi.
8: Hola, l'heroi.
7: Sabeu, aquesta sensació de pèrdua de rellevància en la teva pròpia vida? Com si fossis el copilot que sí, estàs viatjant però no tens molta decisió cap a on anem. És a dir, el viatge al final és que es torna automàtic.
3: Qui és l'Anna?
1: L'Anna és una noia que viu a Roma, el seu perfil és a TikTok, em sembla que Instagram es deu dir igual, és @amerinoilu i ens explica la seva experiència una mica des d'aquesta perspectiva, que a mi a vegades em fa mandra, no? Com de gran epifania, de cop i volta, tinc grans revelacions sobre la vida. Jo també faig vídeos d'aquests, eh? Vull dir, també m'autocritico. Però és veritat
3: la
1: que...
3: La majoria d'aquests són pares que acaben de ser pares i han d'explicar com és ser pare. Vull dir, la majoria d'aquests
1: sí,
3: que...
1: Sí, exacte. Ui, bueno, soc la primera persona del món que és pare, exacte, no? I llavors he de fer un vídeo com de revelació sí, sentimental sí, sí, sobre aquest tema. A mi m'agrada que la gent que fa aquesta mena de contingut el faci amb un sentit estètic una mica acurat, i crec que és el cas de l'Anna. Per exemple, també ho fa molt l'Emma Su o la Clara Miret, no? Que també com fan vídeos d'epifanies o de reflexions vitals, però amb aquesta imatge com molt currada, amb aquests subtítols, amb aquesta veu en off, amb aquesta música, un discurs ben trebat, i crec que és el cas d'ella, i a mi m'agrada que m'hagi sortit en el meu Per a ti. I per últim us porto a l'Arnau Bofa.
0: Ara farà un any que Guitarrica de la Fuente va treure el seu últim àlbum, i una de les cançons de l'àlbum, Babieca, lo que molta gent no sap és que el videoclip es va gravar a Catalunya, més concretament a Ponent. I jo vaig ser l'encarregat de localitzacions del videoclip, així que avui us vinc a ensenyar exactament on es va rodar el videoclip de Babieca. Primera localització.
1: És un tio que es dedica a la producció audiovisual, i ho veieu, més a més, de Ponent. Res ens pot agradar més que un accent de Ponent en aquest programa. No dissimulem gens, a més.
3: No.
1: I a mi em sembla interessant, és un altre perfil semblant al de l'arquitecte que us he portat abans, de la Carla Ferriol, que és gent que explica la seva feina, planera, intentant explicar doncs com és el seu dia a dia i podent-nos imaginar doncs com són oficis que d'una altra manera no podríem accedir-hi, i em sembla bastant interessant. Així que seguiu-los a tots plegats, i no sé, si descobriu algun perfil interessant també passeu-me'l, perquè jo a vegades també m'empano, saps?
3: Perfecte. Ah, la Petit Petito, ja que demanes, la que ara, parlant d'arquitectura, m'ha fet venir a la ment aquesta persona que analitza anuncis de pisos, i tots ells petitíssims, veritables zulos, per dir-ho així, i tots ells caríssims. És la que va...
1: Molt bé.
3: És arquitecte que va fent així amb la pantalla. Lujo. Lujo, saps quina és?
1: No, però és en català.
3: En aquest cas no és en català,
2: doncs
3: perquè no és catalana.
2: Doncs així no ens interessa.
1: Jo cada cop faig les accions
2: en català. Els que recomana la Laura són en català.
3: No t'ho deia com a recomanació en català,
1: no,
3: com a recomanació.
1: No, però la seguiré.
3: Vale, tampoc t'ho deia com a recomanació en català, era com a compte de TikTok.
2: Segur que hi ha en català que són igual de xulos.

0: Experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: El Carnaval de Vilanova, ho dic bé.
2: No!
1: El Carnaval de Vilanova, per favor. Això és el salt de plens de la Patum.
3: Ah, no era mai.
1: És que queden poques horetes perquè hi hagi sarau del gran al Berguedà, eh? Tot i que ja ho tenim aquí, això, i per tant també tenim concerts, Anna.
2: Sí, aquesta setmana ja arrenca aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat des de fa més de 20 anys per la UNESCO, però nosaltres ens centrarem en les barraques. Divendres actua un dels caps de cartell, Doctor Prats.

De formacions dels Països Catalans. Els primers en inaugurar l'escenari serà el grup de ball Pep i Maria José Músics a 6:45 de la tarda. Després Manolitos Band i a les 11 de la nit la banda que sentim de fons, els Doctor Prats. I la primera sessió de barraques la tancarà el grup de casa, Nat Band. Dissabte l'obertura la farà Mamaduixa. Hey, oh, dic que no m'importa, no és veritat, és lo que hay. El barceloní presentarà el seu últim disc, Tothom té raó, a les 9 de la nit. Després serà el torn dels Tiets. El seu concert començarà cap a les 11 i tot seguit actuació de la valenciana Tessa i els bergadans Thug Life. Pels qui hi aneu, doncs sapigueu que els concerts de les barraques es faran a la plaça Cim d'Estela de Berga. Passem ara pel festival Recòndit, que per divendres doncs hi ha preparada una gran festa. Festa a càrrec de la Maria Jaume i també de la publicitat. Primer actuaran la banda nascuda a Barcelona, ho faran a les 8 del vespre, i una hora més tard doncs l'artista de Lloret de Vistalegre. La festa serà a l'església Sorts, a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, i encara queden entrades disponibles al web. En un altre Cornellà, en aquest cas el de Llobregat, d'actuació de la valenciana Abril. Ens vam besar entre les pàgines d'un llibre, ens vam L'artista Benicer actuarà divendres als concerts organitzats pel Toc de Corn, l'entitat sense ànim de lucre que organitza festes populars dins del marc de la Festa Major de Cornellà de Llobregat. El concert arrencarà a les 10 de la nit, l'endemà a la mateixa hora, i actuaran els partits

Calma acull, per una banda, doncs, Guillemino, que torna després de 7 anys de silenci amb R&B, un disc de soul i R&B dels 90 pur i sense filtres, però també Tomeu Penya, que celebra 45 anys sobre els escenaris repassant els seus grans èxits, amb sorpreses incloses. Per cert, que també hi serà la còmica i presentadora Elisenda Pineda. La festa de dissabte començarà a la mateixa hora que divendres, serà a les 8 del vespre. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida, i porto aquest somriure. Divendres els Catarres actuaran a la Festa Major de la Selva del Camp. El concert començarà a 2:15 de la nit al pàrquing de les escoles. També hi passarà la DJ Trapella i l'Aleix Ballester, que hi posaran música. I si voleu anar, doncs encara queden entrades a la venda. I acabem els concerts de divendres a la comarca de l'Anoia, concretament a Òdena.

L'Àlex Pérez farà un concert divendres a la terrassa de la Biblioteca Municipal L'Atzavara i presentarà el seu nou disc, Ara, un disc de pop eclèctic que combina sons orgànics i electrònics que compta amb col·laboracions amb artistes com Ginestà, Miqui Núñez i Eva Sola. Començarà a les 8 del vespre i és obert a tothom.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Samarreta amb tota la passió inherent en Botifarra, en Pep Gimeno, la seva amiga cantant valenciana, l'Abril, i també els Figaflaues en aquesta cançó Ai Mareta, amb la qual comencem aquesta nova hora de ràdio d'avui, dimecres, dia 3 de juny. Són les 7 i 3 de la matí. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I la Laia Vidal, que com pots veure no està al seu seient, però ai, ens ha enviat una crònica instantània. Contactem ara mateix amb Laia Vidal.
2: Bé, estimats, doncs acabo d'arribar a Barcelona, 14 minuts de retard, suficient com per haver de córrer per Barcelona. Si m'atropella un cotxe, doncs mira, serà culpa de la Renfe. Au, fins ara.
1: Ojo.
0: No. Bé, comprovarem què és el que acaba de passar amb la Laia, si passa pel marc de la porta d'aquí uns moments, és que està perfectament bé. Mentre arriba, ens interessem pel temps, Sergi.
1: Sempre, sempre.
0: Eloi Cordomí, avui que comença cert macrofestival, em pots assegurar, bon dia, que no plourà?
3: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a ponent encara podrien arribar els 32 o 33, i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Celebrem que ens espera un dia assolellat i us expliquem que sí, avui comença el Primavera Sound.
4: Visca!

0: Edició 2026 del Festival La Primavera Sound, que compta amb caps de cartell, com la que sentim, la Doja Cat, el senyor Skrillex o la Wineta, que enguany té l'honor d'obrir el festival aquesta tarda en la primera jornada gratuïta i oberta a tothom al Parc del Fòrum. La pregunta del dia. Avui, oients, tema festivals. A quins teniu previst anar enguany? També quin és el vostre millor moment, record de festival de música? Què us mou a triar-ne un o un altre? Expliqueu-nos què hi feu als festivals exactament, a banda de veure concerts un rere l'altre. La Magda, el primer chat que avui llegeixo, ens fa el seu llistat de festivals assistits.
1: A veure.
0: El primer FIP, a Benicàssim, i el següent fins al 1998. El primer Doctor Music Festival a Escalarre, 1996. Primavera Sound al Poble Espanyol l'any 2005, l'any que van venir tant Pixies com Lluís Llach.
1: Junts va venir, van actuar plegats, Lluís Llach i Pixies.
0: La Magda ens ho confirma. Sonar diu, només he anat un any i no recordo quin era, normal. Usona Reggae, Regus, Pop Art, Jornada musicals, Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Aquest mola molt, eh? El Tinglado de Vilanova, els festivals de jazz de Terrassa, Barcelona, Tortosa i el Festival de Dixi de Tarragona.
1: Carai, tu!
0: L'Oriol ens explica que volia assistir al Reviscolac Doctor Music 2019. Havia de ser el meu primer festival a full, diu, i recordeu que no es va celebrar.
1: Vaja.
0: En Jordi, assidu al Sonar des dels 16 anys. Vaig anar abans al Sonar que a l'acampada jove, diu. A tots fins a fa 4 o 5 anys.
1: El que... Sonar, per cert, que li queden dues setmanetes, per
0: sí,
1: sortir.
0: Sí, sí, són sempre dues setmanes les que separen Primavera i Sonar. Ara diu que és més fan del Vida, diu que és un gran descobriment i que enguany s'estrenarà al Primavera i diu, evidentment, fitxaré també el Vida. El que més em mola és la comoditat dels festivals per allotjar-me o per aparcar. No coneixen ni la meitat de grups, jo també, soc Tim Jordi. Mm. Diu, fer-me amic de la gent als food trucks i no planificar més de dos o tres concerts. Clar que sí, t'has de deixar
1: portar.
0: És a dir,
1: tema descobrir, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I diu, un festival que dura dos mesos, no li digueu festival, és un cicle, per fi, veritat, algú que sí. Ho diu. Un altre Jordi, diu, vaig alternant cada any Vida i Cruïlla, depenent dels grups, els que més m'agradin. Abans anava al Primavera Sound, però ara només hi vaig el dia gratuït. Doncs mira, Jordi, ens trobarem avui, que és la jornada gratuïta al Fòrum. El millor record que té és el concert de PJ Harvey al Primavera Sound de 2016, que diu, per mi va ser el millor any. Radiohead, Sigur Rós, Brian Wilson, el CD Sound System, Tame Impala i Beach House, entre altres. Jo també hi era. La Marta diu, jo vaig als festivals pel cartell. Si no m'agrada, no hi vaig. De fet, enguany no me n'agrada cap, no aniré a cap. Havia anat al Primavera fa anys, fins al 2019. També el Vida o el Cruïlla o a Petits com el Festival Maig. Un artista que em fa dir sí al festival, per exemple, és l'Alice Fibilú, diu, al Primavera, que m'encanta. Diu, la resta, el que no sigui música, per mi és secundari i no em cal. I vaig només per la música. És aquesta.
1: Ha quedat claríssim,
0: És la Marta. La Thaís diu, Cartellàs enguany a la Fònica de Banyoles. L'Ignasi diu, enguany començaré pel monocicle de Ribes, després a Fònica, Banyoles, tot el pack Vilanoví, Vida, Tinglado, Fimpeté i Novarrigui, i algun altre que caurà. Aquests són els d'enguany, però diu, en la meva dilatadíssima experiència, diu l'Ignasi, podem incloure el Sonar de la Mar Vella, és a dir, anys 90, o l'Osona Reggae a finals dels 90, també. I el meu primer Primavera Sound va ser el primer any, el 2001.
1: El Poble Espanyol.
0: L'Ignasi hi era aquell any. En Salva, fa 15 anys que vaig al Sonar tots els dies i totes les nits.
1: Caram.
0: Quatre amics, ens agafem hotel allí a prop i és la nostra tradició. Els moments...
1: No ha de ser barat, doncs, hotel
0: sí,
1: a prop del Sonar.
0: Bueno, està tot l'any esperant d'aquest moment. Diu que els records més bonics són de descobrir artistes allà mateix al festival. Diu Daito Manabe, John Hopkins, Nils Fram o grans clàssics que mai abans havia pogut veure si no fos pel Sonar, com Massive Attack, Pet Shop Boys o Kraftwerk. La llàstima, diu, és que enguany serà l'últim que hi anem pel tema del fons d'inversió pro-Israel. Ah. És aquell oient que l'any passat vam estar a punt de vendre'ns els abonaments, però no ho vam fer.
1: I és més, també han comprat els d'enguany.
0: I els d'enguany també, perquè diu que vam agrair els comunicats i els gestos d'artistes i organitzadors. Però diu, enguany, com que els directors històrics ja s'han desvinculat del Sonar, ho hem decidit. I anirem, però serà l'últim any que hi anirem.
1: Ja llavors, prou.
0: Ignasi, d'aquí un any veiem com està la geopolítica i l'any que ve t'expliques, eh? Diu que està una mica desconsolat, que segurament serà l'últim. Mira, per consolar-te et posem Massive Attack.
1: Va.
0: Salva, que ens recorda com va veure per primer cop els Massive Attack al Festival Sonar. Recorda que actuen demà a Barcelona, al Parc del Fòrum, a les 10 de la nit. I afegeix moments màgics com la sessió de 4 hores de Laurent Garnier al Sonar 2018 fent-se de dia. Jo hi era, però recordo que aquella hora per mi era zero màgica. Jo m'estava dormint ja. Altres experiències del Sonar, diu el Salva, durant els anys que no teníem hotel, clar, és el que dius tu, Sergi, que és molt car. Quan érem més joves, tornaven a casa.
1: Era una altra història.
0: I diu moments màgics dels taxistes que ens agafaven allà a les tantes sortint al sol des de Fitipaldi, suïcides fins a machirulos fent voltes extres de rotondes per tornar a passar pel costat d'uns turistes i fent comentaris sexistes buscant complicitat amb nosaltres. Bé, lo de fer voltes amb els turistes, això està bé.
1: L'altre sí, no tant. Sí.
0: Antoni, el meu primer sonar va ser l'últim de la Mar Vella, any 2000, que la gent va acabar tirant-se al mar, en plan festiu, eh?
1: Oients, home, que sempre, festiu. Sempre.
0: Diu, els dos últims anys havia fet sonar de dia, que era fàcilment compaginable perquè ara té criatures i s'anava a la Fira de Barcelona al sonar de dia, però enguany, que recordeu, el sonar de dia i el de nit es fan els dos a Hospitalet a Gran Via, no li va tan bé, i diu, igualment em posaré esplèndid i diré que és pel KKR, el Fons d'Inversió Israelià, tot i que la veritat és que em fa pal.
1: Ara fins i tot com a excusa.
0: Sí, sí,
1: quins ous.
0: No festis. L'Ignasi té molt de carinyo i record pel pop-art d'Arbúcies, diu que va anar-hi 5 o 6 cops i recorda el moment més màgic viscut al pop-art per Arbúcies, que és el dia que actuava en Pedrals, cantant la seva cançó L'amor és un peix, que sí, si som fans, i recorda que després d'una tempesta se'n van a la llum a mitja cançó, a mig hit. De fet, Ignasi, no és que et vulguem impressionar gaire, però hem recuperat l'àudio d'aquell moment.
1: Home!
0: De fa 16 anys, Arbúcies, gravat amb un Nokia 3110, el moment en què en Pedrals cantava la seva... Els nens autòfics des del seu grup, si no m'equivoco.
1: Sí. Diria que sí.
0: Diu, el moment en què se'n va la llum a mig concert, s'acaba... Bé, no sona res, excepte la bateria, perquè és acústica, però la gent segueix cantant. Va. Mira, recordem aquell moment. Posem-ho.

0: Noia dient, sí, sí, el concert era en directe, perquè si se'n va la llum, ja sona la gent i la bateria.
1: Però la gent ho va aguantar, mira,
0: De fet, la gent quadra la cançó, no la sentirem fins al final, però la canten fins al final.
1: Boníssima, la gent.
0: Quadrant aquest hit, L'amor és un peix, la versió que va popularitzar la cançó Love is in the Air amb en Pedrals. Ara, abans de sentir les notes de veu, tenim un comentari off-topic, ja saps que sempre m'encanta llegir-los. Sí. L'Anna ens va enviar un WhatsApp ahir a quarts d'11 de la nit.
1: Què li passa a l'Anna?
0: A quarts d'11 de la nit, el WhatsApp expert, i diu...
1: No són hores.
0: Diu, vaig tard, però és que m'agradaria dir-vos que jo vaig perdre la virginitat a una petita cala entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols, quan a les cales encara hi havia barquetes a la sorra que t'amagaven.
1: Sí.
0: I, doncs aquest és el record. Bé, bueno, Anna, gràcies per respondre la pregunta d'ahir. Ara pots respondre la pregunta del dia d'avui, que és aquest tema, els festivals.
2: Va. Aquest any repetim Tinglado a Vilanova i la Geltrú. Com cada any és un punt de trobada per celebrar l'estiu amb la gent de la Mediterrània. Amics, coneguts i familiars i pares de l'escola de les nostres filles, i a més perquè ve la fúmica. I aquest any també anem al Vida. Mola molt el cartell del dijous, sobretot les al·lèrgiques al pole, la Ludwig Big Band, en Dan Peralbo, la Maria Jaume... És espectacular. Sí, super, també ve Sidoní, Fat Slim Boy... Fat Boy, Slim i... la Maia, Maria Arnal... No, una passada de cartell. Hi ha food truck, sí, però nosaltres ens ficarem entrepant, però no li digueu a ningú, vale? Anem perquè ens agrada molt anar al Vida i escoltar grups que descobrim allà. Una miqueta com els experts de 7 a 8. Ens veiem al Vida.
3: Un dels que m'agrada molt és el Festival Maig.
4: Mentre faig un últim glop a la beguda del costat.
3: Vaig l'any passat per primera vegada amb el meu germà petit per veure Dan Peralbo i Remei de Calafresca i ens va encantar tot el festival, tots els grups que hi havia que vam descobrir. I a més vam conèixer dues noies amb qui ens hem fet super, super amics. I hem anat a molts altres festivals junts i enguany, la setmana passada, va ser el nostre primer aniversari d'amistat i va estar molt guai tornar al festival, de trobar també altres amistats de festival que havíem conegut l'any passat. I altres festivals al que aniré, Cantilafont, El Vida, El Cel Obert i Garbinar de Pop.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: interessant, Marc Ambor, aquest cantant nord-americà de Pensilvània que ens canta Belong Together. Correspondre junts, podríem dir-ho. La gent es pertany? Pregunteu-vos-ho. Ara amb més música, més tradi.
1: Vinga aquí! Ha estat sonar això
0: la
1: i entrar a Laia.
0: La fanfària que dóna pas. Laia, a Crònica Express, per, bueno, o Crònica Tortuga, per referir-nos a què ha passat avui amb el tren.
2: Mira,
0: perquè s'ha arribat a aquesta hora.
2: El mateix de sempre, que el tren ha anat tardíssim, perquè s'ha apartat la meitat, rebotell de coure, no sé què, i després, doncs mira, el pas de Tortuga. Però, què vols que t'expliquis? Si és el mateix de sempre. Atès, és que em canso hasta jo d'explicar-ho.
0: És que clar, no hi ha notícia. Atès que són les 7:16, el retard ha sigut l'habitual.
2: No, l'habitual no, perquè jo normalment arribo a les 7.
0: Ja, però quan hi ha retard, són això, 14, 15, 17, 17 minuts.
1: O sigui, sí, és el retard habitual. Sí.
2: No, retard sumat al retard habitual.
0: Ah, val. Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
0: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger, que és primer. Que jo què penses, que havia aquest tren per gust.
0: És el primer.
2: Clar, agafo el tren, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
0: Segur que
2: no
0: pot...
2: T'ho juro.
0: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
0: Ara miraré.
2: Per fer mans planning, que no estic d'humor avui.
0: Es diu mans training.
2: Que et foll...
0: A les 7:17, signo. Avui a Barcelona començarà a fer farum, que és allò que emana del clavegaram del primavera, però la màgia d'aquest festival és que la gent li és igual encaminar-se fins allà com si fossin en Sam i en Frodo. Però, mentre això passa a la capital, Sergi, a l'interior, la Patum, Berga, també fa el seu flaire particular. Aquest migdia es farà el primer passacarrers.
3: Exacte, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins aquest diumenge, coincidint amb la setmana del dijous de Corpus, que recordem que és demà. De fet, demà parlarem més àmpliament d'aquesta festassa. Serà demà i diumenge quan es visquin els moments més especials de la Patum, quan hi hagi els salts de les comparses, entre ells el tradicional Ball de l'Àliga, els nans, els gegants o el salt de plens, aquell moment en el que la plaça de Sant Pere de Berga està plena de foc. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. Des de la capital del Berguedà ens en parla de tot plegat la Nàtia Adell.
4: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12 que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada que, acompanyat dels 4 gegants, recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
5: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, pues mira, és com típic.
6: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim crit.
7: Queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
4: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores.
8: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i fina.
1: M'agrada. Jo tenia un llibre d'aquests de Joan Amades, com es diu el del...
2: Sí,
1: un refranyer, no? Que deia mallorquina puta fina. Igual que... També és veritat que ho feia en moltes localitats.
2: Sembla que és puta i fina, la dita.
1: També, bé, són les fades que ens canten M'agrada, I like it, j'adore, i ens encanta que us poseu en contacte amb nosaltres, com fa la Lia, responent a la pregunta del dia, que com que la temporada de festival s'allarga i s'allarga, diu que anirà al Cabró Rock a l'octubre, ja ho té decidit. I diu, també opta per subratllar les teves paraules, Laia, i diu que et follin Roger, ja, ja, ja, ja, ja, ja, a baix, XDDDD minúscules, és de les meves, i encara una tercera línia, ja, ja, la Laia, ja, ja, ja. Tot i que diu, el primer tren sempre surt a les 5 i poc, oi?
2: El primer tren surt de Sant Celoni, ja t'ho diré, a les 5:44 minuts.
1: I és el que tu agafes a Llinars?
2: Clar.
1: Val, bé.
2: 5:46 cada dia.
1: En Carles, el nostre oient valencià, diu, enguany, com que m'estic pagant la vaga, portem els 218 dies seguits de vaga.
3: El doncs, país valencià, sí.
1: No aniré a festivals, però vaja, un puny clar, i un cor ho celebra. I en Ciso, que ens diu que el Pop Art d'Arbúcies, allí va conèixer la seva primera nòvia, tot i que...
3: Mira, m'ha unit el tema d'ahir i el d'avui.
1: Sí, no lliga ahir el que va dir, perquè va dir que amb qui va fer sexe era és la seva dona actual, eh? Que no sé si la teva coartada s'ha espenjat ara mateix.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: La 7:22 minuts, avui comença el Primavera Sound. Visca!

0: amb caps de cartell com Doja Cat, Skrillex, Venus, Massive Attack, Bad Gyal, Mac DeMarco, Aiko el Grupo, Father John Misty, The Cure, Skrillex, Pink Panthers, Slowdive, Ralphie Chu, Gorillaz, The XX, Renaldo i Clara, My Bloody Valentine, Little Sims o Rusowski.
1: Ho has inflat perquè has dit dos cops Skrillex.
0: L'edició 2026 del Primavera Sound obre avui a portes en aquesta primera jornada oberta i gratuïta al Parc del Fòrum. Jo aniré a veure la Uineta, la que sentiu de fons, que inaugura el festival a 6:15. Estaré allí torrant-me sota el sol per explicar-vos-ho demà al matí.
1: A veure si algú et diu, no, aquesta cançó d'MS és de Nadal, que tothom ho comenta.
0: Us diré,
1: a veure si t'ho diuen.
0: Us diré si la posen. Penseu que se'm solapa amb els concerts que segueixen al CCCB, al Primavera a la Ciutat, que avui actuen a 6:45. Me les vas descobrir tu, Sergi.
1: L'Arannà.
0: Molt bé. Actuen al Primavera a la Ciutat. Recordeu que l'estudi mòbil d'ICAT s'instal·la al Fòrum avui mateix i fins dissabte per oferir programació especial. Avui els companys de l'Independents a les 7, com sempre, faran el seu programa, però allà, des del Primavera, amb entrevistes a la Uineta, a Yard Act, que actuen avui, i també us descobriran una artista islandesa, la Raquel, escrita amb K, que actua també al Primavera. A partir d'un 8:45, si sou fans del valencià Guitarrica de la Fuente, podeu anar a veure el Fòrum o podeu quedar-vos a caseta i escoltar el concert aquí mateix a ICAT, a la mateixa emissora que ara mateix esteu escoltant. També un descobriment que he fet mirant el cartell, que m'encanta molt mirar-lo, les Wet Leg. És el que deia fa un moment un oient, anar al festival coneixent màxim la meitat de grups i fer descobriments allà in situ. Doncs jo ja m'estic escoltant aquestes Wet Leg, cama mullada, aquest duet anglès, la Rian i la Hester, que són amigues de la infància de l'illa de Wight. Per tant, sud d'Anglaterra fa fred igualment,
1: Sí, sí.
0: Tanquen la jornada d'avui, les Wet Leg, i el seu concert l'enregistrem i demà, ICAT, aquí al vespre, el podreu sentir. La prèvia d'aquest Primavera Sound 2026 és del nostre company, en Marc Ruiz.
2: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Bad Gyal, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Einsturzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nikab. Et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, The XX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
0: Gràcies, Marc Ruiz, i ja ho heu sentit, Si voleu sentir The Cure i altres formacions des de la Primavera, seguiu connectats a ICAT, com farem aquests dies amb en Marc Ruiz, i que ens expliqui com va avançant el festival. Ara sentíem, llegíem la Magda, la nostra oient, que diu que el millor festival de música del món, Laia, són les jornades musicals Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
3: Oh, m'encanta!
0: Doncs, i diu que és el centre dels Països Catalans.
3: Que això té raó, mira.
0: I qui són d'Ulldecona, també?
3: Pepet i Marieta!
0: Me moles!

0: Escoltes ICAT.
1: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
3: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
4: Així sona els experts.

0: Dos quarts en punt d'aquest matí de dimecres, avui que és dia 3 de juny, dos quarts de 8, per tant, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què cal saber per avui?
1: Doncs comencem amb una notícia d'última hora, i és que hi ha retards de mitja hora de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ahir estava a Barcelona participant en les jornades del Cercle d'Economia, va qualificar de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
2: Doncs mira, que demanar-li el suport, això també ho deu fer, no?
1: Sí, de fet, en aquest sentit, el govern espanyol diu que el veu desesperat i que és un insult que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. D'altra banda, Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts. Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. A tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa de Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I també acabo explicant-vos que els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el Departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
0: 3 minuts que passen de 2:15 d'avui, Anna, què no t'esperaves saber avui?
1: Doncs mireu que el futbolista Ansu Fati segueix els mateixos passos que altres jugadors com Pinto, Gessé o Sergio Ramos i també traurà música. Ho ha anunciat ell mateix a xarxes, diu que el proper divendres 19 de juny traurà Sea Como Sea, un projecte que el mateix Ansu ha qualificat de molt especial i que ha creat amb molta il·lusió. A més, ha afegit, espero que la cançó us agradi, us acompanyi, us emocioni i que us la feu vostra. Si voleu ser els primers en escoltar-la, doncs quan surti podeu anar a l'Instagram del jugador d'Ansu Fati i preguardar-la. Estarem molt atents nosaltres el dia 19 de juny a veure com sona aquesta cançó.
2: Deixa'm dir que aquesta no comptaria si la proposéssiu com a cançó de l'estiu al nostre calendari d'advent, perquè no estaria fet en català, si es diu Sea Como Sea.
3: Això és veritat, mira,
2: per tant, no entra, aquesta cançó.
0: Pots dir el nom sencer del calendari?
2: El calendari d'advent d'estiu expert multiculti.
0: Falta un metall preciós.
2: D'argent.
0: És un calendari d'argent. Ara la Laia el reobre perquè ella sap com funciona.
3: Clar, ara us direm la puntuació que tindreu avui si feu el vostre pronòstic de quina és la cançó de l'estiu.
0: Heu de jugar, teniu temps fins al solstici, el nostre porra a quina serà la cançó de l'estiu. Ara, els esports una mica més normals.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de Luca Múrcia, 68-91. Demà l'eliminatòria es trasllada al Palau, on els blaugranes tindran l'oportunitat de passar a semifinals si guanyen. El Madrid, per cert, va perdre d'un punt amb el Tenerife, 97-98, i avui juga la penya que visita la pista del Baskonia a les 9. En waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga femenina, el superà per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final, i en hoquei patins el Vilassana jugarà la final de l'hoquei Lliga femenina contra el Fraga.
0: Venint cap aquí, tard, per culpa de motius ferroviaris, la Laia comentava que has notat especial fred avui.
3: Sí, avui ja he tingut més fred, bastant més fred.
2: No, diem fred.
3: Que ha refrescat. Fresca. Que estan baixant les temperatures respecte a les tòrrides que teníem.
2: Corria una mica més de vent, s'estava millor pel carrer.
3: Sí, clarament, jo he tingut fred tant a dins del tren com fora.
0: Doncs què s'espera avui? Continuarà el fred gèlid, segons l'epidermis de la Laia?
1: A veure, gèlid, no. Però sí que és veritat que fa més fresca a les comarques de l'interior amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà en lloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: 2:45, seguim al matí amb la Flashy, que ens canta Imagina, i ara, de seguida, amb la Laia, l'hora del compte, avui, sobre quina temàtica.
3: Avui t'encantarà. Una temàtica paraula, superconcreta. Sí. Una paraula, matalàs.
0: Uau, m'encanta aquest tema. Imagina, ens canten la Flashy Ice Cream.

0: Així sona els experts. Com
1: et dius? Em dic Xavier. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com, com et dius?
2: Laia.
1: No, és a dir, no. Em dic Xavier.
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Veig ginebra amb cola.
1: Coca-Cola.
2: Amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet perquè siguin les 7:40, és l'hora del conte. Laia, avui ens havies promès un conte sobre matalasseria.
2: Exacte, és una cosa molt específica, però és que us està fent viral. Vull dir que no sóc jo qui ho diu, sinó que són els 9.000 seguidors que té l'ecomatalasser, que, segons el seu subtítol, descans natural i sostenible. És una persona que fa matalassos al Berguedà, i a més té aquest compte que fa divulgació sobre el fet de fer matalassos. No és que faci matalassos com els que podeu trobar a les botigues convencionals, perquè són matalassos fets a la manera antiga, de manera molt artesanal, molt tradicional, i això és una cosa molt bonica i molt visual. És a dir, ell fa uns vídeos explicant com treballa, hauríeu de veure com agafa la forca i agafa totes les fibres, el cotó, la llana i les enlaire, les llença cap enlaire.
3: Entenc que no són de molles, no? O
2: sigui... No són de molles, no. Són de teixits diversos, i a més... Trobo que, de veritat, relaxa molt.
3: És viscoelàstic?
2: No,
3: m'agrada molt aquest nom.
2: No ho sé, no hi entenc. Però, a més, explica, bàsicament, per exemple, fa un coixí, no? Un coixí artesanal farcit de closques d'espelta ecològica.
3: Hosti,
2: que
3: noi.
2: Alleuja tensions, regula la temperatura, afavoreix el descans profund. Però també té, Roger, t'agradarà això.
3: I si tens gana, te'l menges, després, no?
2: Mira, el matalàs vegetal, que explica quines són les fibres que porta, doncs sense químics, que afavoreix la transpiració, perquè llavors també té uns posts... Mira, té un sobre la suor explicant com suem a la nit, que això és una cosa que ens passa a tots i poc se'n parla.
4: Quan dormim, el cos sua encara que no ho notem. És la seva manera natural de regular la temperatura. Si la humitat queda atrapada al matalàs o al coixí, el descans es torna més superficial i menys reparador. Les fibres naturals, com la llana o el cotó, absorbeixen i deixen escapar aquesta humitat, mantenint un ambient sec i equilibrat. Dormir bé també vol dir deixar respirar el cos mentre descansa.
2: Bueno, ja ho veieu, fa explicacions de coses al voltant del món de la son i així, que una mica justifiquen doncs, aquesta manera de treballar i aquests productes tan elaborats doncs, que fa ell. Per exemple, parla d'uns matalassos amb 18 centímetres de gruix, també parla això de que són peces cosides a mà...
1: Què té d'especial, 18 centímetres de gruix?
2: Doncs,
3: i és
2: no,
3: considerable.
2: Sí, que és considerable, que té moltes capes de teixits diferents, una capa de cotó, clar, una capa de llana, i ell t'explica quines són les capes, com afavoreixen això la transpiració, i de fet van té uns, ara buscava un coixí que t'agradaria a tu, Roger, és un coixí que té afrodisíac, mira aquest.
3: Oh, afrodisíac?
2: Sí, sí, sí.
1: Per què m'ho dius a mi?
2: Bueno, perquè em deixes el micro, gràcies. Sí. Per què t'agraden aquestes coses?
1: És que sóc un home, li prenc.
2: Mira, diu, imagina't un coixí que no només t'ajuda a dormir, sinó que et posa a to. Ho aconsegueix barrejant fibres naturals i plantes aromàtiques amb trossets de làtex natural. El resultat és una experiència olfactiva que et crea nous estímuls. La màgia és la combinació d'herbes i flors que hem triat.
1: I amb fluids naturals del cos.
3: Vosaltres sou de coixí més aviat, o sigui, prominent?
2: No, tou.
3: O tou. És que aquí hi ha dos corrents.
2: És que pots agafar un mal de cervicals, no, amb un coixí gaire.
3: No ho sé.
2: Jo soc de llit dur i coixí tou.
3: Hi ha alguns que diuen que no, que el coixí ha de ser important perquè t'agafi del coll. Sí, sí, no.
1: Valtros, dormiu totalment rectes, que és el que recomanen perquè les persones són rectes, perquè a mi no resulta incòmode.
3: Com dorms?
1: No, perdona, em volia dir sense coixí o amb coixí mínim.
3: Que és això, jo...
2: Vols dir plans?
3: Sí. Buf, a mi em costa, jo necessito un coixinet.
1: Sí.
2: Jo dormo sempre
3: si
2: boqueta rosa.
3: Gruixut, no.
2: No em puc adormir si no estic boqueta rosa.
3: Ah, sí? Jo al contrari. No, jo un poc amunt.
2: Mira, és com que m'agafo al llit,
3: en aquest sentit ens complementem.
2: Sí, però no sabeu de gaire, perquè jo miro cap avall.
1: Mira, quina tecla estic a punt d'apretar del meu mòbil.
3: El coixinet.
2: Bueno, mireu-la com a telecer, que de vegades trobo que és relaxant. Saps com aquests comptes de receptes de cuina que tu no faràs mai, però que et relaxa i que dius... I que queda tipa
3: de
2: només
3: fet,
2: de veure-ho?
3: L'efecte ASMR, però parlant de matalassos.
2: Ah, exacte, parlant de matalassos, no ho hagués dit mai.
3: Doncs amb aquesta cançó també crec que et posaràs una mica a to.
1: Recorda'ns l'Insta.
2: Ecomatalasser.
1: I la cançó que et posarà a to, va, endevina'ns qui són, estimada.
3: Ah, que és guardiolesca aquesta.
1: Dos, un...
2: Home, Coldplay.
1: Ara. La cançó...
2: Viva la vida. Viva la vida.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 45 minuts, comentaris off-topic. En Jordi ens diu: ahir vaig acabar la sèrie La casa dels esperits de Prime.
2: Bé, no està... I què tal? Bueno, que ens faci crítica,
1: sí,
2: no?
1: Fes-nos crítica, és la sèrie que adapta el llibre de la Isabel Allende, que ni n'està...
2: És que ara així en català em costava, La casa dels espíritus del llibre de l'Allende.
1: Ni n'estàvem parlant ara, ni en vam parlar ahir. Però gràcies,
2: Jordi.
1: No, però
2: Jordi, molt bé, crec que sí.
1: Sempre volem crítica seriàfila. Amplia-la, explica'ns què t'ha semblat i la resta seguiu participant com en Jordi aquí, al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: I voteu, aprofiteu i voteu, que és esforç zero. És fer un sol clic per decidir la cançó de les 10. Cada dia, la cançó que culmina el programa la decidiu vosaltres, oients dicat, a partir de les 4, que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida.
3: Un 3 de juny, com avui de l'any 1951, naixia en Miquel del Roig. La...

0: m'agrada quan canta, bé, canta, interpreta els separadors, els molinets, el 324.
1: És que ho fa tot bé, el cantautor de l'Ametlla, ja ho sabeu, eh? El tio versiona centenars de cançons, fins i tot separadors del 324, i tantes coses més han arribat a ser concerts de dues hores de durada ell sol, de fet, amb la guitarra.
0: He vist més covers d'anime a una festa major amb Miquel del Roig que al Saló del Manga.
1: És veritat. Doncs durant prop d'un quart de segle, l'artista brenc s'ha convertit ja en un imprescindible de les festes majors del país. Avui us proposem quatre cançons de cantants que, com a Miquel del Roig, han necessitat només una guitarra i la seva veu per fer els seus concerts. Del cantautor de l'Ametlla, us proposem el seu tema conegudíssim, La Farola. Aquesta és la primera cançó de la tria d'avui i aquesta és la segona.

0: Rambla del Poble Sec.
1: Això que sentim és la petita Rambla del Poble Sec, cançó del cantautor de Sant Pere de Riudevitlles, en Cesc Freixes. En Cesc, que l'any passat va deixar les actuacions, sempre va estar lligat inseparablement a la seva guitarra, amb la que va anar oferint-nos, sobretot música popular i cançó protesta. Marxem ara fins al Lluçanès. Jo et veig.

D'allà és la cantautora Mar Pujol, de qui sentim la cançó Verd Avellaner, influenciada per artistes com Sílvia Pérez Cruz, Maria del Mar Bonet, Anna Andreu o Maria Arnal. La música de la Mar és pol poc mediterrani, ple de lletres íntimes, farcides de figures literàries i també referències a la natura. I acabarem amb la nostra Carlota Flaner.

0: La cantant barcelonina, caracteritzada pel seu pop tendre i underground, interpretat sempre en anglès, ha estat lligada sovint a aquest programa, on va ser col·laboradora fa 3 anyets, i del que ella mateixa va reconèixer que n'era oient habitual. D'ella us proposem la cançó Watery Eyes. 4 cançons de cantants que sovint han necessitat només una guitarra per actuar. Quina voteu per tancar el programa? La Farola, de Miquel del Roig, La petita Rambla del Poble Sec, de Cesc Freixes, Berta Avellaner, de la Mar Pujol, o Watery Eyes, de la Carlota Flaner?
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i decidiu quina cançó voleu que culmini el programa. Avui, bé, vaja, Sergi, és que també tu, la Farola guanya de pallissa.
0: Sí, sí.
1: Majoria absoluta, quasi triple.
0: Absolutíssima.
1: Molt lluny, en Cesc Freixes, a la Mar Pujol i la Carlota Flaner. Doncs ja decidireu si feu de cantar aquesta enquesta, i a les 10 del matí us direm adeu, fins demà, i sonarà la cançó que hagueu triat. Ara, segurament, T'estimo. Ens canten Els Amics de les Arts, ara que falten 10 minutets per les 8.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: El minut a minut del Pata als experts.
2: Vuit minuts per les vuit. Seguim parlant de la visita del màxim pontífex la setmana vinent a Barcelona. Atenció, que pot afectar els estudiants, Laia, que faran la selectivitat.
3: Estava això.
2: Sí, perquè se solapa una cosa i l'altra, i sembla que diuen que són els estudiants el que han de fer, com es diu, marrada. No, és una drecera,
3: no?
4: I s'ha d'adaptar, són els estudiants, no el papa.
2: Saps què hauria de fer el papa en el seu trajecte? Fer una paràbola
4: per
2: entremig no molestar els nostres estimats estudiants, que d'aquí una setmana passaran per davant del vidre de la ràdio, dirigint-se, en aquest cas, a les facultats de la Diagonal, i nosaltres els direm: ei,
4: sort,
2: que vagi molt
4: sort,
2: bé,
4: que vagi bé.
2: X, palet, bé, baixa, perquè tingui l'examen de llatí.
4: Tot plegat.
2: Ah, bé, Laia, quina és l'última hora de la visita?
3: Mira,
2: la visita papal.
3: Es pronostica pitote, anava a dir. Mireu, el Consell... Ai, perdoneu. El Departament de Recerca i Universitats ha aconsellat als alumnes que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin com més aviat possible als exàmens. La nova responsable de les proves, Rosa Pàmies Vilà, assegurava que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los que la mobilitat els pot jugar una mala passada.
5: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa.
4: Oh, va! Mentrestant...
3: Ho trobo fortíssim.
2: Laia, estàs informant o
4: què
2: estàs opinant?
3: Estic opinant. Tot és
2: plegat.
3: Que em sembla molt fort, la veritat.
4: Atenció, perquè mentrestant alguns veïns de la Sagrada Família intenten fer negoci amb la visita del pontífex. Aquests últims han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a, en aquest indret, dimecres vinent. Els preus van, atenció, des dels 150 euros els més barats fins a 1.000 euros, Laia. Alguns fins i tot t'ofereixen menjar i beguda.
3: Mira, això ja em sembla menys greu en comparació amb el tema
4: doncs
3: de les
4: mira,
3: criatures.
4: Doncs mira, Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges, i Catalunya Ràdio ha parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
3: No, el tinc ja cobert.
6: No, un temps balcó per no el llogaré.
7: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
8: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
4: Ja no, gent, sembla que no ho farà. En tot cas, és un papa que podria incloure finalment el català a la benedicció de la Torre de Jesús, el que dèiem ahir.
2: Encara li haurem d'agrair.
3: Exacte. Sí,
2: finalment! Fonts eclesiàstiques confirmen a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Ornella... perdoneu, aquest era un cantautor. Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. El president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, també han reivindicat la importància del català a la cerimònia. I ara, Laia, em pots escriure quin objecte tinc a la mà?
3: Cel·lo.
2: Perquè, doncs, ara parlem de... El meu és aquest que té base, veus?
3: Sí, perquè... això va bé, un portacel·lus.
2: Vale, aquí ho tens. Perquè hem de parlar, aquí sentim Pau Casals aversionant un tema mític d'aquí, de la Shakira.
4: Això és Despacito.
2: Ai, del Luis Fonsi.
4: Sí.
2: Val, perquè la Fundació s'ha dit el cello en si, amb el que el mestre del Vendrell va tocar durant més de 60 anys a un jove italià que és tota una promesa del violoncel.
3: L'entrega de l'instrument es va fer ahir a Bèlgica i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
9: I really feel the weight and the responsibility.
10: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans. S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
3: Sembla que
4: greu que no
3: posem...
4: trenqui, eh?
3: No, em sembla greu que posem els talls de persones italianes en anglès, quan en italià gairebé l'entendríem sense haver-ho de doblar.
4: És veritat.
3: Vull dir que, sisplau, confraternització italià... entre les llengües romàniques.
4: Sí, és un italià de la zona en què es parla anglès.
2: Perquè
4: es
2: escarnia el seu accent, com acabes de fer. Ettore Pagano. Això es fica
3: no, no és carni cap accent.

0: Dius que no entens el meu humor? Això que tinc que he portat expressament des de la redacció.
1: Sí, em sembla fortíssim que hagis baixat al cel·lo només per fer aquest gag.
0: Vale, ho dic perquè a vegades la Laia diu que no, que és incomprensible.
1: És incomprensible, no?
0: Vale, això
1: ho és.
0: Vale. Vale, d'acord. A les 7:57, el que hem de fer ara és la cançó IA. Oients, avui comença el festival Primavera Sound i la Laia, per algun motiu, es va prestar... Ai, he dit la solució. Una persona del programa es va prestar voluntària per escriure la cançó IA d'avui.
2: Que pot ser que sigui la Laia.
0: Recordeu que podeu jugar a esbrinar qui és l'autori d'aquesta cançó. Vinga, anem-hi. Tots els guis.

que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: bitllet per tu, per entrar a la comunitat experta, com mira, un oient que ens saluda per primera vegada, que és en Jordi...
1: Benvingut, Jordi!
0: Castellseguer i Bolasser, que ens diu que hauríem de dir que l'Ludwig van actuarà també a la Festa Major de Terrassa, eh? Mira...
1: Quin dia que ens digui?
0: El 6 de juliol.
1: Encara queda, ja ho direm. Queda,
0: sí, sí. Molts de vosaltres esteu ja esperant amb candeletes. Teniu sort de poder anar a un festival un dijous per veure també la Ludwig al Festival Vida. Avui que parlem de festivals. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Perquè comença el Primavera Sound, eh? La pregunta del dia. El vostre record. Esteu una mica competint a veure qui va anar a primer un festival, eh? Perquè tenim la gent que va anar al primer Sonar l'any 94, si no m'equivoco, gent que va anar al primer Primavera l'any 2001 al Poble Espanyol. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia.
0: I s'incorpora també a l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Perquè hem de parlar més d'en Bad Bunny.
3: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.
0: Perquè segueix la seva gira Debí tirar més fotos, però no paren de compartir-se. Jo trobo que les meves xarxes, el TikTok, empatat amb la gent que fa legos caríssims i després els trenca, bueno, els trenca, els destrueix per tornar-los a muntar, empatats van els vídeos de La Casita, que és el tema que ens ocupa. Ara està a Madrid, on ha de fer, Anna, un total de 10 concerts i tota l'atenció s'està dipositant en aquesta cosa que era com, que és com el rerefons, l'escenario d'un teatre grec, que és aquesta caseta que ha construït.
1: Exacte, La Casita és d'aquest segon escenari en forma de caseta de color rosa i groga dissenyada per oferir moments més íntims, emotius, propers amb el públic, però també és la zona més VIP del concert, perquè aquí és on s'hi poden veure persones amb un alt poder adquisitiu que d'una forma o altra doncs accepten aquesta exposició. A Barcelona hi van anar diversos jugadors del Barça, com ara Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski, però també Gerard Piqué, Ibai Llanos, les actrius Úrsula Corberó i Patricia Priscila Delgado, que per cert doncs va néixer a Puerto Rico, i moltes altres personalitats. A Madrid hi han anat fins ara doncs, les actrius Esther Expósito, Maria León, Ana de Armas, Iba Buc, Los Javis, la presidenta d'Inditex, Marta Ortega, la influencer italiana Chiara Ferragni i també la gallega Gala González, que no para de penjar Instagram, que ha estat a La Casita. Però bàsicament això és el que fan doncs, tots els que han pogut estar a La Casita, és a dir, doncs, posturejar, perquè totes les mirades estan posades aquí. És el lloc on vol ser tothom.
4: Me diste follow y te di follow back. Me diste like y yo te di.
1: A La Casita hi caben unes 60-65 persones i no només hi ha famosos, també hi ha ballarins del propi Bad Bunny i gent anònima del públic que han estat escollides, doncs, a dit per una persona de l'equip de Bad Bunny, i d'això és del que us vull parlar. Aquest reclutador de persones que escull doncs, qui pot entrar a La Casita es diu Jeremy Villanueva, se'l coneix com a Jere, ell és de Puerto Rico, forma part de l'estaf de Bad Bunny, de fet és un assistent de producció que fins ara doncs, observava el públic passant desapercebut, però ara es passeja amb persones de seguretat perquè la gent sap qui és, però sobretot quina és la seva feina, que és la d'escollir quines persones són les privilegiades d'estar a La Casita. I com ho saben? Doncs perquè aquesta gent, i doncs qui ha pogut entrar, ha explicat a xarxes com s'ho ha fet.
5: Yo me pagué mi entrada, que era en pista la VIP 4 y con early access, que esto quiere decir que yo podía entrar un poco antes. Una vez nos dejaron entrar, que fue a las 5:15 más o menos, nosotros bajamos las escaleritas y ya situamos La Casita y dijimos, vamos a ponernos cerca porque el momento, vivir La Casita de cerca y todo, creemos que es increíble. Nos pusimos en La Casita, literalmente en la valla, y empezamos a hacernos fotos, vídeos. De repente se acerca un chaval, así como de estrangis, como haciendo que no hablaba con nosotras, nos mira y nos dice, chicas, ¿os gustaría subir a La Casita? Fue tal cual así.
1: I aquí és on trobem la polèmica, perquè aquest reclutador escull, ha dit, només a dones. Dones amb un cànon físic normatiu, escull dones joves, guapes, que vesteixin amb un estil concret, a poder ser doncs, seguint la temàtica de la gira, que és vibes de Puerto Rico, tot molt tropical, i que siguin doncs, sexis i atrevides. Per poder parlar d'aquest tema, hi vaig doncs, a parlar amb uns amics que han estat en aquests concerts, vam estar doncs, comentant una mica tot això, i a veure, l'àlbum Debí tirar més fotos reivindica un empoderament de la cultura i de la música de Puerto Rico, vol mostrar al món tota la riquesa cultural del,

0: Dani vol deixar molt clar que Puerto Rico té una identitat pròpia i que per molt que formi part doncs, dels Estats Units, no és un estat nord-americà, no hi té res a veure i que és com un altre país. De fet, d'això va la cançó que sentim de fons, una cançó reivindicativa que no vol que Puerto Rico li passi el mateix que Hawaii. No vol que es perdi la cultura, la terra i la seva identitat. De fet, Bad Bunny utilitza molt la bandera de Puerto Rico amb el triangle de color blau cel vinculada a l'independentisme porto-riqueny i, de fet, la va portar al show de la Super Bowl que es va fer a Las Vegas. Més coses, al disc hi trobem la salsa o la plena, que és un gènere musical típic de Puerto Rico i que trobem a la cançó Café con Ron.
1: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón.
0: Doncs es veu que als concerts, quan Bad Bunny canta aquesta cançó, explica al públic el que és la plena. Per tant, gràcies a això, ara la plena porto-riquenya doncs, és coneguda a nivell mundial. Això ho donen a conèixer des de la casita, que com diem, doncs, aquesta casita serveix per ensenyar al món la cultura de Puerto Rico. El seu concepte jo crec que s'ha tergiversat i ha empitjorat amb el temps. De fet, va néixer amb la voluntat doncs, de portar arreu del món com són aquestes cases de camp típiques de Puerto Rico. De fet, hi ha moltes cançons que parlen d'un pari de marquesina. Marquesina per ells és aquest porxo que hi ha a les cases i és on els porto-riquenys munten les festes amb els seus amics i familiars. Els porto-riquenys no surten de festa a la discoteca, sinó que ells mateixos es munten la festa a casa amb un simple altaveu. Ah. Suposo que Bad Bunny doncs, volia emular això, una festa al porxo amb els seus amics, però què ha passat? Que la gira va començar a Puerto Rico. De fet, allà es van fer 31 concerts. Bad Bunny va vendre més de 600.000 entrades wow. en només 4 hores i va decidir arrencar allí la gira amb l'objectiu que la gent doncs, anés fins a Puerto Rico per gaudir del concert, però també per conèixer el país, la seva cultura i gastar-se els calés. De fet, segons els càlculs, aquests 31 dies van suposar un impacte econòmic de 380 milions de dòlars.
2: Wow.
0: I aleshores doncs, va ser quan va començar doncs, a anar-hi molta gent coneguda que no es volien perdre aquest moment. De fet, hi van anar doncs, de des de LeBron James, Mbappé, a Javier Bardem i Penélope Cruz.
3: Això els concerts que van fer a Puerto Rico.
0: A Puerto Rico, sí. De fet, no sé si ho heu vist a xarxes, però la cançó Voy a llevarte pa PR comença dient Hacho PR es otra cosa, que vol dir muchacho, PR es increíble. Mm. Doncs Bad Bunny és qui escull, qui crida aquest lema. Us poso l'exemple de la Penélope Cruz, que va ser una de les encarregades de fer-ho a Puerto Rico.
4: Hacho PR es otra cosa.
0: Mbappé també ho va cridar, la Belinda, Seig, i suposo doncs, que s'ha anat fent gran la curiositat per saber quins famosos anirien a la casita i qui cridaria l'Hacho PR. Suposo que tot això ha anat degenerant molt el tema de la casita i no té el mateix valor doncs, que tenia abans i ha acabat convertint-se en un escenari classista que ja no representa aquella casa humil on muntaves una festa amb la teva família i ara doncs, ha acabat sent una casa plena de gent famosa que, per cert, no paga per estar allí a la casita, perquè la casita no se vende.
5: És a dir, l'estrella Exposito, per exemple, no cal que es preocupi per tema econòmic perquè hi ha entrada directa.
0: Exacte.
5: I encara que no siguis famosa, si estàs per allà a prop, una mica editeta...
3: Però aquests sí que han pagat l'entrada abans. El que no paguen és per entrar a la casita,
0: clar,
3: no?
0: A la casita.
3: A les guapes aquestes que es cullen a dit.
5: És a dir, ningú ha pagat per entrar.
0: De fet, és una mica contradictori perquè, clar, Bad Bunny, el disc, reivindica una mica la igualtat entre tots.
3: És el que tu deies, no? Que s'ha anat degradant, no? Amb el pas del temps, la mateixa voràgina se l'ha menjat, no? Segurament.
0: Sí, des de fet, clar, suposo que la gent ha volgut saber, doncs, ara, a cada concert que hi va, quins famosos hi aniran a la casita, qui cantarà aquest Hacho PR, i des d'aquí, a veure, aquest reclutador de persones, en lloc, per exemple, doncs, escollir a dit aquestes persones, aquestes noies doncs, guapes, que van bones i tal, ben vestides, a veure, podia, doncs, agafar gent de Puerto Rico, que segur que hi ha molta gent
3: molt
0: que va a Puerto Rico, i ballin aquesta plena o el sentit musical, i així ho ensenyi a tothom.
5: Bueno, o la gent amb alguna discapacitat que els posen allí a la taula de so, en lloc de la taula de so, perquè hi vegin bé, a la casita es veurà superbé, no?
3: També, mira.
5: En qualsevol cas...
3: Que es podria fer moltes coses, aviam si s'anirà per en Bad Bunny.
5: El que és important és que la casita no es fa distinció entre famoses i no famoses. Totes, i
3: són guapes.
5: És una casa marxista, totes hi són benvingudes. M'ha encantat el tema de la bandera, perquè la bandera independentista de Puerto Rico és senzillament el triangle blau cel.
0: Sí.
5: És una mica més blau cel que el normal, que és blau més fosc. Però ja està, és l'única distinció.
3: Bueno, mira, molt bé.
0: El blau més fosc que sembla més el dels Estats Units.
5: Sí. Bé, quan ets independent, doncs suposo que no et preocupes per això, tot i que ja no ho són tant, no, els de Puerto Rico. Bé, gràcies, Anna. Ara una altra diva que ens encanta, la Lizzo. Ens canta Just. Ara a les 8 i 12 minuts. I ara de seguida ens quedava pendent una història, bueno, l'hòstia, no us explico.

0: Musicat.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
4: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
7: Noms molt guapos i els
3: explicaré. Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT?
7: Hey, DJ!
4: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
8: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Amb zo, me la sua que tinguis més likes.
9: Hola, Fran, Aina.
10: Hola, Nota de Veu.
11: Bona tarda, notes.
3: Nota de Veu.
4: El telèfon del programa?
3: 677 50 61 53.
4: 677 50 61 53.
3: Nota de Veu.
4: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Que la fortuna passi i no s'aturi.
4: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Nota de Veu. Així sona Els Experts. Love, let's go.
13: Oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na.
14: Why, oh, why, oh, why? You left me. Oh, Sandy.
15: Baby.
16: Calleu.
15: Sandy. Aquesta cançó que sentim és la Per què he plorat, Americà.
14: Tenim un petit príncep a dins, només cal deixar-lo sentir. I allà vaig a prendre.
3: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia.

0: 8:18, us despertem també amb la Laura Grau, que ja ha arribat. Bon dia, Laura.
1: Molt bon dia.
0: Avui, en comptes de sentir la sintonia registrada d'Actualitat Rosa de la Laura, ens regales aquest moment històric de la Montserrat Caballé.
1: Mira, ja per començar una mica amb un dels temes calents de la setmana, no és cap novetat, però és veritat que se n'ha tornat a parlar moltíssim i jo, per exemple, no ho sabia. Però la Judit Martín va anar al programa de la Ruïna, aquell programa de l'Ignasi i del Tomàs.
2: Expliques una cosa com la confessió, però una mica diferent, no?
1: Sí, la confessió versió extended, versió molt llarga. I ella explicava que una vegada se la va contractar per imitar a Montserrat Caballé, ni més ni menys que per fer-li l'homenatge de que s'havia mort.
3: Yo recibí un mensajito de aquí empezar, o sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
4: Iniciales.
3: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso. Con nombre de Virgen Negra. Bueno, la historia es que tenía que hacer un homenaje.
1: No, escolteu-la, perquè evidentment la Judit Martín ja d'entrada fa gràcia, imagineu-vos explicant aquest tipus d'història. Total, que ha sortit aquest tal de la Ruïna per X i de cop i volta, com passa bastant sovint en aquest país, tothom n'ha fet temes. Ha arribat fins al tot es mou aquesta història.
5: Durant aquest gran rèquiem que es va fer al Gran Teatre del Liceu per recordar la diva de l'òpera, Montserrat Caballé va ser suplantada. Anem a repassar una miqueta què és el que va passar, eh? Recordem, això era un acte que es deia El somriure de Montserrat Caballé, era un concert homenatge, es feia el 12 d'abril del 2019 al Gran Teatre del Liceu, es va retransmetre per TV3 i era un gran acte en què es recordava a la cantant. El dirigia Lluís Pasqual, era un acte que va dirigir el director teatral Lluís Pasqual, que de fet va obrir una miqueta l'acte fent un parlament i després al final també va parlar, i el que va explicar és que dirigia aquest acte en part perquè ho havia demanat Montserrat Caballé. Però és que en tot plegat hi apareix una tercera persona en aquest triangle, que és l'actriu Judit Martín. I ara diu, un moment, què hi pinta aquí la Judit Martín? Doncs bé, la Judit Martín en aquella època, el 2019, es dedicava fonamentalment a ser imitadora i va rebre un encàrrec, una trucada de Lluís Pasqual, i ho ha explicat fa molt poc al podcast.
6: En vam parlar la setmana passada aquí d'això, vam posar fins i tot aquell moment de la imitació, i déu-n'hi-do, jo li vaig comentar al Roger, a mi em semblava molt que era la imitació tal qual, és que no se
2: sembla... Vols dir que no se sembla... Que la gent no
6: semblava.
2: Era molt
6: evident que bueno, era la Judit Martín imitant-la.
2: Però tu estàs amb un acte d'aquestes característiques i no t'ho preguntes.
6: Clar,
2: ja, que
6: és inimaginable
2: ser.
6: Que puguin fer això. Clar.
1: Doncs a mi em sembla superdivertit que la Judit Martín fos la suplantadora de Montserrat Caballé en el seu propi acte d'homenatge i que, a més, ningú se n'assabentés. O sigui, que no s'anunciés que era una recreació, que era una imitadora. No, o sigui, fent creure a tothom que era realment Montserrat Caballé.
6: Molt bé.
1: Bueno, molt bé, ens anem al casament de Dua Lipa. Dua Lipa i Callum Turner ja són marit i muller, diguem-ne, oficialment. Han anat allà al jutjat i han signat papers i tal. Encara no ho han celebrat, La setmana que ve no haurem de tornar a parlar, perquè jo crec que el que realment serà interessant serà la festa a Palerm. Però el que s'ha comentat per tot arreu és que aquests dos estan enamoradíssims. Jo ja sé que no et cases amb algú que no estàs enamoradíssim,
6: en teoria, sí.
1: Però Dua Lipa, és veritat que portava molt temps abans d'estar amb Callum Turner dient que els homes eren uns freds i uns tebis i uns avorrits, i és que s'ha trobat tot el que es mereix a la vida, perquè és que Callum Turner, hi ha imatges d'ell sortint d'allà com mig plorant, com superemocionat, o sigui...
0: Ha dit que fossin els homes, fóssim uns lluços embullits?
1: No ho va dir explícitament, però tots els temes que va fer abans de sortir amb ningú eren de sou uns pesats i no vull saber res més de vosaltres.
0: A Boylet Haddock.
1: Exacte, llavors...
0: En recordes el Turner de quina gremi és?
1: És actor, em sembla.
6: Em sona que és actor.
1: És un tio guapíssim i supertendre, que ja et dic, que no em puc creure que estigui tan devot de la Dua Lipa. Estic molt nerviosa per veure com anirà aquest casament a Palermo, perquè jo crec que serà bastant...
2: S'ha sonat,
1: bastantes sorpreses.
2: No?
1: Mm. Sí. I una de les convidades és Rosalía. Que jo sé que no és culpar ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Ganes de saber, sobretot, amb qui hi va Rosalía aquest casament, qui serà el seu més un.
2: Aviam,
1: potser serà la Pili, però potser serà la Loli Bahia, potser serà algú altre, no ho sé, ja ho veurem. Rosalía està tranquil·leta ja des de que es va acabar tots els shows de looks i així.
6: Podria
1: però...
6: ser la Kika Nazaret, no?
1: Mira, m'encantaria, però no sé ni si es coneixen, Sergi.
2: Ara va dir, sí, per què la Kika? Ah.
6: Sí, home, perquè va ser qui va cantar totes les seves... Bueno, va versionar-la i ens va agradar molt la Kika. Vam...
2: Sí, sí, però no sé per què posa amb Rosalía especialment.
6: I va sortir al confessionari, en diu l'Anna. Va sortir al confessionari de la Rosalía. Imagina si són...
2: La Kika? Ah, no, sí, ho sabia, sí, tampoc.
1: Molaria, m'encantaria que s'enrollessin amb la Kika.
6: Que és portuguesa.
2: Ah, clar.
1: De fet, la Rosalía està últimament molt al món dels futbolistes perquè, a part d'aquesta possible connexió amb la Kika, es veu que aquesta setmana s'ha dedicat a... fes scroll a TikTok i anar comentant coses, i li ha comentat, per exemple, a la Minya Mal, estilazo.
2: Què dius? Així. Què dius?
1: Sí, no sé, en un vídeo on surt ell com mig ben vestit i tal, i ella, estilazo, i dius, molt bé, Rosalía, aquí aquest comentari, com si fossis la seva cosina o alguna cosa. Sí. Bueno, a mi aquestes coses m'agrada que les facin les estrelles, no? Que baixin una mica la realitat i que tinguin les mateixes cutrades que tenim nosaltres, bueno, amb els nostres amics.
2: Bueno, i ens diuen, i per què li va fer amb ell i no a la Kika, per exemple, no?
1: Mira, jo què sé, no? Jo crec que no s'ho pensa gaire, aquestes coses. Vull dir, no hi ha estratègia, et diria.
2: Ja.
6: Això ho dius bastant de la Rosalía. Creus que improvisa bastant?
1: O com a mínim ho fa veure. Jo crec que sí, que improvisa força i que és una tia bastant normal que està fent caca a casa seva comentant vídeos de la Minya Mal de qui sigui.
6: Amb aquella aparició estel·lar que va tenir a Madrid quan va fer allò de fumar en el cotxe mentre conduïa i tot plegat.
1: Home, allò no li sortia a compte fer-ho encara que fos estratègia.
2: No.
1: T'acabaran multant igual. No.
0: Per cert, en Callum Turner és actor, per situar-vos, el paper més famós és a la segona pel·li de Bèsties Fantàstiques de l'univers Harry Potter, feia de germà del protagonista.
1: No, no és gens famós,
0: ningú recorda.
6: I la Rosalía sembla que demà actua a Miami. Vull dir que... aquell que la vulgui anar a veure, doncs ja ho sap.
2: Allà mateix.
1: Sí. Molt bé, qui està també viatjant pel món i confirma la seva relació, que a mi no em deixa de semblar surrealista, Jacob Elordi i Kendall Jenner. És que no,
2: no puc
1: amb aquesta parella.
2: Encara no ho han assumit.
1: O sigui, jo que Jacob Elordi hagi entrat al clan Kardashian amb la tia que fa un any i pico estava amb Bad Bunny, és que no ho puc arribar a entendre.
2: No, estem aquí, no. El País Basc sencer plora, jo crec.
6: Tots pensàvem que Catalunya era un país endogàmic, però ja veiem que això passa tot arreu.
1: Ah, no, sí, però a mi aquesta cosa d'actors i actrius de Hollywood i cantants i tot Cristo barrejant-se allà com de manera extrema em sembla fort. Sí. Jacob Elordi, que, per exemple, ja veurem com acaba fent després la promo o reaccionant a tot el seu èxit amb The Drama, que és aquesta pel·lícula que està fent amb la Zendaya, que la Zendaya està embarassadíssima, vull dir que tampoc estan massa per la labor, ni l'un ni l'altre, de fer promo, però, bueno, aviam si fan alguna pregunta personal sobre com va conèixer la Kendall, perquè és que jo és el que realment vull saber. Això, i veure The Drama, que encara no l'he vist. Roger, tu l'has vist o no?
0: No, divendres tenia entrenar a veure la pel·li de por, Hakum, irlandesa, i The Drama, vam optar per la primera, crec que ens vam equivocar, perquè no m'ho la va gaire. Però la tenim superada per un problema gestàtic, eh? No, bé,
1: sí, tu i en Roger, no?
0: En aquest cas vaig anar amb amics, sí, també. Ah, però si la veig, us diré què tal. Us podria dir que li passa el Jacob Elordi al final d'Eufòria, però us ho podeu imaginar.
1: I per últim, no sé si és el meu algoritme o què passa, però crec que la Maya torna a ser viral. Hay un parque en mi
6: Pamplona. Què li ha passat a la Maya ara?
1: No res, una amaiada de les seves, que és que va omplir fins la bandera un estadi de València per fer un concert, cosa que... És veritat que parlant de triomfitos d'aquests de nova fornada només li passa amb ella i a l'Aitana, vull dir, no hi ha hagut cap altra persona des del 2017 que hagi omplert tants estadis com elles. I... jo crec que una de les grans claus de la Maya, ahir ho comentàvem quan parlàvem de l'Aitana justament, és que és una tia espontània que també fa el que li dona la santíssima gana sense cap tipus de planificació ni d'estratègia, i té moments com aquest. Sí, otra vez, a todo. Hablar, hay que hablar de mucho. El públic com si estigués a una taula de bar.
6: Anava a dir, tradueix perquè no estic entenent res del
1: que està dient. És que simplement és una cosa tan tonta com que ell està en un escenari gegant amb no sé quantes mil persones davant i parla com si estigués fent el vermut.
6: Ah.
1: I a més va comentant la jugada, i ara què queréis que cante?
2: Ah,
1: i no
2: sí,
1: sé
2: eh?
1: Què, i li demana a un del públic que li deixi el telèfon i es grava un vídeo allà sobre l'escenari. Vull dir, que sempre s'acaba viralitzant perquè fa aquestes tonteries.
6: Està
1: la Maya.
6: Està com raja la Maya, eh?
1: Jo tinc moltes ganes de veure-la al Vida, que vindrà aquí a Vilanova i la Geltrú la primera setmana de juliol, a veure si ens en fa una de les seves.
0: Per cert, la nostra oient Aina et matisa una mica la pel·li de Drama amb la Zendaya, no hi apareix Jacob Elordi, el guapo és en Robert Pattinson.
1: Ai, perdoneu!
0: Mandíbula prominent, si no sabeu qui és el capità de l'equip de Hufflepuff, Team Hufflepuff.
1: En Robert Pattinson, els he girat totalment. Jo després pensava... crec que no quadra gaire el que acabo de dir, perquè és impossible que estigui Jacob Elordi al Japó amb la Kendall si està fent promo d'una pel·li.
0: I mira,
1: efectivament no és ell, és el Robert Pattinson.
0: En Salva, que és a qui li hauries de fer cas en tema cinema, perquè és un usuari que té votades 5.600 pel·lícules al Film Affinity, i ha anat i li posa un 7 al drama. Vale?
1: Està bé, per ser una pel·li així comercial.
0: No, Miqui Núñez i Saxeny ens canten ara la televisió. De seguida, a 2:15, a 8, obrim l'actualitat de la jornada. No,

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Mai estan sent
1: sols. Un minut passa de 2:15. Per tant, anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Avui, que és dimecres, dia 3 de juny, què cal saber?
2: Que Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ahir estava a Barcelona participant en les jornades del Cercle d'Economia, va qualificar de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. En aquest sentit, el govern espanyol diu que el veu desesperat i que és un insult que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. A tot això, el cicle de vagues de l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar 1 miler de persones. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Mentrestant, els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Més coses. Aquesta nit i matinada hi ha hagut un nou intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria doncs, mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra el petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. I acabo parlant de plagues perquè les altes temperatures que ja tenim aquest any, combinades amb les pluges, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
3: Encara més?
4: Sí, sí. Jo no puc més amb els mosquits, tio, i acaba de començar.
3: Ai, morirem tots.
2: És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
1: Les 8:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, la setmana que ve arrenca aquí a Catalunya la selectivitat, però ahir es van examinar en algunes comunitats autònomes alumnes de selectivitat i, de fet, els estudiants que feien les PAU a Galícia es van trobar amb una sorpresa. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Els alumnes havien d'analitzar un article d'opinió de la Maria de la Pau Gené, publicat el 13 de novembre de 2025. El text relacionava les claus de l'àlbum Lux amb inquietuds contemporànies, com la recerca de sentit o l'espiritualitat en ple segle XXI, fet que va convertir el comentari en un repte més reflexiu que memorístic. Es veu que a molts estudiants doncs, el tema els va agradar, els va molar que sortís la Rosalia, però no preguntaven res sobre ella i van acabar dient que era massa complicat perquè el text era molt enrevessat, complicat i bastant filosòfic.
1: Perquè, clar, posar Rosalía de Castro, que sí que és gallega i formaria part del... Això, no, això sí que és massa difícil, però et posen un article de premsa i l'ai és difícil, també.
3: Va, depèn de com estigui escrit l'article de premsa, també al final. Jo, a vegades, sí que trobo que els comentaris de text s'han de rumiar molt bé quins textos es cullen, perquè hi ha textos que estan mal fets de... Vull dir, és veritat que hi ha textos... No tots hem de pressuposar que qualsevol cosa que es publica està bé. Aleshores, fer un comentari de text de segons què ha de ser complicat, també.
1: Mira, de fet, tens raó. Jo l'any 2003, entre un article de premsa i Tirant-lo blanc, vaig dir lo segon, perquè almenys m'ho he estudiat. Ja, perquè sé de què va. Bé, la setmana que ve ja farem la porra experta a quins autors sortiran a la selectivitat, com fem cada any, i l'altra, com fem cada quatrienni, porra experta mundial FIFA 2026. Ara anem als esports, però del dia, d'avui dimecres.
2: Sí, el Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UQAM Múrcia, 68-91. Demà l'eliminatòria es trasllada al Palau, on els blaugranes tindran l'oportunitat de passar a semifinal si guanyen. El Madrid, per cert, va perdre d'un punt amb el Tenerife, 97-98, i avui juga la penya que visita la pista del Baskonia a les 9. En waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina després de superar per 9 a 10 el Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en hoquei patins, el Vilassana jugarà la final de l'Hockey Lliga Femenina contra el Fraga.
1: 2:45, avui quin temps farà?
2: Matí de sol, en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà en lloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus i la tramuntana i el mestral pararan al migdia.
1: Si comencem a comptar les Illes Balears de més gran a petita, la segona és...
3: Menorca.
5: Camarero!
1: Què?
5: Camarero!
1: Què? Sergi, una de callos.
6: De callos?
1: Callo he nascut per ser milionària.
6: Mare de Déu, aquesta no la sabia.
1: Bueno, que t'agrada més aquesta, no?
6: Que t'agrada més aquesta.

0: Escoltes i cats. Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
1: Sí a tot.
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
6: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
7: Així sona Els Experts.
8: Diu el Raül, ja que hi soc, que vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que Igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
9: Bé, al Parc de les Comes?
10: Jo no, només he tastat en les xiclets.
9: Però no va ser on vas perdre la virginitat, no, perquè no. Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
8: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta
10: història. No, ja està, ja donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
11: Professional, molt professional.
5: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Són les 8 i 40 minuts, hora de jugar, hora de participar, mostrar saviesa i guanyar avui un lot cultural. Avui, Laia, que comença el Primavera Sound i amb els oients parlem de concerts, de records, de plans d'estiu, de festi. Tu, la teva bola, què faràs?
12: Doncs és que avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
8: Aquí podeu explicar-nos el que vulgueu i també participar en el miniquiz d'avui. Has triat alguna cançó d'Icat Volta?
12: Clar, blau mut.
13: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo un cap.
8: Eclipsi de Blaumut. Atenció que el proper eclipsi serà el dia 12 de juny, si no m'equivoco, aquí en
9: d'agost.
8: Ah, d'agost. Però fas ben dir-ho, Sergi, perquè segurament el següent no serà fins al cap de 4.000 anys, que és el que es diu sempre, no? D'aprofiteu la data. Igualment, avui la data és, Laia, Dia Internacional de la Bicicleta.
12: Totalment, una jornada que se celebra cada 3 de juny per visibilitzar la importància d'aquest mitjà de transport ecològic i saludable. Sorgida al segle XIX, al segle passat, la bicicleta... Passat? Vull dir, en el passat, vull dir, fa 2 segles.
8: Fa 2 passats.
12: Exacte. La bicicleta va representar un mitjà de transport molt important. 2 segles després, en plena crisi climàtica, fer-la servir com a mitjà alternatiu s'ha transformat en una necessitat. Pel miniquiz d'avui ens hem fixat en el baròmetre de la bicicleta 2025 que va fer la Generalitat de Catalunya per tal d'analitzar quin és l'ús que en fa la ciutadania en aquest país de la bicicleta. Doncs el que us preguntem és, segons l'enquesta, quin percentatge de catalans fa servir la bicicleta diàriament? Opció A, 3,1%. Opció B, 7,9%. Opció C, 12,5%. O opció D, 16,2%.
5: 638-68-4565. 638-68-4565.
8: Quin percentatge de catalans empra la bicicleta cada dia? A, 3,1%. B, 7,9%. C, 12,5, o B, D, 16,2.
12: Deixa'm dir una pista. En aquest programa no som representatius. És a dir, si feu el percentatge de gent del nostre programa que empra la bicicleta diàriament, no us sortirà la xifra que és de Catalunya.
8: Laura Moto, Roger Bicicleta, Laia Tren, Sergi Cotxa o Tren i l'Anna Moto.
12: Jo també faig servir la bicicleta cada dia, perdona que et digui, per venir.
8: Bueno, però del tren aquí, eh?
12: Bueno, vale. Però també val, no?
8: Aneu participant i després de la següent cançó direm la resposta correcta i qui s'endú el lot cultural expert d'avui. Sí, són els Maneskin, que aquí els vam conèixer amb el seu tema Begging.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum. Un satèl·lit...
2: Un minut passa de 3 quarts a 9 del matí. Laia, teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
3: Sí, avui us hem preguntat exactament per, segons l'enquesta de la Generalitat de Catalunya que va fer sobre el baròmetre de l'ús que feia la gent de la bicicleta, quin percentatge de catalans la fa servir cada dia? Si era un 3,1, un 7,9, un 12,5 o un 16,2% de la població qui utilitza la bicicleta diàriament. Doncs l'opció correcta era la A, perquè només, malauradament, el 3,1% dels enquestats fa servir la bicicleta cada dia o gairebé. Això equival a més de 182.000 persones. És el percentatge més baix dels darrers 15 anys. O sigui,
4: tu pensaves que anaves a la baixa?
3: No.
4: Jo, a mi m'ha sorprès també
3: no.
4: aquesta dada.
3: Sí que em sorprèn, eh? De fet, fins i tot la poso en dubte, perdó, pel baròmetre, però és que em sorprèn moltíssim perquè jo la faig servir des de fa molts anys i no es pot comparar. Ai, clar, em senyeixo a la ciutat de Barcelona, perquè és veritat que els pobles, almenys l'entorn on jo em moc, es fa servir igual de poc ara que fa 15 anys. Tampoc sí. menys, però tampoc gaire més. Però Barcelona és espectacular. També hi ha hagut una innovació de carrils bici que fa faredat. És a dir, és espectacular com et pots moure ara en bicicleta per Barcelona en comparació amb fa 10 anys. Espectacular. Estàs d'acord, Roger, 100%, no?
2: 100%. Però encara poden entrar cotxes que no siguin de transport públic o de mercaderies a la ciutat?
3: Sí, sí, sí.
2: Clar, llavors, amb això, és que clar, que és per persones o per cotxes?
3: Però això no vol dir que ho tinguin fàcil. És a dir,
4: que
3: puguin entrar no vol dir que puguin aparcar o que no trobin embossades.
4: És a dir, aquells que venim des de comarques fins a la capital, per entrar-hi ho tenim molt més complicat
3: dir,
4: que fa 10 anys.
3: És a dir, d'altra manera, l'ús de la bicicleta en una ciutat com Barcelona és molt més avantatjós respecte a un cotxe que a un cotxe que respecte a qualsevol altre municipi de Catalunya, et diria. És a dir, en qualsevol altre municipi tu pots fer servir la bicicleta per militància, per ecologia, per moltes coses, però té alguns desavantatges respecte al cotxe. En canvi, a Barcelona és que no en té cap el cotxe d'avantatge. Cap. Tu vas en bicicleta per Barcelona i arribes abans, sempre, és més barat sempre i està, vaja, no és que no té cap inconvenient.
2: De fet, la comparativa és amb el taxi, que potser amb alguna emergència i tal, però de vegades penso, és que, Roger...
3: No, arribaràs abans en bicicleta,
2: si
3: segur,
2: tard,
3: eh?
2: Si fas tard, és igual, agafa el metro, que és que per la
3: exacte,
2: carretera aniràs...
3: Exacte, a no ser que sigui una línia de metro directa, és més ràpid la bicicleta. És l'únic amb què pot competir, amb el metro, en una línia
4: ara
3: concreta.
4: El que necessitaríem seria una xarxa ferroviària potent que et transportés des de les
3: clar,
4: comarques fins a la capital
3: per
4: poder utilitzar la bicicleta.
3: Clar, total, perquè a part no pots pujar bicicletes elèctriques al tren, que això també és un inconvenient.
2: Exacte. En Carles et diu un oient barcelonocentrista, Laia. Clar,
3: no, és però és la realitat.
2: Deu quedar sorprès que per una vegada et posicionis d'aquesta manera, però aquesta
3: no,
2: realitat.
3: Però que és, jo també vaig en bicicleta pel meu poble, clarament. El que passa que n'hi ha moltes menys. Però per què? Perquè malauradament encara és molt avantatjós fer servir el cotxe per alguns motius. Jo segueixo fent servir la bicicleta, però...
4: Bueno, estàvem en un miniquiz reclama saber qui és el guanyador.
2: De fet, els oients ho reclamen i també comenten, perquè em fa gràcia l'Anna, que diu, hi ha creuaments de carrils bici a Barcelona que són molt surrealistes. Anna, el meu top 1 és el de Tetuà, i aprofito per dir-vos,
3: sí,
2: Laia,
3: sí,
2: Sergi, Laura, que avui està una mica dormida, ja m'ha acomiadat de vosaltres, perquè més tard que d'hora acabaré sota el tramvia amb la bicicleta, vale? I amb
3: sí,
2: aquella
3: sí.
2: mena de collage de colors i de línies de terra i els semàfors.
5: Tetuán és gros, i el de girada en Passeig de Gràcia Pau Claris, allò és...
3: Sí,
5: allò no
3: sí,
5: sé
3: també.
5: Com no han matat a 8 ciclistes.
2: Aquest no me'l conec. El meu top 2 és Diagonal amb Girona, no l'entenc. Baixo i l'arrossego amb els vianants
3: sí,
2: i torno a pujar. No l'entenc.
3: Perdona, no gens lluny d'aquí a Francesc Macià, quan tu vols girar per Tarradellas també és bastant problemàtic, perquè t'has d'atropellar 3 o 4 vianants cada vegada que
2: vale,
3: ho fas.
2: Doncs que no es queixin, sí, perquè ho diu la Laia. Sí,
3: no, no.
2: La solució, el percentatge.
3: La solució, mireu, hem rebut 104 respostes, de les quals 79 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 79.
5: Va, doncs justament el 79.
3: Mira, doncs, el 79 és fàcil de trobar. És la Carla, que té un número acabat en 77.
2: Felicitats, Carla. Ara t'escrivim i t'expliquem com fer-te arribar el megalot que avui has guanyat i ara directament sentirem les vostres veus. Avui que comença el festival Primavera Sound, avui que s'instal·la l'estudi mòbil dedicat allà al Parc del Fòrum, podreu sentir el programa Independents d'avui i demà des del Fòrum, el Loft de divendres també des del Fòrum, i podreu sentir concerts com el de Wineta, Wetleg, Father John Misty, Rusowski, The XX o The Cure, aquí on esteu connectats, a ICAT. Així que la pregunta del dia, Laura, te la pots imaginar? Avui estem a festivals, festivals futurs i records inesborrables.
6: Bon dia, experts. L'any passat vam anar al Resurrection Fair a Viveiro, i ens va agradar tant l'ambient, l'organització, el lloc, el viatge d'anada cap allà, de tornada, que aquest any repetim. És un festival que, tot i que la música és bastant heavy, és bastant familiar. Llavors aquest any també anem amb la meva filla. Ruta cap a Galícia, 4 dies de festival i ruta cap a casa. Hi ha molts festivals que es fan aquí a Catalunya, però que malauradament, de moment, no tinc més temps a la meva vida. Per mi sí que és important l'ambient també, no només la música. Bueno, ara sí, bon dia, experts!
4: Bon dia.
2: Ah, Laura, el,
5: bon
2: teu, el festival que tens més ganes, ahir ens vas parlar de la teva història
5: a l'acampada jove.
2: Avui què ens pots dir?
5: Avui primer us puc dir, com cada any, i no em cansaré de repetir-ho durant tota la setmana, Acció Antiprimavera Sound. No pot ser que ens estiguem omplint la puta boca durant tot l'any de la gentrificació i dels articles del Nando Cruz i després anem i cat allà a fer el nostre xiringuito. No, no passa res. Jo, com que sóc autònoma, ho puc dir. Vosaltres no ho podeu dir, ja ho dic jo.
3: No, no, després farem una visió. Avui o demà farem una visió una mica
4: com
3: crítica,
4: vulguis,
3: no?
4: Com vulguis.
3: Val, avui o demà, ja ho veurem.
5: Molt bé. I jo sempre
6: recordo el que més em va agradar i em va impactar va ser el Doctor Music d'Escalar l'any 1996, perquè vaig poder veure el Lou Reed, el David Bowie, la Patti Smith, increïble. L'anècdota d'aquell festival va ser que quan el Lou Reed cantava Walk on the Wild Side, entre el públic hi havia l'Albert Pla i tothom va començar a tralejar El lado más bestia de la vida. La seva versió. Això va ser molt divertit. Aquest estiu, alguns dels concerts que es faran a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, les Jornades Musicals, és un festival xulíssim aquí al sud de Catalunya, cor dels Països Catalans, i després també la mostra de jazz de Tortosa, o sigui, tot de proximitat. Vinga, bon dia. Perdó.
2: Bon dia. La Mireia, que va anar al primer FIP l'any 94, també va anar al Sónar a l'any 2000, diu que va anar al Festival d'Escat de Balaguer, al Cruïlla fins a la pandèmia, que li agradava més abans. Ha canviat postpandèmicament, el Cruïlla.
5: És que jo només el conec postpandèmia, nois, em sap greu.
2: Doncs mira, la Mira és l'antiga tu.
7: Només diré que la meva filla gran de 17 anys ha anat a més festivals que jo amb 49. Fins aquí la meva aportació.
8: Boomer! Aviam, està super... La Primavera Sound és l'hòstia i hi ha concertassos i comença avui. Però també hi ha una cosa que comença avui i és superimportant. Com a Berguedà, avui comença la Patum i crec que s'ha de dir també. Així que a part de Primavera Sound, fotem-li gas a la Patum. Som-hi, bon dia!
9: Hasta aquí, de Moscatel.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Que sàpiga aquest oient que n'hem parlat de la Patum a primera hora,
5: sí,
4: però que sobretot demà dedicarem tot el programa a la Patum i a les festes tradicionals. Sí.
2: Incloent-hi la cançó IA, que l'ha escrit el membre del programa més fan de la Patum. Demà ho sentirem.
4: Ara, però, és temps de Worse Than Ever i avui l'ítem sobre el que generarà aquesta secció són els toros. Exacte, aquell animal maltractat a més no poder a l'estat espanyol per culpa d'aquesta tradició tan perversa anomenada tauromàquia, consistent a criar toros per després marejar-los, torturar-los i acabar-los matant davant de tot un seguit de gent que valora si se'ls ha matat com Déu mana o no, motiu pel qual a més se'ls tallen les orelles o la cua. Sí, com sigui, avui no punxarem la cançó Torero de Chayanne, que ja vam fer sonar a la secció, sinó una altra que portava per nom La Luna i el Toro. Quina particularitat té aquesta cançó que parlava d'un toro que s'enamorava de la lluna? Doncs que, tot i ser un èxit dels anys 60, va tenir un boom posterior als anys 90 quan un grup anomenat Los Centelles es va posar a cantar-la i a fer-la sonar. I sí, va sonar convertint-se en una de les cançons de l'estiu de l'any 95. Si no sabeu de quina cançó us parlo, només dir-vos que l'ha versionat Tot Déu, començant pel Fari.
10: Ese toro enamorado de la luna.
4: Seguim per la Carmen Sevilla.
11: Ese toro enamorado de la luna.
4: I fins i tot el nostre Rudy Ventura, que a més li va fer un mambo. Però avui no, avui hem de posar-vos l'èxit de Los Centelles.
12: Cuando llega la alegre mañana.
4: Jo, tu eres molt petita, Laura.
5: No, no.
4: La resta no sé si us en recordeu.
3: No em sona de rem, això,
4: Se torna enamorada de la luna.
5: Ah,
4: això
5: sí,
4: va
5: sí, a mi em sona com a cultura popular, però...
4: Era als anys 60 i va tenir aquest boom posterior als 90.
3: Però no és això que estem sentint ara.
4: És això que estem sentint.
3: Ah, sí?
4: Que ara vindrà la tornada.

0: Torna per redimir-te, Esteu, si és que és possible, perquè ens vols parlar de la cita mundialística imminent. No em diguis que és que t'interessa, què t'ha dit?
1: No, gens, no m'interessa gens. Però he de dir que si alguna cosa m'agrada, ja ho sabeu, dels mundials, veure perdre Espanya, això és així. I aleshores, això no és nou, i jo vaig viure 4 anys a Alemanya.
0: Què et va passar el 2010?
1: El 2010, no ho sé, què va passar?
0: Continuem, Alemanya.
1: Va guanyar Espanya.
0: Sí. Vivies allí, anaves amb Alemanya? O...
1: De mi, mira, el 2010 vivia allà a Alemanya, jo. I no sé si va ser el mundial o l'europeu, no, la veritat que no recordo. Però jo tenia, clar, allà tenia una colla d'amics espanyols, supermacos, me'ls estimo moltíssim, i de fet, alguns de Madrid, però sobretot gent d'Andalusa, bueno, de la península ibèrica.
0: Són quedades anuals, oi?
1: Sí, fem quedades anuals, i allà era la nostra colla, ens veiem pràcticament cada dia. I clar, s'acostava al mundial, l'europeu no sé què era, i jo vaig començar a dir-los, cosa que els va estranyar, aquesta idea de que nosaltres no només no anàvem a Espanya, sinó que volíem directament que perdés Espanya. I això és una cosa que els va costar com molt d'entendre, no? I aleshores, hi ha un moment que vam dubtar, de dir, potser podríem rebaixar, diguéssim, i dir senzillament, doncs, no ens interessa el mundial, no, no ens passem d'això, tal.
0: No, mitges tintes no, Laia.
1: Però vaig pensar que en el conflicte és on realment hi ha la reivindicació, no? I aleshores, doncs, vaig decidir anar amb ells a partits d'Espanya i animar directament l'equip que anava contra Espanya. I he de dir que no s'ho van prendre gaire bé.
2: Però bona estratègia per fer amics.
0: Laura,
1: no, ja els tenia, els amics. Jo vaig pensar que també havien d'entendre ells a mi.
0: Parlant d'estratègies, el que dèiem l'altra vegada de per lligar amb espanyols, espanyoles, gent molt maca, segurament, és confrontar. És a dir, vaig contra la teva selecció, jo parlo la teva llengua, tu no parles la meva, saps? Vull dir, a partir d'aquí la cosa pot acabar fluint bastant.
2: Bueno, sí, una discussió d'aquestes d'anar escalant la tensió fins que acabes follant. No passa gaire sovint,
3: però els meus amics abandonaven...
1: No, els meus amics abandonaven la discussió, però en canvi hi havia gent com satelital que sí que volia discutir molt.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: és l'orquestra del Titanic tocant fins al final aquí la fúmiga. Hi havia algun oient que deia avui responent a la pregunta del dia que anirà al Tinglado especialment per la fúmiga.
1: Molt bé.
0: Tinglado jo fitxo cada any. Laura, tu també?
1: S'han de reivindicar aquests festivals autogestionats. Jo el Tinglado alguns anys sí, alguns no, perquè coincideix amb la Festa Major de Blanes, però, per exemple, m'agradaria molt anar al Cant i la Font aquest
2: any.
1: Ai,
2: sí.
1: A l'acústica de Banyoles. Ai, l'acústica és de Figueres, la fònica és de Banyoles. Això està mal muntat,
2: sí,
1: eh? La fònica i l'acústica.
3: Jo també m'equivoco sempre.
1: Sí, sisplau,
0: si els noms, si t'agraden els autogestionats i petits, jo fitxo cada any el Festival Pingüí de Flix, que no és un festival amb piscina, és una piscina amb festival. És a dir, tothom té entrada a la piscina i el bonus és els concerts que es fan a la piscina del poble.
1: Molt bé, perfecte.
0: Mira, boníssim cartellàs, també.
2: El Marata Folk també està molt bé. Quan fan a Marata, fan a Marata Folk, està molt bé.
0: Doncs aneu a compartir quin és el vostre festival preferit avui que engega el Primavera Sound. Us preguntem per això. Com pinta la vostra temporada de festis i el record més preuat que guardeu d'un festival?
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I també aprofiteu, si esteu aquí al WhatsApp responent la pregunta, per votar la cançó de les 10. En teniu 4, com sempre, que us llença en Sergi. Decidiu l'última cançó del programa amb les que us pretria, inspirat en...
4: La Famèrdida!
3: Un 3 de juny, com avui de l'any 1951, naixia en Miquel del Roig.

0: Gènere del pas doble fa tant de festa major. El cantautor de l'Ametlla de Mar fa avui 75 anys. Bona part d'ells els ha passat lligat a la seva guitarra, cantant i versionant centenars de cançons en solitari en concerts que fins i tot han arribat a ser de 2 hores de durada. Durant prop d'un quart de segle, l'artista brenc s'ha convertit en un imprescindible de les festes majors del país. I avui us proposem 4 cançons de cantants que, com a Miquel del Roig, han necessitat només una guitarra i la seva veu per fer els seus concerts.
1: Quants anys has dit que feia Miquel del Roig?
0: 75 anys.
1: A mi em fa patir aquest senyor.
0: Home, t'ho diràs si fa patir.
1: És que jo, de veritat, cada cop que el veig sobre un escenari dic, sisplau que no sigui avui, que sigui un altre dia, avui no.
0: És que lluny d'anar millor ni de pitjor, això està clar. Doncs avui us proposem d'una banda aquest conegudíssim tema, La Farola, d'en Miquel, i aquesta és la primera cançó i la segona és aquesta altra.

0: sembla del poble ser.
1: Veus, en Cesc no et farà patir, perquè ja ha deixat els escenaris abans que et pugui fer patir,
2: sí,
1: amb la seva guitarra
2: com
1: damunt.
2: Com ha de ser, s'ha de saber parar.
1: Doncs el cantautor de Sant Pere de Riudebitlles, en Cesc Freixas, que l'any passat va deixar les actuacions, ens oferia aquesta petita rambla del poble sec, i ell també cantava, sobretot sempre al costat de la seva inseparable guitarra. Més cançons ara del Lluçanès.

Mar Pujol, que aconsegueix embolicallar-te amb les seves cançons. Ara la sentim interpretant-nos aquest verd avellaner, influenciada per artistes com la Sílvia Pérez-Cruz o la Maria Arnal. La seva música és folk pop mediterrani ple de lletres íntimes. I acabarem amb la Carlota Flaner.

0: La cantant barcelonina, caracteritzada pel seu pop tendre i underground, interpretat sempre en anglès, ha estat lligada sovint a aquest programa, on va ser col·laboradora fa 3 anyets. Potser és per això que alguna oient, crec que era la Montse Mouba, deia no podem...
1: Subjectius.
0: No. Diu, no podem deixar que sigui l'última, perquè de moment anava a l'última posició i deia, si us plau, fem el que sigui perquè no es converteixi en l'última classificada, i crec que de moment ho és.
2: Diu la Montse, inadmissible que vagi l'última.
0: Quina votes tu, Laura, d'aquestes? La Farola, la Petita Rambla de Poble Sec, Berta Ballener o Water Eyes?
2: Jo la Flaner.
1: Clar, és que jo amb la Mar Pujol aquí tinc molts problemes. Però va, sí, intentarem fer campanya per la Carlota.
0: Va, la Carlota. Votem la Carlota.
2: Doncs a les 10 sonarà la cançó que hagi aconseguit més vots entre vosaltres. Ara seguim aquest matí de dimecres. 3 de juny amb vosaltres, són les 9 i 7. I avui s'espera, sí, igual que ahir i abans d'ahir, l'altre s'espera un altre dia assolellat. Amb els grans Sebastians.

0: Així sona els experts.
1: La descripció és excolònia espanyola.
2: Comenta en Joan, pot ser les Carolines o les Illes Salomó?
1: Provem-ho. Un moment, que recupero...
3: A dalt.
1: Quin era? Aquí, ah, sí.
2: És molt radiofònic, això que estem fent.
1: Molt.
4: Vinga, home, va, home, va!
1: On vols dir? On és? Ja no ho he perdut.
3: Ai, no sé quin dia era.
1: Espera, busquem-ho. Era el de la Illa Paradisia,
3: sí.
1: Que us en recordeu, eh? Un moment,
3: Ara estem a prop, nois?
1: Seguint.
2: Vols que vagi posant música mentre
1: estem? No, espera't, que ara hi arribarem.
3: Ja arribem.
1: Un moment.
2: Bueno, tot just estem a les 7 i anem fins a les 10,
1: Perdó, perdó.
2: Vinga.
1: Perdó. Oh. Estem arribant-hi.
4: No em vaig ja. No vull saber què
0: ve. Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Les 9 i 12 minuts, nou espai categòric de la Laura. Quin tipus de persona ets segons facis tal cosa? Avui ens heu d'anar identificant, Avui xarxes socials.
6: Vinga, doncs sí, som-hi.
7: Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat.
6: Comencem per la gent que fa més ràbia, que és la gent que no pot acceptar que té la mateixa relació tòxica amb les xarxes socials que la gran majoria de la població, no? O sigui, que com, una mica com Josep Montero en aquesta lletra, que és com, no, a mi m'és igual, jo no penjo mai res, tampoc miro si algú m'ha fet like o no, tampoc segueixo gaire gent. Estàs allà 6 hores al dia, què estàs fent si no fas res de tot això? Pregunto.
5: Doncs... Quan estàs al seu costat ho veus que mira molt el mòbil, encara que...
6: Ho veus, no, i a més comenti. A més se li nota amb algunes coses. A mi ho veu un tio que estava flirtejant una mica en una festa i de cop i volta em va treure una dada que vaig pensar... perdona. Diu, tu alguna vegada m'has mirat els stories i no em segueixes,
5: Hosti.
6: I jo, hòstia, perdona, policia del qui t'ha vist els stories. I vaig pensar, realment estava molt enganxat, perquè és que si no te n'adones d'aquestes merdes.
5: I queda, tot un estudi. I queda clar que veient els teus stories no t'interessava tant com per fer-li follow amb aquesta tia que estàs flirtejant. Per tant, millor no treguis el tema.
6: No, al final el vaig seguir, Vull dir, no passa res. Però que em fa ràbia aquesta gent que fa veure que no i després és que sí. Si tant us la suda, us ho traieu i ja està. A mi m'agrada la gent que reconeix que té una addicció a les xarxes socials i que, a més, ho fa de manera consumista.

0: Aquí, això és un forat negre que si comences a caure per aquí ja l'has liat i ara espero que alguns us hi sentiu identificats perquè sé que som molts.
1: A veure, a veure.
0: Jo ja m'hi sento una mica reconeguda.
1: Sí.
0: Que és que el teu algoritme et coneix tant que et comença a posar anuncis de coses que realment t'agraden i te les acabes comprant.
1: Sí, les acabes comprant. De dir, fa dos minuts acabo de pronunciar aquesta paraula i ja me l'està venent. Bueno, és que potser has buscat anteriorment alguna cosa
0: sí,
1: sobre això.
0: Entre això, entre que fas cerques o que fins i tot hi ha la conspiranoia aquesta de que tu parles i ja tot el mòbil et pilla sí. i tal, clar, et va plantejant coses cada cop més afinades. Al principi, jo recordo fa uns anys que sí que em sortien coses que jo havia buscat, però eren coses molt allunyades del meu gust personal i del meu interès i del meu pressupost i tal. I ara ja cada vegada... Home. És que cada vegada m'ho posen més a la cara. I a més, és facilíssim. O sigui, tu entres a l'enllaç i pots pagar amb el mòbil, no cal ni que posis cap dada, no, o sigui...
2: Però tipus què? Quin tipus de productes? És que a mi això no em passa.
0: A mi, per exemple, m'enganxen molt per la roba. Perquè al final vas a una botiga clàssica d'Inditex, un Zara, un Bershka, un Pull&Bear i tots aquests llocs on anem a comprar la gent que són pobres... I tot és igual, o sigui, tot són coses negres, grises, caquis i vestits d'oficinista, diguem-ne.
1: A mi em passa el mateix en productes de gats, Laia.
0: Sí,
1: el seu negociat.
0: Llavors, el meu algoritme de xarxes ja ha pillat tant el tipus de roba que m'agrada i que sigui així una mica original i diferent, que jo ja em surt un anunci i dic, sisplau, controla't, Laura Grau!
2: I és una no empresa, o sigui, ells encerten que tu busques un producte de proximitat i d'una cosa...
0: No, Laia, ni proximitat ni hòsties. Vull dir que Instagram no té principis, m'entens? Això
2: no,
0: és el que encara fa sentir més culpable.
2: Tu moltes vegades portes coses de projectes d'aquí la vora...
0: A vegades porto coses de Zalando que m'han sortit a Instagram un dia que estava avorrida.
1: No és tan militant com tu. Bueno, de fet, ningú al país està militant com tu.
2: Instagram no ho és perquè a mi no m'ofereix això. A mi si m'oferís, jo potser em compraria, però a mi no em surten d'empreses d'això, de les franqueses del Vallès que facin jersei, saps? Si no, potser les compraria.
0: Però perquè jo crec que no estàs tan enganxada com nosaltres, Laia.
2: Ah, pot ser.
0: Després hi ha gent que potser no li agafa tant per comprar compulsivament a través de les xarxes socials, però també té els seus vicis. La venda ya cayó. Gent que tinc al voltant que pagaria diners per entrar al seu Instagram o al TikTok i mirar-li la lupa. La lupa, el descobre,
2: sí,
0: per a ti.
2: Sí, sí.
0: Que allà és on s'acumula tota la merda que tu mires una mica com sense que ningú se n'adoni perquè et vas guardant reels o TikToks o posts que t'interessen però no vols fer-li like públic perquè, clar, mai se sap qui pot arribar a veure aquell like.
1: Aquestes coses millor no és com es fabriquen les salsitxes, no ho vulguis saber.
0: No, però és que diu molt de la persona. Mira,
1: no,
0: ara jo
1: sí?
0: vaig a fer una mica de
2: bersharing.
0: Vaig a dir-vos que hi ha la meva lupa. Ja us aviso que res de bo, vale?
3: He d'anar a l'Insta directament i...
0: Sí, a la lupa.
3: Vale.
0: Sí, llavors, és un gent tot de publicacions que són una mica batibull de coses que t'has anat guardant o que t'interessen o que
2: bueno,
0: et mires
2: que
0: molt...
2: Bueno, que ells creuen que et pot interessar, no? Sobretot.
0: Exacte. Tinc coses d'educació, que això, mira, encara em puc arribar a entendre que em surti, no? O sigui, gent que ha fet il·lustracions i memes i tal, però llavors de cop tinc tot de coses d'astrologia.
1: Astrologia, sí, home. I no se n'ha amagat pas, tampoc.
0: No, però, o sigui, és que a més no fa falta com ni que l'incentivis de res, o sigui, no cal ni que posis m'agrada, ni que guardis, ni res. Tu només que hagis parat un moment el teu scroll a llegir una publicació d'aquestes només perquè t'ha picat la curiositat, ell ja registra que t'interessa allò, vale? I després tinc tot de coses de tipus...
2: Ostres, a mi no em surten recetes de cuina.
0: Les tres red flags més habituals, vull dir, com coses de relacions i coses així, saps?
3: Mira, a mi em surt top...
0: Crisi dels 30.
3: Top 20 busiest airports in the world. I un gameplay d'un joc de taula que es diu Marco Polo.
2: És que és superdiferent, no hi he jugat. Però mireu, és superdiferent. O sigui, el meu només estrictament hi ha receptes. Vull dir, tot és tot, Receptes de cuina, tot. I no n'he fet mai cap, d'aquestes, però m'agrada mirar-les.
1: Quasi tot és futbol.
2: Què dius, futbol?
1: Sí.
0: Bueno, així doncs no esteu tan malament.
2: També és interessant una cosa, perdoneu.
3: No ho estic dient tot perquè em fa vergonya.
0: No, és que és això, fa molta vergonya. I hi ha gent que li entra la lupa i no se n'entera perquè estàs al seu costat a la taula o estàs al metro, no sé què, i fa patir la quantitat de ties en biquini que li surten, la quantitat de contingut generat en via d'aquests de gats absurds fent coses. Bueno,
2: també diré una cosa.
0: Vigileu amb la vostra lupa.
2: Hi ha una cosa que podeu fer, que és que jo, mira, tinc fins a 1, 2, 3, 4, 5 comptes d'Instagram que puc gestionar des del mòbil. Doncs clar, si
0: mare meva, Laia, els col·lecciones.
2: Amb un perfil et mires, o sigui, jo aprofito per mirar coses que no vull que em molestin després en el meu Insta normal, Des d'una entitat, per exemple.
3: Mira, mapa de Noruega de qui és més dretes i més d'esquerres. Una vídeo miada com es va construir la Gran Piràmide. Un mapa,
0: no, no, és que
3: mapa
0: electoral
1: diu molt de tu.
2: Espera, que n'hi ha un, no, que no és de cuina, que és del Kilian.
3: No, espera, el plebiscit de Monarquia o República d'Itàlia de 1946.
0: Molt bé, oients, dieu-nos que us surt a la vostra lupa.
2: Mira, Kilian Jornet, eh?
1: Ja, ja, m'ho esperava.
0: Seguim amb gent que només fa servir Instagram de la manera, jo penso, més honorable de totes, que és... per posar like a tots els seus amics tota l'estona. Ella em va preguntar si demà treballava.
3: Del corro descanso, però el cor no em para. Aquell amic que comença a intentar-ho amb la música, aquell que treu un poemari, mira, li tirarem like.
0: Clar, home, s'ha de donar suport als amics, però és que no només like, like és de rata. Sí, jo als meus amics els hi exigeixo. Like, comentari, repost, guardeu, compartiu els stories, tot el que es pugui, perquè tot això és engagement. Llavors, si tu tens un projecte digital, pel motiu que sigui, necessites suport i necessites que la gent estigui interactuant amb el teu contingut per sortir més amunt a la gent que no coneixes.
1: Aquell amic
0: per
1: tant, que s'apunta al gimnàs i que vol mostrar que els seus bíceps ja comencen a sortir, això també s'ha de posar...
0: A veure, això no faria que ell es guanyés millor la vida, diguem-ne, però si ell ho necessita per la seva autoestima, tu ho fas.
1: Tu ho fas com amic ets.
0: Tu ho fas sense mirar. Jo tinc amics que penjo un reel i el reel dura 3 minuts, fa un minut que l'he penjat i ells ja m'han fet tot el que han de fer. Ostres. És a dir, no se l'han mirat. No se l'han mirat, like sense mirar. No entenen el codi tampoc de...
2: Ostres,
0: el que
2: si et poso
0: és
2: un like, em penso que ja et faig molt i veig que no, eh? T'hauria de com enviar-ho a algú o no, guardar-lo?
0: Tot el que es pot, Laia, comentar, guardar, repostejar...
2: Però jo només
0: repostejar.
2: Em guardo... Ara et dic per què em surten les receptes a la lupa, perquè com que les receptes és una cosa que et guardes perquè no la faràs amb
0: clar,
2: el vostre
0: veient. Guardar és una gran eina per aconseguir visibilitat, perquè és una cosa que la gent no li implica res, perquè no és públic, en plan, no pots saber quines publicacions t'has guardat, i en canvi fa que surtis molt més perquè Instagram ho detecta com a que ets una... Bueno, que és un contingut interessant. Volem amigues que ens contestin de tots els stories que són molt guapes, que sortim molt sexis i que, bueno, això, màxim
2: clar,
0: suport. Suport de fan, diguem-ne. Si hi ha gent que només fa servir Instagram d'aquesta manera, després ni pengen res elles ni res, però
3: gràcies,
0: són les meves preferides, sincerament. I per últim, gent que de veritat i autènticament li és igual tot plegat. Me la sua m'és igual el que em puguis
3: explicar per una xarxa social. Me la sua m'és igual. La gent que es va quedar al WhatsApp, eh? Que potser són els més savis.
0: Jo crec que sí. Jo és que si no em dediqués a aquesta indústria, penso que m'agradaria molt estar en aquest equip, d'esborrar-me les xarxes socials, no entrar-hi mai més, no saber què és un trend de TikTok, no saber qui són els influencers de torn i no saber absolutament res del que passa allà dins.
3: No, que si has descobert el Naïm Smiley.
0: Ja, és veritat que hi ha coses que penso que em sabrien greu, però és que la qualitat de vida que deus tenir sense entrar mai a les xarxes socials ha de ser tan gran que em compensa.
3: Dubte, postureo o honestedat? La gent que, sí, esborra tots els posts d'Instagram de tota la seva vida, ens segueix fent stories o mirant els altres.
2: Això és molt habitual, no?
0: Sí, hi ha molta gent que és observadora. És una mica el primer perfil que he dit, que fan veure que els és igual tot, estan al dia, estan al dia de l'actualitat digital. Gran admiració per la gent que no té xarxes socials. Sou la meva gent preferida. Expliqueu-nos com és l'experiència d'estar desconnectat d'absolutament totes les merdes que diem per Instagram, que també després en parlem tot el dia. És això, no? Es viralitza aquesta cançó. Ostres, d'on ha sortit, de TikTok?
2: Clar, jo tinc amics una mica enfadats, perquè diu, ostres, és que no me n'he assabentat d'això i no pot ser que només ho expliqueu a les xarxes, i es tenen raó.
0: Bueno, llavors podeu escoltar la ràdio i nosaltres us posem al dia, però jo, si podeu mantenir aquest vostre salivat de xarxes socials, feu, no entreu en aquest pou.
3: Gràcies a Laura Grau. Adéu, Laura Grau.
0: Adéu,
3: Laura.
0: Adéu.
3: Ens veiem demà, tot i que t'interessaria molt quedar-te. Que ara de seguida, amb Laia, tornem a parlar del procés de regularització de migrants, que segueix havent gent que fa com trampes, que s'aprofita dels altres.
2: Avui volia parlar de si exacte, màfies.
3: Abans, però, en Pau Allbé, que ens canta i cantar, ara que són les 9:22.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: 6 minuts i seran 2:15, moment en què obrirem l'actualitat general de la jornada. No sense abans, Laia, per atenció a aquest tema que dèiem del procés de regularització extraordinària de persones migrants. Estem en ple procés i això ha posat al descobert algunes mancances que volies denunciar en aquest espai. Ja en vam parlar fa uns dies, però hi hem d'insistir.
2: Sí, perquè vam parlar d'altres coses. Vam parlar, doncs, de com... Bueno, ara que us ho explico.
1: Al centre cívics hi havia
2: Exacte.
1: Gent que es feia voluntària per ajudar en tots els tràmits aquestes persones
2: que
1: per problema tenen.
2: Tot bé que dilluns jo vaig visitar un d'aquests llocs on es fa assessorament a persones que estan mirant de tramitar aquesta regularització extraordinària, i una de les situacions que vaig poder veure és aquesta, de que hi ha una gran majoria de persones desemparades davant de la desídia de l'administració a l'hora d'assessorar-los. Allò que us deia, com tu molt bé deies ara, doncs són la societat civil, les entitats que han de fer aquest assessorament. Una mica jo m'ho pensava, a mi m'agafa mal de panxa quan he de fer un tràmit d'aquests, allò model 037 o instància electrònica. I jo he nascut aquí, domino la llengua, controlo els codis. Doncs, a més, puc tenir algun amic gestor o algun conegut advocat a qui fer una consulta. Però què passa quan aquests ciutadans han de resoldre aquesta burocràcia i ells no tenen les eines, tampoc un cercle de confiança on adreçar-se? Doncs, com dèiem, això, aquest desemparament qui acaba resolent és el voluntariat, la societat civil, que s'organitza per mirar d'ajudar en la mesura que pot, perquè evidentment vol dir que no s'arriba a tothom, doncs ajudar aquestes persones en un tema que, a més, és tan important per ells perquè els decidirà el seu futur, no? I, de fet, el seu present. Però no és l'únic entrebanc, i avui us volia parlar, doncs, de la màfia o les màfies de les cites prèvies. És una altra cosa que en Pas m'explicava en dilluns. Es veu que hi ha una dificultat, pràcticament impossibilitat, d'aconseguir una cita prèvia. És una escassetat que genera, evidentment, un mercat il·legal de venda de cites prèvies molt actiu i molt lucratiu. Sembla que un dels tràmits que fa més embut és el de registrar les empremtes dactilars, jo no sabia que això s'havia de fer, un cop s'ha aprovat la sol·licitud del permís de residència. Em deien dilluns, com si fos la cosa més quotidiana, Home, sí, la cita de les empremtes és la més complicada, és dificilíssim. I és que, una vegada més, les entitats socials que poden acompanyar les persones interessades en mirar d'aconseguir-ne, però, segons explicava una voluntària a la directa, és un malson, deia textualment, una educadora social, deia que en qüestió de minuts el web es col·lapsa, s'esgoten aquestes cites prèvies i és molt difícil aconseguir-ne. Aquí ha passat dues coses. Una, que és que el sistema no està preparat, evidentment hi havia una poca antelació davant del que seria, evidentment, una allau de sol·licituds i, per tant, el sistema col·lapsa davant de tantes peticions, no està preparat, i hi ha molt poques cites prèvies per tota la gent que en demana. Però és que, a més, les poques cites que surten, doncs, les acaparen aquestes suposades màfies, i sembla que l'Estat, doncs, no està fent res o molt poc per intentar aturar-les. Sí que és veritat que hi ha hagut diverses detencions arreu de l'Estat acusades, doncs, de segrestar aquestes cites prèvies d'estrangeria mitjançant l'ús de bots i, per tant, lucrar-se amb la seva venda. I en la majoria dels casos estan acusats de qüestions informàtiques, falsedat documental, però sembla que el benefici que cada integrant d'una d'aquestes màfies podria obtenir d'aquestes suposades actuacions il·legals seria d'uns 9.000 euros mensuals. Per tant, hi estan, doncs, com molt interessats, no? I clar, si el mateix Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha denunciat aquestes qüestions, però no hi ha prou operatius policials o segurament prou interès per part de l'administració per posar-se seriosament amb aquest assumpte i poder desencallar aquesta situació de les cites, perquè és molt frustrant que t'estiguis jugant la vida i hi hagi una màfia que s'està saltant les normes i el que hauria de garantir que tu tinguessis el mateix dret d'accés que tothom, doncs no hi estigui fent res. Sembla que, a més a més, el que es pot fer directament és accedir per WhatsApp a converses amb gent que et vendria aquestes cites, a la revenda, naturalment. Em van dir dilluns que s'arribaven a pagar 250 euros per una cita per fer el tema de les empremtes. I tot plegat amb aquesta impunitat, i sembla que no preocupa a ningú que hi hagi aquestes màfies enriquint-se en processos tan importants per una persona com és, doncs, directament la consolidació de la seva possibilitat de residència en aquest país. Why wait to say, at least I did it my way.

0: I amb en Calvin Harris i el seu My Way, el meu camí, sobrepassem els 9:45. De fet, són ja les 9:31, així que hora d'actualitzar-nos. Amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Avui és dimecres, dia 3 de juny. Què cal saber per avui?
1: Que els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs aquesta matinada al Golf Pèrsic. Teheran ha respost al llançament d'un míssil nord-americà contra un petrolier que es dirigia a la costa iraniana desobeint el bloqueig de Washington. La República Persa ha llançat drons i míssils contra objectius a Kuwait i Bahrain, que les defenses aèries han abatut. Els Estats Units han bombardejat una base terrestre iraniana. Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar amb una reunió a Waterloo el seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. Pel president Illa, si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. D'altra banda, els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I acabo parlant del Primavera Sound, que arrenca avui amb la seva jornada inaugural amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. ICAT farà una transmissió especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, The XX, Wineta o Yard Act, entre d'altres artistes.
0: Les 9:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que el futbolista Ansu Fati diu que traurà música. Ho ha anunciat ell mateix a les seves xarxes socials. Diu que el proper divendres 19 de juny traurà Sea Como Sea, un projecte que el mateix Ansu ha qualificat de molt especial i que ha creat amb molta il·lusió. A més, ha afegit: espero que la cançó us agradi, us acompanyi, us emocioni i que us la feu vostra. Si voleu ser els primers en escoltar-la, doncs quan surti aquesta cançó, aneu a l'Instagram del jugador i la podeu preguardar. Estarem molt atents, d'aquí al 19 de juny, a veure com sona aquesta nova cançó de l'Ansu Fati.
0: I ara, els esports del dia.
1: En bàsquet, el Barça guanya la pista de Luka Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga ACB. Avui, a les 9, Baskonia Joventut de Badalona. En waterpolo, el Mataró guanya la seva tercera Lliga femenina després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu, al tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa femenina de waterpolo al partit Atlètic Barceloneta-Catalunya a 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que fitxar per l'Ajax és un pas important a la seva carrera.
0: I quin temps serà avui, dimecres?
1: Doncs matí de sol en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà en lloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus i la tramuntana i el mestral pararan al migdia.
0: I ara de seguida parlem de teatre amb la Rita Uller, no sense abans gaudir d'aquest tros de somiatruites de Ponent, que és el senyor Llum Rajola.

0: Escoltes ICAT.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Sóc un locutor.
7: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
8: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta.
6: A mi m'encanteu vosaltres.
9: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
10: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ens separen 21 minuts de les 10, moment en què punxarem la cançó de les 10 i us direm adeu i fins demà. Així que tenim estona de sobres per parlar de teatre amb la Rita Oller. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Cuando seas vieja, ¿cómo vas a ser?
4: No.
3: Yo voy a ser una vieja polioperada. Me voy a poner unas tetazas.
0: I el que sentim és un projecte que ve de Navarra, les Nenes Theater, que tu, Rita, ja tenies controlades.
1: Sí, les vaig conèixer a Fira de Tàrrega aquest estiu, que van venir i a Fira de Tàrrega hi ha espectacles que es fan al carrer i després n'hi ha alguns que es programen en teatres. I havia vist diverses coses, estava un punt dient, ai, tinc ganes de veure alguna cosa diferent. I això va ser idoni perquè em va sorprendre moltíssim.
0: Són companyia, entenc?
1: Són una companyia, es diuen Les Nenes, i són dues persones, però en aquest cas són quatre qui fa l'espectacle. Llavors, és una creació molt diferent, amb un toc postmodern, no? Amb aquesta idea de qüestionar-se sobre tot el que passa en el món des d'aquesta visió de la modernitat, no? I toquen temes com, per exemple, què quieres ser cuando seas vieja? Yo quiero ser una vieja polioperada, no? Com de dir, quins són els desitjos de la nostra contemporaneïtat?
0: Com es diu l'obra?
1: Es diu Torcides.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo al principi pensava, què fan aquesta gent? O sigui, no estava entenent res. Però a mesura que va passant l'obra, dius, aquesta gent té un domini de tot el que passa en escena, impressionant, perquè van construint un discurs i una història. Bueno, només us dic que tota Fira de Tàrrega va acabar dempeus mentre es feia aquest espectacle. Oh. I és un espectacle que parla sobre la violència estètica i també un punt d'aquesta absurditat de viure i d'agradar-se i dels cossos que es troben els uns amb els altres i ben bé què estem fent quan vivim. És molt divertida. És una fantasia, és d'aquells espectacles que et sorprenen per les fortes apostes que s'hi fan. Jo me'n recordo un moment de tot el públic cridant quiero tetas, quiero...
0: Vinga, Laia.
1: O sigui, quiero tetas.
0: Sí, us està interessant el que explica la Rita, que va veure a Tàrrega, sapigueu que és que venen a Barcelona, eh? La setmana sí, que ve, si no m'equivoco, l'Antic Teatre, l'espectacle Torcides, prou com per repetir personalment, Rita.
1: Oh, i tant, jo hi vull tornar, i seran de l'11 al 21 de juny, jo no em perdria l'oportunitat de veure una obra de teatre ben diferent. De fet, si mireu el seu dossier artístic per promocionar l'espectacle, ja és un propi artefacte artístic
2: en ell mateix.
1: Mm-hmm. Vull dir que fan aquesta cosa de que tot el que fan, elles ho intenten tocar i construir, reconstruir. Vull dir que és molt interessant i realment per veure unes creadores joves d'un altre lloc de dir com fan teatre en altres llocs del món és molt interessant. Per tant, jo us recomanaria que hi anéssiu amb molt fervor, però és que a més hi ha entrades per cultura jove a preus exclusius. Per tant, és l'oportunitat
2: idònia. No hi excusa.
5: Però tu no sabies lo que te perdies quan vas dir xau.
0: Maria Jaume, que la podeu veure en directe divendres al Festival Recòndit de Cornellà del Terri, el dia 12 al Cabró Rock a Vic, el dia 18 aquí a la Diagonal, la Clotilde Fest, i té concerts, vaja, fins a entrats al novembre. Avui preguntem, avui que comença el Primera Sound, per quins festivals teniu a la vista? Tu, Rita, en tens algun ja marcat a l'agenda?
1: En tinc algun, però un que he anat fa rei, que em va encantar i que ho recomano per l'any vinent, és el Festival Maig.
0: L'he descobert avui perquè hi ha molts oients que ens diuen que la setmana passada vaig anar al Festival
2: Clar,
0: Maig.
2: Clar, és el de Santa Coloma de Caral?
1: Fenomenal, sí.
2: Clar,
1: increïble. Una ubicació perfecta. Allà, a part, va fer un bon temps increïble. Hi ha tres escenaris i està superben organitzat, perquè quan s'acaba un concert en una tarima petita, passem al més gran, no? I tota l'estona pots estar allà passant-ho bé. A part, és preciós. Hi ha aquesta cosa de dir, és que és molt bonic el lloc on soc, no? I et sents dins una pel·li bucòlica, bohèmia.
0: Això, Laia, està a prop de, per situar-nos?
2: És que Santa Coloma de Caral, no sé què dir-te, entre...
1: Bueno, no.
0: Províncies no en fem servir, i Tarragonès no és tampoc. Deu ser la Conca de Barberà.
2: Entre Cervera i Montblanc, podríem dir, per exemple, a mig camí. Entre Cervera i Montblanc, sí, més o menys. O entre Igualada i Montblanc, encara millor.
1: Sí, està a prop d'Igualada.
2: Home, a prop tampoc, però...
0: Està a la Conca de Barberà, mira.
2: Sí, ja ho sé, que està a la Conca de Barberà, però està molt límit amb la Segarra, per exemple.
1: M'estic quedant tan sorpresa del vostre coneixement de comarques. M'hauré de posar el dia per atrapar-vos.
0: Rita, t'has fet una bona escoltadissa al Santo Domingo Forever?
1: Encara no, però sí que m'agrada la Maria Jaume i com sé que ICAT és una d'aquestes que s'escolten freqüentment, us vinc a recordar que això podeu anar, en aquest cas, a l'Església de Sords per poder anar a veure aquest concert de la Maria Jaume, que a més també hi ha la publicitat.

0: I la publicitat, doncs, que abans havia sigut un diari català d'antes, ara, però, són un grup. I són la suma del Víctor Jiménez a la bateria, Marc Gelabert al baix, en Pol Guardiol a la guitarra i en Bru Esteve a la guitarra i la veu. Llavors, ara han presentat un senzill de la banda, que és En un cop de genoll, que és això que estem sentint de fons, i podreu veure'l conjuntament amb la Maria Jaume, això, a l'Església de Sords, dins el Festival Recòndit, i per Cultura Jove teniu entrades per només 10 euros.
1: Molt bé.
0: I ara us parlarem d'un llibre que a mi m'ha cridat bastant l'atenció, que es diu...
2: És teatre per llegir.
0: És teatre per llegir, sí. Que es diu Teatre inèdit de l'exili. Llavors, l'Ambrosi Carrión es veu que era un reconegut intel·lectual, però passa aquelles coses, no?, amb la història, que certs noms queden, certs noms no. En aquest cas, també hi havia un tema de que era un republicà que va anar a l'exili, vull dir que va ser un tema molt complicat. I ara, el que ha passat és que la Universitat de Barcelona ha editat un volum on hi ha peces teatrals que s'editen per primera vegada, que plega Els camins d'Antígona, del 1939, Nit d'embruixament, el 1945, i L'àngel negre, del 1959.
2: O sigui, mai s'havia pogut període. Llegir.
0: No, és la primera vegada. Llavors, a mi m'ha semblat com molt interessant aquest intent de recollir tot de dramatúrgies que existeixen, no? Que de vegades diem, ostres, és que no tenim relats de segons quines visions de la història. És, no, no, sí que existeixen, no? Igual que les dones a la història.
1: Clar. L'únic
0: que potser no se'ls ha donat veu.
1: Però, exacte, la frase és donar-los veu, clarament.
0: Exacte. Llavors, a mi em sembla que, a part, per iniciar-vos en la lectura de teatre, que sempre és molt agraïda, us ho recomano moltíssim, aquest volum que es diu Teatre inèdit de l'exili pot ser molt adient.
2: Publicat directament per la Universitat de Barcelona. Ara són les 9:45, és a dir, són 9:45. Balai, aquesta és de les teves. Se te nota en la carita quan no digues la verdad.
1: Ai, sí! Exacte, això és Cupido?
2: És Cupido.
1: I què més te vols que et digui?
2: Ah, no sé el títol de la cançó.
1: Ah, em pensava que es deia així, se te nota la carita.
2: No, home, no.
3: Demasiado.
2: No, sí, se nota en la carita que no dius la veritat, que està passant.
1: Mientes.
2: Que no sabes mentir.
1: Ah, això.

0: Així sona Els Experts.
1: Un dia estava jo a Mauthausen, ja sabeu que m'agrada fer una mica de turisme històric.
2: Sí.
1: Hi havia un grup de catalans. Era un dia feiner, era un divendres, però era un feiner.
2: Sí.
1: I a Mauthausen vaig veure que hi havia tres senyors.
3: Hola.
1: Tres senyors catalans. I de seguida estaven a punt d'establir connexió amb mi.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Jo no vaig dir soy espanyol, està a punt de fer-ho, però vaig dir, mira, vaig escapolir, vaig dir, marxem. I vaig ensopegar i vaig caure, que no passa res a la neu. I la meva confessió ara muta, una confessió d'aquestes geogràfiques, perquè jo sabeu que no estic acostumat a anar a llocs amb neu mai.
2: Ui, això és un lío.
1: I quan vaig caure, vaig dir, ostres, neu, que divertit, perquè no em veig mai. La vaig agafar i vaig dir, això està fredíssim.
2: Està bé.
4: Mare meva, no entès res.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Minutets perquè siguin les 10. Avui és dimecres, dia 3 de juny. Avui comença el Primavera Sound. Recordeu que si seguiu connectats aquí a ICAT, podreu sentir la programació especial. El programa Independents avui i demà des del Parc del Fòrum, el programa Loft divendres des del Fòrum, i podreu sentir concerts com els de Winetta, Father John, Misty, The Cure, The XX o Jimena Amarillo, entre altres. Ai, mira, i Rusovski el dissabte. Bé, doncs, arran d'això, avui la pregunta del dia que us hem fet és tema festivals. Quin és el gran record que teniu i quins teniu planificats per l'agenda d'avui, d'aquest estiu?
5: Aquest any repetim Tinglado a Vilanova i la Geltrú, com cada any, a més pel que ve la fèmica. I aquest any també anem al Vida. Mola molt el cartell del dijous, les al·lèrgiques al pole, el Big Bang, en Dan Peralbo, la Maria Jaume...
6: És espectacular.
5: Sí, super, també ve Sidoní, Fat Slim Boy... Fat Boy, Slim... I... Pum, la Maia, Maria Arnal... No, una passada de cartell. I en food truck, sí. Però nosaltres ens ficarem entrepant.
7: Un dels que m'agrada molt és el Festival Maig.
8: Mentre faig un últim glob a la beguda del costat...
7: I vaig l'any passat per primera vegada amb el meu germà petit per veure Dan Peralbo i Remei de Calafresca i ens va encantar tot el festival. I a més vam conèixer dues noies amb qui ens hem fet super, super amics. I hem anat a molts altres festivals junts. I altres festivals al que aniré, Cantilafont, El Vida, El Cel Obert i Garbinar de Pop.
9: L'any passat vam anar al Resurrection Fair a Viveiro i ens va agradar tant l'ambient, l'organització, el lloc, el viatge d'anada cap allà, de tornada, que aquest any repetim. És un festival que, tot i que la música és bastant heavy, és bastant familiar. Llavors aquest any també anem amb la meva filla. Ruta cap a Galícia, 4 dies de festival.
10: Bon dia, experts!
11: Està super... La Primavera Sound és l'hòstia i hi ha concertassos i comença avui. Però també hi ha una cosa que comença avui i és superimportant. Com a Berguedà, avui comença la Patum i crec que s'ha de dir també. Així que a part de Primavera Sound, fotem-li gas a la Patum. Som-hi, bon dia!
12: Hasta aquí de Moscatell. Hasta aquí de Conyac.

0: És la Venus, la cantant sabadellenca, una de les caps de cartell del festival Primera Sound, que avui arrenca. La Venus actua dissabte a la tarda, si la voleu anar a veure. Ara són les 9:54 i després d'aquest tema, qui s'enamori, perd els millors moments del programa d'avui.
1: I avui ha estat un dia d'aquells en els que la Laia ha tornat a arribar tard. Per qui? Per culpa de Rodalies.
0: La Laia Vidal, que com pots veure no està al seu seient, però ens ha enviat una crònica instantània. Contactem ara mateix amb Laia Vidal.
2: Bé, estimats, doncs acabo d'arribar a Barcelona, 14 minuts de retard, suficient com per haver de córrer per Barcelona. Si m'atropella un cotxe, doncs mira, serà culpa de la Renfe.
3: Hola! Hola!
1: Però ha estat anunciar que ve la Patum, punxar una de les melodies de la festa bergadana i ha aparegut per la porta. Vinga, aquí! Ha estat sonar això la i entrar la Laia.
0: La fanfària que dona pas.
4: Hola.
0: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
0: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
0: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
0: Aixecar-te encara abans per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger. És que jo què penses? Que havia aquest tren per gust.
0: És el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
0: Segur que...
3: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
0: Ara miraré els
3: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
0: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
0: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: Després...
3: És que no es pot provocar la gent que està afectada per un retard de la Renfe, ho enteneu, no?
0: Ara miro, miro els horaris.
1: Hem parlat de festivals de música del Papa, de la caseta de Bad Bunny, fins i tot d'un violoncel, altrament conegut com a cello.
0: I ara, Laia, em pots escriure quin objecte tinc a la mà?
3: Cello.
0: Perquè, doncs, ara parlem de...
5: Vale, gracias.
1: I, per cert, els oients ens han dit que...
0: L'he baixat de la redacció.
1: No, sí, de veritat, tenen cada cosa, de veritat.
0: De Pau Casals.
1: I els oients ens han dit que encara estem amb el jogo del tema d'ahir, quan parlàvem de la primera vegada. Ens ho han dit quan xerràvem de matalassos i coixins amb la Laia.
3: Un coixí que t'agradaria a tu, Roger, és un coixí que té afrodisíac. Mira aquest.
1: Afrodisíac?
3: Sí.
0: Per què? M'ho dius a mi.
3: Mira, diu, imagina't un coixí que no només t'ajuda a dormir, sinó que et posa a to. Ho aconsegueix barrejant fibres naturals i plantes aromàtiques amb trossets de làtex natural. Jo dormo sempre
1: que
3: boqueta
1: gruixut,
3: rosa.
1: Gruixut, no.
3: No em puc adormir si no estic boqueta rosa.
1: Ah, sí? Jo al contrari. No, jo un poc amunt.
3: Mira, és com que m'agafo al llit,
1: saps? En aquest sentit ens complementem.
3: Sí.
0: Jo ara, per esmorzar, me menjo un bocata rosa.
1: És
0: una entrapada i dintre hi ha la pastesa, la pantera.
1: Una cosa una mica embafadora, però bé, cadascú menja el que vol. Vinga, anem marxant i ho fem amb la Farola, la cançó del Miquel del Roig, per celebrar els seus 75 anys. Felicitats, Miquel!
0: Felicitats! Rita, tu, a Miquel del Roig el tens controlat?
6: No.
0: Vale.
6: Ara mateix el coneixeré, crec.
0: Vale, i a qualsevol festa major. Ens quedem amb la Farola d'en Miquel. Gràcies, Rita. Fins la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.
0: Sergi, Laia, Anna, Maria...

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Marcant la diferència del que s'escolta a casa nostra, aquí teníem la proposta des de la Riga dels Blue Nana i uns que estan d'estrena. Són els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec.

0: all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt?
1: Al·lèrgic és el pol·len i aquesta que és com una nova dosi de caos en un matí que es presenta assolellat. Matí de dimecres 3 de juny i tenim també per aquí a Javito. Res és tan difícil.

rota un cop més el gamberro, la peça més rebel de l'Albert, i aquí tenim una altra de les novetats de la temporada, Madonna i Sabrina Carpenter. És fort.

0: Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Somos los siguientes, como Wade Barrett. No me llegues mal, ya la otra se barre.
3: Especial de música llatina alternativa. Des de Santa Marta a Ana Tijú, Catriel i Paco Moroso i descobriments com Rawayana, Can Culto o Kevis and Mikey.
4: Y que me den una Mastercard.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Recuperant també un cop més el Paradise de Phil Collins, refrescant la memòria gràcies a DJ Snake. I així anem avançant per aquest matí del dimecres, 5 minuts ja per 3:15, i aquesta és l'última de l'Ariana Grande.

provant noves sensacions musicals gràcies als Igloo, i aquesta hora, mica en mica, es va acabant. L'última és per Leighton.

Maria, Jaume i sonen ses campanes per començar aquesta nova hora i avui també una nova edició del Primavera Sound. 11:03.

Un altre del màgic repertori d'aquesta banda que ens arriba des de Granollers, música de quilòmetre zero amb el Sabana. I seguim endavant, et farem oblidar aquest dimecres gràcies a Olivia Dean. Nice to each other.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Fent roda Skin and Bones, un dels nous hits de Ray, aquesta dona que a més compartirà gira aquest estiu juntament amb Bruno Mars per Nord-Amèrica. I dels nous talents emergents de casa nostra ens quedem ara amb Jove Drive.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. Aïcat. Aïcat.

0: Naughties.
1: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

Xico, que aquest estiu també passarà pel Festival Cruïlla. Més cançons per refrescar aquest matí del dimecres 3 de juny. Seguim en directe des de Lleida, posant ara a Sodi, On amagar-se.

Mica en mica es va consolidant com una de les noves artistes de casa. És l'Abril, que arriba com una dosi de bon rotllo, i aquest és Wesley Joseph.

Per acabar aquesta hora, no està mal tenir a Guillem Bautista i també a Mimi Webb a les 12. Ens posem en punt, ens posem al dia i després, si cat, continuem Josep Maria Palau.

0: Britànics actuaran divendres al Parc del Fòrum al Primavera Sound 14 anys després de marcar el rècord del concert més llarg del festival l'any 2012 a més de 3 hores d'espectacle.
1: Per aquest any, com a mínim, s'espera també un concert de 3 hores amb els seus grans himnes, com el Friday I'm in Love, que sentim de fons. Serà a partir d'un quart d'11 de la nit i recordeu que el podreu sentir en directe per ICAT.
0: Però com dèiem, això serà divendres, avui jornada inaugural i gratuïta, això sí, cal que hagueu demanat prèviament invitació. El tret de sortida anirà a càrrec de la cantant i coreògrafa catalana Uineta.
1: Serà un dels 4 concerts d'avui, juntament amb Yard Act, Wet Leg i Guitarrica de la Fuente. L'actuació de l'artista de Benicàssim la podreu sentir també en directe per ICAT avui a partir d'un quart de 9 del vespre.
0: Demà ja hi haurà en marxa els 17 escenaris del Primavera, entre els noms més destacats de demà, Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack.
1: Demà, en clau catalana, també hi trobareu a Murn i Renaldo i Clara.
2: Caminant al teu costat em semblava irreal.
0: I divendres, a més de The Cure, també hi trobareu Addison Rae, Ralphie Chu i, entre d'altres, el productor d'electrònica Skrillex.
1: Dissabte també hi haurà la catalana Paula. Això sí, tots els focus estaran centrats en The XX. Ai, ai, ai. Els primers concerts en 8 anys que faci la banda britànica de pop minimalista, i si no podeu anar al Primavera el podreu sentir també en directe per ICAT a quarts de 12 de la nit.
0: Un dissabte on també hi haurà el Primavera Sound Rusovski, que també podreu sentir en directe per ICAT, i la catalana Venus.
1: Aquests són alguns dels noms més destacats que trobareu en aquesta edició de la Primavera Sound, però n'hi ha més. El nostre company de l'Independents d'ICAT, David Talleda, ens ha fet aquesta selecció d'imprescindibles.
3: Hola, Sergi i Anna i gent d'ICAT, el dia en general. La primera recomanació és un 2x1. I mira, encara t'ho milloro i t'ho amplio a 3. Dijous, 5 de la tarda, tots cap a l'auditori per veure Cameron Winter, el cantant dels nord-americans Geese, indiscutiblement la banda del moment. I a 3:15, tornar a veure Cameron Winter, però ara capitanejant el seu grup. I si voleu veure Geese, però en un format més íntim, els trobareu dimecres a la sala Paral·lel 62 de Barcelona a les 8 del vespre i dins del Primavera a la Ciutat. També dimecres i també al Primavera a la Ciutat, tota una institució, és a dir, els britànics Mogwais, la cita amb els escocesos a les 7 de la tarda a Rasmatàs. La tercera recomanació és per Doja Cat, dijous a 2:40 de la nit, debut al Primavera Sound i també primer concert a Espanya. La quarta recomanació és per My Bloody Valentine, que tornen al festival 13 anys després de la seva visita anterior. I la cinquena i última, doncs, per Gorillaz. Un premi per Damon Albarn, que va veure que hi podia haver vida més enllà de Blur.
0: Gràcies, David. Per cert, que els companys de l'Independents seran avui i demà al Primavera Sound, amb el programa especial de l'Independents, per explicar-vos tot el que passi pel festival i també amb entrevistes a algun dels artistes, per exemple, Uineta i Renaldo i Clara. I divendres al vespre també trobareu els companys del Loft.
1: A banda dels concerts que us hem dit, per ICAT també podreu sentir aquests dies les actuacions de la Uineta, Wet Leg, Father John Misty, Jimena Amarillo i Yard Act.
0: I avui és festa grossa també a Berga, arrenca la Patum, que com ja és habitual omplirà el cap de setmana de música. Per exemple, divendres hi haurà Doctor Prats.
4: Però ja vaig tard, tard, tard, tard, tard, ja torno a fer tard, tard, tard.
1: Actuaran a Barraques a partir de les 11 de la nit. Abans hi hauran actuat el grup de ball Pep i Maria José Músics i Manolitos Band. La nit la tancaran els bergadans Nat Band.
0: I dissabte a les 9 del vespre hi haurà, entre molts altres, Mama Duixa, a les 9 i a les 11, The Tallets.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I amb The Tallets posem el punt i final a aquest ICAT el dia d'avui. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia!
6: Escoltes ICAT.
7: Vinga, som-hi, en acció altre cop, després de les propostes culturals, amb el ritme Dila i la Miller, Stars Lullaby.

Doncs amb la música adequada, que a qualsevol moment pot salvar el dia. Aquí teníem a Cisa atrapant-nos un cop més amb el Save the Day. I ben motivats, seguim aïcat amb Jungkook, que el més petit dels BTS, amb Lero, 7 Days.

0: Emocions fortes amb la Gigi Ros, agafant de nou impuls i amb un ritme i un so renovat amb aquest primer tastet del que està per venir. 12 i 19, més coses a Reunicat. A punt tenim els potents rescats de guitarra d'Hipnosi.
1: Escoltes, Icat.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: LINCAT. LINCAT. LINCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. LINCAT.
4: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
3: LINCAT. LINCAT. LINCAT. ICAT. ICAT.
5: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.

convidant-nos a deixar volar la imaginació al ritme d'aquesta batxada Imagina, els Flashy, Flashy Scream, que continuen aportant alegria i energia allà on van. Una de les properes cites per veure'ls en directe serà el proper 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Fregant el punt de 2:15 amb l'antiga estrella Disney, Dave Cameron.

Doncs bona hora que té, Julieta, la nostra diva pop star que es troba en el millor moment de la seva carrera, creant un so que ja és marca de la casa 100%. Ben tendres i romàntics ens posem ara amb aquesta cançó d'amor de Luri Santa Fe. Ja no puc

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
2: dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.

talents de Potger i Lluc, enllaçant amb aquesta finíssima elegància el ritme boom-bap d'aquests txecs i més cançons d'aquí a ICAT, al costat d'ara, i un rajola amb el cap ple d'idees i il·lusions.

Bona Duixa, amb l'energia positiva d'aquest nananà dels artistes, per cert, convidats aquest divendres a la Patum de Berga. I aquí l'última abans de la una, una classe magistral.

Cremant no sé què, per començar una hora més del dimecres amb les veus del Mato i Maig, enllaçant el ritme d'aquesta baladeta romàntica, Juga amb foc. Nova tanda d'emocions musicals que continuen amb el so que demà dijous portaran en viu el Primavera Sound Fuckers.

Contradiccions i aprenentatges que acompanyen la trentena, sentint una de les noves i intenses cançons de Crepapalms. I més emocions intenses, aquest, amb la metja ara que més crema dels clima. Dona'm

Masterpiece, el mestre de la pau, transmetent sensacions d'eufòria amb l'Spin the Block. I és el que diuen, després de la tempesta arriba la calma. Ariana Grande donant les primeres pistes del que serà el seu nou disc amb aquest I Made You Love Me.

0: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a iCat.
2: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid. Presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
3: El Primavera Sound 2026 sona iCat. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a iCat. La ràdio dels festivals.

Guineta, guanyant-se a tots els bois de Catalunya, un dels atractius que demà dijous podràs escoltar en directe aquí a ICAT a partir de les 9 de l'espre. Vinga, més música, que no hi falti. Pura eufòria ara amb Almost Monday, Lost Monday.

El moment aïcat per a la cintana de Núria Moliner, fent una altra de les bones aportacions musicals a l'escena del país. I en el seu millor moment, aquí tens els Dan Levine, Maroon 5 amb Heroine.

Romanticisme amb els amics de les arts escalfant el nostre sensible cor musical. Segurament t'estimo. Així és com sona el primer tastet del disc que trauran l'any que ve, el 2027. Seguim sumant més cançons, aquesta amb Thundercat, recuperant la veu del ja desaparegut raper Mac Miller. I amb un estil, i un ritme que ens recorda molt Stevie Wonder. Això és She Knows Too Much.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: Somos los siguientes, como Wade Barrett. No me llegues mal, ya la otra se barre.
5: Especial de música llatina alternativa. Des de Santa Marta a Anna Tijú, Catriel i Paco Moroso i descobriments com Rawayana, Can Culto o Kevis and Mikey.
6: Y que me den una Mastercard.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Doncs si el món s'acaba, que ens agafi, ballant Apocalipsis Now. Així sona la nova dosi de caos de l'Èsica Salpolen. Més coses, Aicat. Fem ara parada al renovat Hips Don't Lie de Shakira, amb la versió molt fidel que fan Bia i Becky G.

0: Calvin Harris amb Satisfy, autèntic, eh? Himne de ball, preparat ja per les postes de sol als festivals més grans del món aquest estiu.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Va, que anem ja tancant aquesta hora compartint un diumenge sense drama, la nova rumbeta dels Catarres.
1: Escoltes, ICAT.

0: Tasicat.
1: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
2: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
4: Sí,
3: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
5: Fatal.
3: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
3: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
6: 3.000 programes el divendres!
7: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Hola, hola, com esteu, oients? Benvinguts a Pausa. Avui hem convidat un músic, que és músic segurament per accident, que és capaç de construir cançons enganxoses, molt poètiques i bastant divertides, sense saber-ne gaire de música, cosa que suposo que demana un esforç i molta passió. Ell es diu Lluís Margarit, que així pel nom potser no us sona, però de seguida que us el presentem direu: em sona. Crec que aquell artista que segueixo, que m'encanta, un dia em va parlar en una entrevista. Perquè sí, aquesta persona està en boca de tothom i hi ha molts músics que te'l recomanen o que el reivindiquen. Ens en vam enamorar a partir d'una cançó que es deia Safrienzon i el vam entrevistar a ICAT el dia després de Sant Jordi de l'any 2023. I des

0: que publica la bona gent de Primavera Labels, es diu Irieix el Japerú. I el Japerut, això què vol dir? Doncs que avui tenim assegut amb nosaltres el senyor Irieix Lluís Margarit. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Estàs bé o què?
1: Sí, sí? I tant.
0: Has vingut amb la gepa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, no, sempre la porto.
0: Ja no t'abandona, eh? No. Va néixer com una broma i pot ser que t'hagis... que per simpatia la gepa s'hagi quedat?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, tot ve d'aquí, ve de... La, si ve d'una persona que està tot el dia fent bromes i se li van carregant a l'esquena i aquesta és la història.
0: És com la mentida que t'acabes fent teva. Saps aquella mentida que t'has explicat amb un col·lega tota la vida o una història d'una nit que va ser increïble i que potser no és del tot veritat, però al final el teu cap es fa cert?
2: I cada cop és més gros.
0: I cada cop és més gros? Bola de neu.
2: Anècdotes.
0: Bola de neu. En fi, diem això del Japerut per aquesta cançó, per exemple.

0: Tant de temps m'he qüestionat.
1: A veure, s'ha fet moltes vegades la metàfora de la motxilla de les emocions que portem tots a sobre, etc, etc. Trobo que qui ha acabat de tancar-ho tot plegat i posar-li la rúbrica, diguéssim, poètica, és l'Iriex, amb aquesta japeruta de Notre Dame, perquè sí, és la gepa la que ens va acumulant merdes de la vida.
2: A banda, que la motxilla te la pots posar i treure.
1: Sí.
2: La gepa...
3: La gepa es queda.
1: La gepa es queda, la portes dins, eh?
3: Sí.
1: Escolta'm una cosa, primera pregunta que tinc. Vindries a ser una nova baula en això que n'hem dit, històricament es va dir, cançó galàctica, artistes galàctics, és a dir, en Pau Riba, en Cisa, etc. T'hi consideres?
3: Ostres, clar, un no es pot elevar ell mateix, això em diu el meu oi, però a mi m'agradaria, m'agradaria...
1: Sí. Però hi ha una herència, creus que hi és? És a dir, els has seguit, els has... Te'ls has fet teus, una mica?
3: O sigui, el Pau Riba el segueixo des de fa temps i el Cisa l'he descobert no fa gaire i m'he connectat molt amb, sí, amb això, amb el disc aquest de la nit de Sant Joan i tot això. O sigui, a nivell de produ, com, també com d'univers, lletres, he connectat molt. Però no el tenia... No, o sigui, crec que ve d'altres llocs, però a la vegada m'he... He xusclat molt aquesta energia, crec.
1: De fet, a tu, quan vas venir a un programa que es diu Els Experts, que es fa cada dia de... No ho sé, de 6 a 11.
2: Hi ha dies que no sabem si existeix i avui sabem l'horari tot.
1: Sempre sabem la broma, de 6 a 11. Quan vas venir et vam etiquetar com a hiperpop, no sé què.
3: Hiperpop,
1: val?
3: Sí.
1: Hiperpop, alguna cosa, el titular sí. Anava per allà. Això de hiperpop, suposo que sí que tens certs referents, no, aquí?
3: Sí.
1: No, em diràs.
3: Clar. És que jo, per una part, vinc com molt d'aquesta cosa que posava ICAT fa uns anys, que era com tot el petit de Calarí, la iaia, tot això.
1: Sí.
3: És com una mica el que vaig xupar d'adolescent, però després sí que, no sé, ara com el meu ventall s'ha amplificat molt i escolto com una cosa molt variopinta, això des de Remei Margarit, des de Guillermina Mota, passant per Salusé Cool... Bueno, són com tot de coses una mica fricoides i d'això que m'han atrapat més en aquesta nova etapa.
1: Ens va molt bé això per obrir un tema, que de fet és el que encapçala aquesta entrevista, i Mariona, que tot parteix d'un post d'Insta que vas veure l'altre dia.
2: Sí, em va sortir com una mena d'aquests statements escrits a mà que posava "Dress well, stay weird, make art, confuse people", és a dir, vesteix-te bé, sigues estranyot, fes art i confon a penya. I vaig pensar, bastant irieix.
3: Absolutament, sí. Bueno, sí, perdó.
2: No, jo no va anar més enllà i em qüestionava com si hem de vèncer la dictadura de la bellesa i d'aquesta bellesa pop canònica i de que les coses hagin de ser sempre com estètiques, agradables, boniques.
3: Ja. Yeah. Clar, jo és que mai he connectat gaire amb la bellesa, crec, per un tema que no m'ha tocat tampoc ser extremadament guapo. No, vull dir que no he sigut mai un cànon estètic d'això. Però sí que... Bueno, potser, no sé, per,

0: O sigui, crec que he connectat més amb aquesta cosa del friki de la classe, com de... O sigui, connecto més amb les coses que et sorprenen a un mateix i com que són una mica rarunes en aquest sentit, perquè és això, perquè de sobte diu, uau, hòstia, he acabat amb una gepa, saps? En plan, no m'ho esperava. Mm-hmm. Però en canvi, no sé, com aquesta cosa de ser guapo o no ser guapo, vull dir que amb aquesta cosa de la bellesa més estereotipada, ho veus molt a tot arreu, saps? I no sé... Jo sé, per exemple, el que fan al Ciutat, no? com que és una cosa que tota l'estona t'està sorprenent i com a públic t'enganxa per això, perquè és com... És divertit i és com, no sé, sorprenent.
1: Sí.
0: I això per un mateix també és gratificant, com anar... O sigui, m'interessa més això que no, doncs, jo què sé, com aquesta cosa més mainstream o més d'això de no sé, ara no sé quin exemple. Bueno, Aitana, o sigui, aquesta cosa més Aitana, sí. No hi connecto tant, tot i que m'agrada molt, però no em veig fent com aquesta cosa d'estadis i de com d'una figura...
2: Nosaltres tampoc, tiba, ja.
0: No, mai diem...
2: Bueno, no, però nosaltres contents una mica de tenir-te aquí, perquè això ho deia el Joan Pons o el Ferran Palau, que jo crec que cada vegada tenen una simbiosi més forta i un dia seran la mateixa persona.
3: Sí.
2: I crec que era el Ferran que deia... quan es domestica l'art, a mi deixa d'interessar-me, no? I és una idea que em sembla superinspiradora, i això m'està passant amb certs grups d'aquest país, no diré els noms, però que m'han deixat d'interessar perquè els he notat certament domesticats, no? Yeah. En aquest cas, tu intentes fugir d'aquesta domesticació.
0: Però a la vegada també és desesperant, això, perquè, clar, penses, vale, vull fer una mica el mateix que he fet en aquest disc, i, sí, clar, crea uns bloquejos perquè penses, no hi ha... O sigui, tampoc hi ha una estratègia, no hi ha com una... Et surt com un duende que apareix sol i això és lo sorprenent, però clar, no tens una fórmula màgica per dir, vale, faré un altre cop el que vaig fer, no, jo... Ara estic intentant trobar quines són les fórmules i penso, vale, el tret comú de fer aquestes cançons va ser com anar a casa de la meva mare i allà em sortia el duende, doncs torno allà, però vull dir que no és una cosa... Vull dir que és molt difícil, és veritat que surten coses, o sigui, quan més mola fer música és quan et sorprèn a tu mateix i et surt aquest duendecillo que dius, hòstia, ara he dit això i no sé per què ho he dit, però m'agrada.
2: Tinc una pregunta que m'acaba de venir al cap. Si t'anaves a casa de la teva mare i t'inspiraves en aquell moment, és perquè allà hi havia uns records determinats que et portaven a pensar... Perquè, clar, la teva música també és superjuganera, no? Fins i tot la podríem considerar, de vegades, no et diré naïf, però respira aquesta cosa una miqueta de... Anem a jugar amb un Casio.
3: Sí, i veient els visuals i tot, a mi em fa connectar amb els contes de quan érem petits. Sí. L'univers aquest que hi hagi com un personatge principal, el que li passen coses, com... Podria llegir-se la teva obra.
2: Té una connexió amb el teu infant?
0: Sí, jo crec que sí. O sigui, ma mare treballa una òptica a Granollers i sí que és veritat que... O sigui, és que també l'altre dia parlava a teràpia com intentant també desxifrar la fórmula i també em deia això, com de... O sigui, estàs connectant amb... O sigui, crec que casa de la teva mare és el lloc on has viscut sempre i jo, anant una mica més enllà, penso que ma mare treballava molt sempre a la botiga i estava molt rato sol a casa i, per tant, podia fer com... Saps una mica quan estàs sol a casa i et tornes una mica boig i com... I et fiques a cridar i d'això? Doncs pues em passava una mica això, que com que no hi havia ningú a casa... Pues bueno, donava molt rienda suelta a la bogeria i crec que moltes cançons també venen de quan vaig instal·lar uns altaveus allà a l'estudi que tenim i vaig ficar allà amb un autotune a tirar barres i no sé què, no sé quantos, i això va ser com una mica les primeres cançons. I clar, si hi hagués hagut la meva mare m'hagués fet vergonya, saps?
2: Clar, però és que el bo, aquí, el gir de guió definitiu, és que habitualment això que ho hem fet tots, no?, de petits i de més grans, també, no només de petits, que és embogir perquè som davant d'un mirall i estem sols i no ens veu ningú, això va i es plasma en un disc.
0: Clar,
2: que és aquest disc que tinc a la mà, vull dir que en el fons ho acabes ensenyant tot plegat, no?
0: Sí, no, clar, al final surt, però ja surt... Clar, abans de que surtin coses que poden sortir, clar, surt molta merda, molta guisca.
2: Hòstia, seria guapíssim veure-ho, això.
0: Sí, bueno. Bueno, al principi ho treia i després ho borrava, però després vaig anar com educant.
2: Sabem coses d'això. Per cert, una cosa que abans deies, aquest desconcert que provoquen al Ciutat, per exemple, grup increïble, i que provoques tu també, el desconcert definitiu de Ciutat, ja sabeu quin és, no? Ja va saltar la notícia ara fa un temps, de la còpia d'aquests argentins tan simpàtics que siguen Catriel i Paco Amoroso, que greu que em sembla.
3: Hòstia, jo t'he de dir que em van caure uns mites, perquè m'agradaven molt Catriel i Paco Amoroso.
2: Però quina... Sí, van caure uns mites 100%. Escolta, tornem a això d'aquesta voluntat o no d'abraçar el lletgisme. d'abraçar aquest desconcert. Tu vols descol·locar? Però en el fons vols agradar i per tant això són dos mons que xoquen?
0: O sigui, és que no ho projecto tant cap a fora sinó cap a dins, com que a mi el que em passa és com que necessito que hi hagi una mica sorpresa en mi mateix, saps, com de dir, uah, això no ho havia fet mai o això no esperava acabar aquest puesto. Aleshores, o sigui, crec que és com tota l'estona com funcionar cap a dins, saps, i cap enfora és que cap enfora és com que no acabo d'entendre una mica, com que no acabo de connectar tampoc amb una escena molt gran, o sigui, molt, bueno, o sigui, com no connecto amb molta gent a nivell de públic, diguem, aleshores em trec aquesta pressió de pensar com, vale, haig de funcionar, jo què sé, el Nil Moliner, no? El Nil Moliner sap que les seves cançons han d'omplir estadis, no sé què. Pues jo no tinc aquesta pressió i aleshores tot el que faig ho puc fer com per mi, perquè per passar-m'ho bé jo, i no sé, i acabar com així amb una xepa i pensar, uah, mira, he anat a la ràdio amb una xepa, mira, ho explicaré a la meva mare quan arribi a casa, i hòstia...
2: I a la psicòloga, també.
0: La psicòloga, també.
2: També seria guapíssim entrar a la... No, una càmera oculta a la teràpia de Grieix, parlant de la seva xepa, no? Però en el sentit figurat i literal.
0: Literal, sí, sí.
3: Clar,
2: per cert, mira què sentim, que me'ls has demanat.
3: Els ubiques? No petarà,
0: no canten.
3: Aquests són un duet, ara us diré, doncs, que són suec, em sembla.
2: No són canadencs?
3: Canadencs, mira, ara ho estic trobant. Que, bueno, van fer com una mena de live, com en una saleta.
2: Sí.
3: Es diuen Engine de Poitrin.
2: Poitrin.
3: Que bé ho he dit,
2: aquesta banda quebequesa d'allà. Ho van fer a la ràdio, a la KEXP.
3: Sí, ostres,
2: que es fan molts directes allà. No,
3: m'havia connectat molt amb el teu disc, després t'ho passo.
2: És la coneguda ICAT canadenca. Sí. Que allà refereixen a la seva ràdio com això, la nostra ICAT.
3: La ràdio inquieta.
2: Sí, la ràdio inquieta de Canadà.
3: I pensava en aquest statement, veient aquest grup, que és, pot ser que el pop ens vulgui guapos, però l'art ens vulgui estranys?
2: Molt ben tirat, això, no?
0: Sí.
2: Intensitat tot el dia, aquí.
3: Bueno.
0: Realment.
2: Què, sí? Iries? T'has quedat així, pensant?
0: Ostres. No, clar, totalment. Sí, jo connecto més amb la part estrany que no el guapo, realment. O sigui, quan ara penso com amb els grups que m'agraden... Bueno, també hi ha alguna cosa de bellesa, és veritat.
3: Clar, és que jo...
2: Quins són?
0: Juan Wouters, per exemple, que té aquest punt com raro, no? Però a la vegada és un tio atractiu, no? És un...
2: Sí, és veritat. L'Ariel és guapo, és molt guapo, l'Ariel.
0: L'Ariel és guapo, sí.
3: Però estarem d'acord que és una bellesa no hegemònica. És a dir, que, per exemple, a mi l'Ariel m'agrada... Sí. Perquè m'agrada el seu univers.
0: Yeah.
3: I crec que l'univers Iriex és una mica això, també, com que has d'entendre la moguda.
0: Clar, és que també va com una mica d'aura, no? Com, si al final la bellesa... és com el nom no fa la cosa, no? Al final, com la bellesa te la crees a ensenyar el teu univers vull dir que pots acabar veient un guapo o algú que no... Que al principi no veies guapo, no? Com...
2: Mm-hmm. L'he passat a moltes parelles nostres, no, que ens veu, de sobte ens veu guapos i dius, segur? Bueno, posem una altra cançó. Aquesta es diu Respecte a la Serra.

0: destacat la figura de Mau Boada, l'artífex, això que es diu Esperit, que és un grup referencial per tu.
1: Molt.
0: Digue-li grup, digue-li... Bueno, a vegades grup, a vegades no.
1: Sí, va com molt. Però sí, jo, de fet, en l'època aquesta que escoltava més ICAT en la meva adolescència, vaig connectar molt amb aquesta de Good Girl i tot... Bueno, també hi havia com aquesta època dels docus aquests de YouTube, que ara ja potser s'ha perdut més, no?
2: Quins docus?
1: Bueno, aquesta cosa dels documentals aquests que penjan a YouTube, que hi ha un que surt de cap per baix, que comença... Bueno, no sé, jo potser consumia molt... És que tinc la... Això també m'ho diu a teràpia, que tinc la mania de parlar en plural. La gent no fa el mateix que jo, és veritat.
3: Clar, hi ha hagut un moment que he dit... Sí, quan et quedes sol a casa i fas coses boges, he pensat... Vosaltres.
0: A veure, no ho has fet mai,
3: no,
0: Marina.
3: No, però sí.
0: Ballar.
3: Sí, cantar.
0: Però sí, el Love Actually, el president de Regne Unit, ballant com un boig.
3: Sí, però que jo també faig molt això que fa Lluís, de pluralitzar com per dir... No estic tan boja, com... Si ho fa tothom, fem, no? sí.
1: Clar, no ho feia. Bueno, jo mirava molt aquests documentals...
0: Documentals d'un tio penjant cap per ballar.
1: Que era el Mau Boada. Que per allà al Montseny... Sí, també m'explico molt malament, això, si no, corregiu-me. Bueno, això, i vaig connectar molt amb el Mau Boada, també perquè, justament, això que parlem de la bellesa, que va ensenyar com aquest personatge com perdut pel Montseny, com molt, molt mal home, com tocant la bateria amb una passió i com fent uns loops. Sí. I no sé, em va entrar molt el personatge i la seva música em va atreure molt, la veritat.
0: Doncs per aquí el teniu. Per cert, mira, acabo de trobar-me de no sé quin any, però fa 11 anys, Mau Boada en concert al Cabaret Elèctric, que és un programa que feia una persona, i és increïble. Un home orquestra, va venir ell amb el seu piano, les seves bateries i tot plegat, i els seus samplers, també. Tenim una persona que l'altre dia va venir al programa i va parlar del nostre convidat, de Lluís, de l'Irieix, i aquesta persona també transita la vida sempre per una mena de corda fluixa d'incomoditat. Ho fa quan fa humor, sobretot, no? Aquesta incomoditat de dir, jo ara et llançaré aquí una idea, un acudit, però no és un acudit, no esperis una rematada, no hi és. No hi és. I aquesta persona es diu Roger Coma.
4: Us diré aquí, mentre estic preparant unes faves, segons la recepta de la meva mare, perquè no es perdi la tradició, que vaig descobrir l'Irieix de seguida i vaig connectar moltíssim, perquè respira un aire com neopunk, però amb un esperit melòdic, no? Com... Connecto amb aquesta cosa, que vaig descalç sobre l'asfalt, m'estic cremant, però m'és igual. Al mateix temps, tinc un cor. Tinc un coret molt petit que s'ha d'estimar i s'ha d'abraçar. Llavors, des d'aquí, i sobretot des d'un esperit de joc i una concepció com de la posada en escena com de gran espectacle i alhora com molt fàcil, com d'una escola de nens, i és que connecto per 7 o 8 punts diferents. Sento com una gran sintonia amb la seva manera com humorística, però que l'humor no es perdi la poètica. La poètica va per davant de qualsevol proposta artística que hi hagi. A vegades perdem una mica d'això de vista. Pot haver diversió i pot haver... èpica, però sempre poètica. És bellesa que estem creant. I ell, amb aquest esperit com fàcil i cafre, respecta molt la melodia i el benestar per l'orella.
0: Soc tan fan de Roger Coma i d'aquesta mena d'ironieta que sempre, per la qual transita sempre quan parla, perquè està dient coses superpotents i profundes, com això que acaba de dir de tu, que a mi m'ha semblat preciós.
1: És boníssim. O sigui, no sé, m'ho penjaré a l'habitació. Sí. Que m'imprimiré. És increïble el Roger Coma perquè té aquesta cosa d'aquesta incomoditat que dèiem, no? Com això incòmode que et saluda, però és una cosa incòmode, però a la vegada com que et fa riure d'això, però és que a més ell és molt llet, o sigui, mira quina poesia, que poeta, o sigui, té com aquesta cosa que a vegades jo crec que connecto molt amb ell, amb aquesta part, com de que saludo la gent i penso, ai, t'estàs ficant en un fregat, no, ho estàs fent fatal, no saps saludar la gent, ets tot tu, no sé què, tal, però és que a més ell, o sigui, si està com peixant a l'aigua, no?, amb això, perquè té com aquesta cantarella i aquesta veu greu i buah, no sé, fantàstic.
0: Sempre bromes.
3: Mira, és que justament volia preguntar-te per això, abans sentíem...
0: Això és lletra del... Això, perdó.
3: Lletra de l'Irieix, amb aquesta cançó El Japot de Notre Dame, que parles això de la muntanyeta que sempre vas que portes a l'esquena i es va fent gran, posa, i que tota aquesta gepa són temors que vaig guardant, i dius, sempre bromes. Ets molt, tu, Lluís, d'amagar-te darrere de l'humor. Jo tenia aquí apuntat ser una caricatura d'un mateix per autoprotegir-se. I entre parèntesis poso, jo ho faig molt.
0: I tant, si ho fas.
1: Efectivament, d'aquí... De fet, és que em vaig escoltar ahir l'entrevista del Roger Coma i ho diu molt, també, no? Com que hi ha aquesta cosa de protegir-te davant de la broma i com d'això... també és veritat que... Sí, crec que ho tinc, bueno, bastant, ara, sí, crec que ho tinc bastant equilibrat, o sigui, tinc això, perquè hi ha persones que es passen una mica i també s'ha de saber quan fer, però o sigui, quan protegir-te i quan no. O sigui, crec que és una feina que s'ha de fer la gent que som així com molt bromistes i d'això. No pots estar tota l'estona a broma i és un escut que a vegades no et serveix. Però tot i que és un gran escut.
0: Dir-te que ja et passarem la factura de... Vull dir que aquesta setmana no vagis a la psicòloga i ja et passem la factura a nosaltres. Això és una cosa que tenim molta tendència a fer, eh?
3: Sí.
0: Hi ha programes que van pel gossip, diguéssim, literal, de qui s'enrotlla amb qui. Nosaltres anem pel gossip emotiu, sentimental.
3: Jo crec que hauríem de tenir aquestes tombones de psiquiàtric.
0: Sí. Bueno, un divan.
3: Com
0: la Sílvia Coppolo, que té un programa que es diu El Divan. Escolta, creus que ets difícil d'etiquetar? I això els periodistes ens porta una mica de corcoll. T'ho han dit, periodistes? Perquè quan fan una entrevista, després et deuen escriure, et deuen dir, què et poso ben bé? Com a...
1: Normalment agafen com una cosa que vaig escriure el 2015, que és això del sad boy, no sé què, que penso, tio, això del sad boy ho vaig escriure fa tant temps, quan hi havia el segon bohemio allà, com a la cresta de la ola, i ara ja no, és com que estem en un altre moment i...
3: També et dic, com a periodista, anar a una font del 2015, a 2026...
1: Ui, perquè després ho van ficant en noves entrevistes i, clar, 2025 yeah. Encara ho pots trobar com algú recent.
0: Es va actualitzant com la cosa que no
1: exacte,
0: és.
1: Exacte, sí.
0: Bueno, encara els hi passa, abans que parlàvem del Joan i del Ferran, amb el pop metafísic encara els hi diuen, eh? Yeah. Avui dia, encara.
3: Yeah. Jo proposava l'altre dia que li digués fa pop experimental.
1: Sí, mira. Bueno. Està bé. És que, clar, també està guai com que puguis llegir com vulguis, no? Perquè aquesta cosa que jo hagi de ficar la meva etiqueta, etiqueteu-me a vosaltres, que per això es pagui uns impostos...
0: Però... Sobretot a la ràdio pública, eh? Feu la feina, collons.
1: Feu la feina.
0: Que ho farem entre tots. Val, doncs anem a fer una cosa. Anem a solucionar-ho, tot plegat, i ho farem a partir d'un viatge, veus el que et deia de la teràpia, un viatge a la teva infància, diries.
1: M'estiro.
0: Tu tens una consciència artística en algun moment de la teva infància? És a dir, un dia que dius, ostres, m'interessa això, estiro per allà, estiro per aquí, llegeixo molt, tinc ganes d'explicar històries. Sé que la música no era.
1: Sí. O sigui... O sigui, més connectant amb la infància, crec que recordar que quan vaig acabar, quan estava a l'ESO o així, em va donar com... Ja veníem de l'època Fotolog i tota aquesta història que tu escrivies com les teves per Rafa... Bueno, perdó, estic tornant a parlar per vosaltres.
0: No, jo també ho feia.
1: Ah, vale. Sí.
0: I era més gran, però tenia Fotolog, jo. Què s'ha fet del Fotolog?
3: Crec que el van esborrar i que no es pot com recuperar ja res.
1: Va haver una època que es podia... I després
3: jo, gràcies a Déu, no es pot recuperar.
0: I què passava tu i el Fotolog? Escrivies?
1: No, clar, escrivies una mica el teu dia a dia, com de, bueno, avui he anat de botellón aquí, després ens ha vingut la poli, després no sé què, no sé quant. I explicaves d'això el teu dia a dia. No era tan poètic, però després vaig entrar en el bloc Spot, que em vaig fer com un blog, no? Que era aquesta cosa com de... Pues ja et ficaves més poètic, no sé sí. Què, pues no tal. I això va ser quan vaig començar com a ficar-me en el món així com una mica artístic, d'alguna manera. I connectar amb una cosa més sensible i narrativa i no sé què. I després, una mica que ja aquí ja se'm va despertar la inquietud aquesta artística, ens vam presentar amb un company meu de la classe als Jocs Florals de l'Escola Ginebró.
0: Molt important.
1: Molt important, els Jocs Florals. De... Bueno, sí.
0: Aquí pots parlar en plural, perquè això ho hem fet tots.
3: Sí.
0: Això ho hem fet tots.
1: Sí. És normal. I vam fer com unes cançons, com època començava, Manel ja s'havia presentat al Zona 9 i ja començava com a aflorar aquesta cosa als ukeleles. I res, vam presentar dues cançons, no vam guanyar els Jocs Florals, però allà es va fundar com una mica un grup musical. I allà va arribar el Pol Clusell, que ara té el Petit Ibèric, i ens va començar també com a ajudar una mica, perquè nosaltres no érem músics, i ens va començar a ajudar amb les guitarres, i no sé què, no sé quantos. I aquí es va fundar el Xiringuito, els Lepidòpters de Vida Efímera, que aquí és on jo vaig començar a connectar amb el món de la música, fer concerts...
0: Què feies? Tocaves l'ukelele, el xilòfon?
1: Tocava l'ukelele i feia coros, el que em deixàvem fer, perquè jo era... O sigui, era un... Sí,
0: el Bol era el Pol?
1: El Bol era el Pol. I el Josep Maria Puigdollers, que crec que toca amb... Com es diu aquest grup que fan cançons com... que ara tenen com un grup també per nens petits.
3: Ah, el Pony Pissador.
1: Això, el Pony Pissador. Fa de bateria el Pony Pissador.
0: Vale,
1: i també hi havia el Joan Serra, que és un baixista d'allà a Cardedeu. Clar, perquè s'ajava a Cardedeu, amb la Juliana Canet. Sí, per qui no ho conec.
0: Bueno, i Laia Vidal. Bueno, Laia Vidal és de...
1: No, de Llinars, no?
0: De Llinars, molt bé.
1: No, sí, me'n recordo del 2023.
0: Sí, sí, que em van renyar l'altre dia, perquè vaig dir que Laia ballava gitanes a Cardedeu i es va enfadar tothom.
1: Hòstia, clar, no és el mateix.
0: Li van dir, no, és a Llinars que balla gitanes. Has parlat d'en Lluís, d'en Pol.
1: Sí, clar, el Pol.
0: Doncs, Pol.
2: Hola, sóc el Pol, amic del Lluís, company de viatges de l'Irieix i membre de Petit Ibèric. Jo, per relaxar-me, intento respirar, que és una cosa que a vegades se'ns oblida, no? Llavors hi ha un truco que funciona, que és el truco del 5-7-8, que consisteix en inspirar durant 5 segons, retenir l'aire, aguantar l'aire durant 7 segons i expulsar-lo durant 8 segons. Va molt bé per dormir, sobretot, però també a vegades quan un està estressat i necessita fer una pausa i posar la ment en blanc, funciona. Jo us ho recomano, 5-7-8. Molt fàcil de recordar.

0: veure, no em direu que aquest parell, petit ibèric d'una banda i el nostre convidat d'avui, l'Irieix, han generat un subgènere que jo no sé com etiquetar-lo, encara ho estem veient. Al final del programa etiquetem. Ja, sí.
1: Jo ara proposo Hi-Hi-He-He Music.
0: Hi-Hi-He Music. Hiper-Hi-Hi-He-He. Va, hòstia, és que em sembla molt bo el que fa el petit ibèric, també.
2: És increïble.
0: Que és una persona que també hauríem de convidar algun dia. En Pol Closella, que el que dèiem, et va animar doncs, a pujar un escenari o et va dir, no et flipis, tampoc perquè em deies, em feia el que em deixaven fer.
2: Sí, bueno, clar, o sigui, tot... Iries es va fundar una mica prepandèmia en un concert... O sigui, jo, quan vaig acabar la carrera, em vaig pensar, vinga, va, és el moment de fer el meu projecte, i vaig agafar una guitarra i em vaig llançar com a escriure a bars, vull tocar aquí, no sé què, no sé quan.
1: Una carrera, Lluís, que no tenia res a veure amb la creativitat i la
2: bueno,
1: música...
2: Bueno, sí, vaig estudiar cine i em vaig especialitzar en so, soc tècnic de so, però no, clar, era com una mica més... una cosa més tècnica. I bueno, sí que també escrivia... vaig fer un curt... I va acabar a plataformes, va estar bé, però no era una cosa... O sigui, bueno, és que el cine té aquesta cosa que és molt lenta de produir, i en canvi la música és més immediata, que això ho deia el David Carabent, no?
0: Sí, tu tens un nervi a dins.
2: Ja, sí.
0: Clar, això del cine és massa lent per tu, no?
2: Sí, les coses han de sortir... O sigui, el que passa amb el cine és que una cosa que fas el 2023, el 2027 encara potser no ha sortit, saps? I quan surt és com de... Vale, ara com defenso això amb aquesta gent que o sigui, que... I més amb l'època dels trens, no? Que ja no... Bueno, és igual.
0: Que va molt lent tot.
2: Que va molt lent, i vull dir, una cosa que es portava el 2023 o que has escrit el 2023, el 2027 ja no té cap sentit, segurament. O sigui, potser estàs, o sigui, és inclús que pots estar cancel·lado, perquè penses...
1: Clar, que això... pot ser ridícul, de
2: clar, exacte,
1: no té
2: o sigui,
1: context.
2: Coses que envelleixen
1: no.
2: Molt malament.
0: Cancel·lació per ridiculesa. No tant perquè haver dit una cosa greu,
2: no, clar,
0: sinó perquè...
2: Ja no fa gràcia.
0: Una cosa que ja no fa gràcia, sí, no? I et cancel·len per, no sé, sí. Desactualitzat.
1: Sí,
0: no?
1: Per desubicat.
0: Per desubicat. Hi ha cançons, de fet, que has eliminat de la capa de terra.
2: Efectivament.
0: O que suposo que les tens en ocult, en algun lloc.
1: Això ho han fet Flashy, també, que l'altre dia en parlàvem.
0: Sí, molta gent ho ha fet.
2: Sí, sí, clar.
0: De fet, nosaltres, com a ICAT, també ho hem fet. Vull dir, hi ha concerts que tenim a disposició, perquè els tenim, però s'han eliminat del YouTube perquè, bueno,
1: sí,
0: la qualitat de la imatge eren moltes beceroles i tal. Però són concerts guapíssims, eh?
1: Clar, vull dir, no hi ha certa part de... Tornem a la... Com es diu? Això del psiquiatre.
0: No sé, estàs fent un gest... Ah, al divan.
1: Tornem al divan, que és... no hi ha una part, Lluís, com de tendresa, de dir, mira les merdetes que feia.
2: Sí, però després passa que vas a això, una entrevista i et treuen la cançó d'Instagram que havies fet el 2017 i penses, uah, tio, com surto d'aquí? En plan, no... I és com una sensació tan incòmoda que penso, mira, no, l'única manera és borrar la petjada digital que he deixat amb això, sí. I ja no ningú ho trobarà.
0: Bueno, ningú ho trobarà,
2: sí, potser d'aquí
0: però potser algú ho reivindicarà.
2: Sí. Però clar, jo com que no... O sigui, com que no, ja no connecto amb això, si algú reivindica és com de... Bueno, però estàs escoltant un altre Iries, en plan, això ja no és... Saps? I clar, que et reivindica una cosa que ja no et representa i és com, tu què? Toca Instagram, no sé què. I penses, no, ui, en plan, fa vergonya, en plan, passo malament tocant
0: Instagram. Era una cançó que es deia així, no?
2: Sí, sí.
0: Ah, vale.
2: Que, és que, clar, per l'Insta...
0: N'hi ha una altra. Lluís, n'hi ha una altra. El Pol, de petit ibèric, li hem demanat que ens fes una altra nota de veu. Sempre obrim, o sigui, lliure el bir, sempre. Sí. Vull dir, la gent que digui el que vulgui, aquest programa és així. Però ell ha anat a incidir en això que estem dient. Sí. Saps per on vaig?
2: Sí, sí, perquè m'han mirat... Bueno.
0: Foli.
3: I així com a curiositat, n'he triat una, que crec que és la que té més interès periodístic, aprofitant que estem a la tele. Crec que és que hi ha una cançó, potser no és la primera de totes que va fer Lluís, però sí que és la que a mi em va enganxar més al projecte i sumar-me al carro, cegament. Tot això és abans de la gepa i de tot. És una cançó que es diu No em surt la caca, i ara he vist que està així fent una mica d'arqueologia. He trobat que està al SoundCloud, però està en privat. Llavors m'agradaria demanar aquí públicament, davant de tots aquests mitjans i davant teu, Lluís, si m'estàs sentint, que tornis tant en públic, sisplau, i que en puguem gaudir tots, perquè és una cançó molt maca i que captura plenament l'essència d'Iries.
1: Jo he de dir, Lluís, que has fet alguna cosa bé, que és...
0: Esborrar la petjada.
1: No, que he posat SoundCloud, No em surt la caca, Iries,
2: esta...
1: i em recomana el petit de Calaril.
2: Mira, veus?
0: Què diu?
1: Prometo, em surt un tordo, un vàter, i sí. Petit de Calaril. Per tant, estàs ben col·locat.
2: Totalment. Però mira, o sigui, és que el Pol, jo avui m'he llevat un missatge com a les 3 de la nit del Pol, en plan, tio, esborrat, no em surt la caca, no sé què. I avui mirant el mail l'he trobat. O sigui, si voleu escoltar-la, us la puc passar.
0: Vale, però privat. És que hi ha perill que l'acabem
1: posant. De filtrar-se.
2: Clar, clar, no.
0: Jo he posat no em surt la caca i rieix a Google... cap referència no. al teu SoundCloud. SoundCloud o què era?
2: SoundCloud.
0: Això sí, la sensació coneguda com a restrenyiment o impactació fecal, que això que no el coneixia, aquesta altra manera d'anomenar-ho, que és quan la femta és a l'anus però no surt. Vale? Està allà.
1: Impactada.
0: A punt, però no surt. Hi ha moltes maneres de referir-se a això, però algunes són molt racistes, llavors no les farem.
1: No.
0: Vale? Algunes d'aquestes no les farem. El que farem és posar una altra cançó del Petit Ibèric perquè està enganxat, diries.

0: de Xuvia, aquí fent referència al Juan Bauters, que en són fans tots dos, tant a Petit Ibèric com al nostre convidat d'avui, en Lluís Lirieix, molt fans d'aquest uruguaià, argentí.
1: Sí, uruguaià.
0: Sí. És l'uruguaià que no avorreix, no? I a l'altre, que és el metafísic, que és el... És molt profund, el Drexler.
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: profund.
1: Sí, no, no.
0: No et va...
2: No.
0: A tu la cosa solemne no, no sembla que et mogui gaire.
1: No, m'avorreix tremendament.
2: Bueno, però jo crec que ja està bé, perquè trobo que la vida adulta ja és suficientment feixuga com per a sobre posar-se a escriure coses tristes.
0: Ja.
2: O...
0: Yeah.
1: I a sobre no té un fill, ara, que també fa com música?
0: Qui?
1: El Jorge Drexler.
0: No té... Ah, sí? Em diuen que sí.
1: El Pablo, no? Pablo
0: Drexler.
1: No es diu Pablo?
2: El Pablo és fill del Drexler?
1: Potser m'ho estic inventant i aquí faig una fake news, però crec que sí.
0: Hòstia, em sabia.
1: Però
0: Mariona està fent documentació en directe.
2: Padre.
0: Mariona.
2: A veure. Oh, és Jorge Drexler. Vale. Bueno, que fort és.
1: A sobre reprodueixen, saps? Com van fent més...
2: Bueno, però mira...
0: És normal, també.
2: Tu vas a mirar aquesta gent que dius, ai, d'on ha sortit? Si vas a la Wikipedia, tenen algun parent en blau?
1: Yeah.
2: Aquesta gent.
0: Bueno, no sé, no sé el Drexler.
1: Amb l'au del Nacional. No.
0: Sí. Una cosa que vull dir, Drexler, total respecte, que estem aquí fent.
2: Sí.
1: Jo m'havia promès que no rajaria ningú. Ja.
0: No rajis. Vull dir que és un tio que sí, que... però també és molt divertit. Vull dir que
2: I
0: també,
2: he dit que jo, a mi m'agrada molt Pablo, el seu fill.
0: Sí, sí, està molt bé. A mi m'agrada molt, i el diries també, i a tu també, aquest senyor.
2: Oh.

0: sensacional el que fa el Joan Pons. Hem anat a agafar un tema que no sigui de l'últim disc, perquè des que ha publicat Aril, no hem parat de punxar-lo, i també reivindicar tota la carrera, que és llarga i ufanosa, el que fa l'Aril i la seva, el seu col·lectiu, diguéssim, el seu entorn.
1: La,
0: és que ha tingut tants músics.
1: Secta.
0: I reinvenció. La seva secta. M'agrada. Escolta'm una cosa. Joan i tu compartiu una cosa, també, eh?
2: Sí.
0: Que és la... No, ara anirem a la cosa més prosaica, però a nivell artístic, musical, també hi ha aquesta cosa, ell ho té molt, que és molt de pujar a l'escenari i estar flipant-se i jugant molt, no? Vull dir que a mi m'atrapa molt veure en directe el Joan, i tu t'hi veig una miqueta, malgrat els estils musicals no tinguin res a veure.
2: Sí, jo crec que connectem aquesta part com més juganera, no?, de la música, tot i que ell és molt més pureta que jo. O sigui, jo crec que tinc un punt molt més punky i ell... Bueno, és que em tinguin converses com de parlar del so, sí. I buah, és que ell és com fila com, saps, com té com una vida com d'aquestes, com de que podria sentir cada freqüència, i jo en canvi com sóc molt més tedeàtic en aquest sentit, com de
1: tedeàtic,
0: Hòstia, tedeàtic m'encanta. Sí, és així, és un neologisme que t'has tret de la màniga.
2: Sí, com ve del TDA.
0: Sí, eh? Però... Escolta, per què el Joan Pons és tan important a la carrera de l'Irieix? I segurament a que et tinguem assegut aquí. Doncs perquè el Joan Pons va ser profe d'aquest home, vale?
2: Sí.
0: A l'ESCAC, a l'Escola de Cinema de Terrassa, sou?
2: A Terrassa.
0: A Terrassa. Sí. Bueno, llavors...
2: Terrassa.
0: Llavors estudiar com a tècnic de so.
2: Correcte.
0: Però tu entres i no tens molt clar què vols fer fins que... Explica
2: sí, no, cosa, sí. Un dia va aparèixer per la porta i jo estava allà com... Bueno, jo de fet és que vaig entrar a estudiar cine perquè vaig estudiar òptica com la meva mare, però no... Però clar, jo no volia estudiar, no m'agradava estudiar. I tenia un amic que em va trucar un dia en plan, bueno, pues jo també he de ser la carrera i m'he apuntat a l'ESCAC, que bueno, no, bueno, mires pel·lis i no sé què, no sé quantos. I no s'ha d'estudiar gaire, tal. I vaig pensar, bueno, mira, pues almenys no s'ha d'estudiar gaire. I em vaig apuntar allà com de, bueno, mira, aviam què fan. I jo estava allà com a segona carrera, que ja havíem de triar especialitat, i un dia va entrar per la porta com el Joan Pons. I sense, hòstia puta,
0: si tu n'eres molt fan, eh?
2: Clar, en aquell moment...
0: Ah, el meu ídol, les
2: altres. O sigui, era ídol... Bueno, era aquesta època, jo havia escoltat molt ICAT, com que en aquest moment que punxava tot el dia el Petit de Galerí, el Maboada, saps? Sí, va haver una època daurada, com de... Tot el dia sonava això. I clar, va entrar per la porta i jo, hòstia, i el vaig parar, perdona, què fas aquí, tal? Oh, bueno, jo soc profe de so, no sé què, tal. I jo, hòstia, allà ja vaig dir, vale, pues, apurant, la meva especialitat és el so. I a més, connectar també amb la part musical, que jo ja la tenia una mica desperta, sense, vale, fes de tècnic de so, així aprens com funcionen els micros i tot això, i aprens a gravar. I vam fer unes classes molt xules amb ell. I de fet, hi ha una anècdota que ell, abans de començar la classe, que venia des de allà dalt on viu,
0: de Guissona,
2: i abans de començar la classe sempre ens feia triar a un alumne una cançó, i posàvem la cançó i l'analitzàvem una mica d'això. I jo, també una mica pilota, vaig triar una cançó seva, i parlant amb això que dèiem del Roger Coma, es va ficar super incòmode, com de, hòstia, no fotis,
0: quina era, tio, quina era?
2: Hosti, jo crec que Gripi Bestial, crec que era.
0: És guapa, sí. Aquesta. I... De la figura del buit.
2: Sí, i li vaig demanar i ell va dir, no n'hi ha conya, no m'ho facis, això. I va tornar com al cap de 5 minuts, de que la gent ja està arribant, jo arribava al primer, i la gent ja està arribant. Bueno, Lluís, em sembla just com que tu ho has demanat, i a mi m'incomoda molt, però jo crec que ho hem de fer perquè tu ho has demanat, no sé què. I vale, perfecte. I vam ficar i va ser tremendament incòmode, sí, però molt divertit.
0: Clar, no sé si, clar, ell podia explicar en primera persona aquell moment que aquell disc el devia haver gravat al teatre, no?, i que aprofita les reverbs naturals, allò que fa ell amb el so, que és un tio, que és un mestre.
2: Sí.
0: Que, de fet, imagineu-vos en Joan Pons, l'Aril de sonidista de la Bert Serra, del cineasta. Vull dir que la pel·li dels Reis Max, com es diu, no me'n recordo ara. Bueno, segur que la vas veure una estona avorrida d'aquestes.
1: Una classe.
0: Allà el Joan amb la perxa i bueno, fent els impossibles perquè allò sonés bé, perquè també el Bert Serra deixa l'anar. Llavors, tot això et porta a ser sonidista, precisament, del programa Crims.
2: De Carles Porta.
0: A la tele, sí, però, sí. No aquí a la ràdio.
2: Bueno, sí, rodem les entradetes aquí a la ràdio.
0: Les entradetes sempre allà fidedigna, a l'estudi.
1: Les feu totes el mateix dia?
0: De nit.
2: No, perquè, clar, ho intenten ajuntar-ho amb molts capítols, però, clar, com que els capítols, es van fent com... O sigui, cadascú fa un capítol i és una mica desordenat tot, i aleshores venim aquí quan acaben un capítol i... Sí, això.
0: Què busqueu amb Crims? Quan pensem en el so, Seieu amb en Porta o sou un equip creatiu que després proposa?
2: Clar, és que jo estic a la part de so directe. O sigui, la cançons... o sigui, cançons fa la postpo, que és com més la banda sonora...
1: L'ambientació.
0: El disseny
2: però
0: de
2: jo,
0: so.
2: Però jo només fico micros, jo em trago entrevistes d'hores i hores de jutges, Mossos d'Esquadra...
0: Tu vas allà, eh?
2: Jo vaig allà a xupar hores...
1: Però i no és increïble?
2: A vegades sí, a vegades es fa d'orillo perquè, o sigui, yeah. Bueno, a vegades desconnectes, a vegades connectes molt, hi ha casos que són més interessants que altres, a vegades et foten una xapa a una persona que potser té 3 hores de xapa però no t'explica res. És com molt, molt curiós. I som tres companys que ens anem dividint perquè, clar, si no acabaríem.
0: Sí, el rodatge de la sèrie d'allà, aquell poble, de
1: Tor.
0: Famós. De Tor.
1: Tor.
0: Vas anar-hi?
2: Allà no vaig estar a la sèrie, però vaig estar quan vam fer les entradetes de la sèrie, diguem.
1: L'Hola a tothom.
2: Exacte, Hola a tothom, tal.
0: Que però això... tu no et vas trobar allà dalt, de sobte, perdut a la muntanya, posant micros, aquell bestiari que va trobar en Carles.
1: El Palanca i companyia.

0: Com sona això de Rita Pavone? Ell, si ho hauria cançó. En català, eh? Aquí.
1: En català.
0: Escolta, una altra cosa m'interessa. Tu, Mario, això no ho saps, però crec que el Lluís i en... I qui, és en Pol, també, en Pol. De Petit Indi? S'han inventat una manera increïble... Ai, Petit,
2: petit
0: Indi.
2: Aclarit.
0: No, no, no.
2: Ah, Petit...
0: No, Petit Ibèric. Petit... Qui és el Petit Indi?
3: John Brown.
0: No, però hi ha un grup que es diu Petit Indi, crec.
3: Sí?
0: Sí, jugant amb la cosa indi, d'independent.
3: Ah,
0: crec que hi havia un grup que es deia així.
3: Ser.
0: Com fer detox del mòbil?
2: Hòstia...
3: M'interessa molt, m'interessa.
0: És guapíssim la que s'ha inventat. Digues, digues, explica això de la contrasenya.
2: Sí, doncs mira, jo necessitava desenganxar-me una mica del telèfon i un dia vaig anar al Pol i li vaig donar el meu telèfon i li vaig dir, m'has de limitar, o sigui, m'has de limitar les hores que puc passar a Instagram.
0: Era bogeria d'escroll infinit?
2: Sí, sí. O sigui, rellonar-te a dormir a les 3 com xupant Insta, saps? Allò que dius, uah, el dia següent ja dorm 6 hores... Home, tot mal. I però bé, també hi ha aquesta cosa com de la gent que fem coses com de música i tal, com que has d'estar com una mica al dia i després t'autoconvences, no?
0: Sí, sí. Que, és una excusa que et poses.
2: Sí, que dius, no, és que haig d'estar al dia. Bueno, total, que un dia vaig estar investigant durant una setmana com ho podia fer per limitar el telèfon i vaig trobar que tu pots ficar una contrasenya de tiempo de uso al teu mòbil i dir, vale, pues, quan portes una hora a Instagram, se t'acaba l'Instagram i s'acaba. I després també pots ficar una hora com a les 10 de la nit, se t'apaguen totes les aplicacions menys el WhatsApp i ja està, i ja no tens res a fer aquí.
0: Però clar, la contrasenya...
2: Clar, el que passava és que la contrasenya l'havia ficat jo, perquè era el meu mòbil. Però vaig dir, vale, no, el que faré serà, li portaré el mòbil al Pol, em fica la contrasenya a ell i jo no sé aquesta contrasenya, i només el puc trucar per urgències, aleshores vam ficar com que jo no sempre estava amb ell, li vaig dir, vale, doncs dona-li la contrasenya també a la meva companya pis per si un dia tinc una emergència, rotllo... Ah, no, perquè després ens va passar que jo també li vaig ficar a ell i un dia no havia fet la declaració de la renta quan tocava i no podia entrar en el...
0: Clar, clar,
2: en el clave PIN, saps?
0: És un tema legal aquí, ja, sí, aquí, una mica gros, sí.
2: Sí, sí, per sort...
0: Ara, sí, bueno. S'ha de fer, la declaració.
3: Jo l'he fet allà.
0: S'ha de fer, jo també... No, clar, no, no, ara que estem... Sí, sí, ja l'hem fet. Fa dies que l'hem fet.
2: El jo, clave PIN és una de les aplicacions que ha d'entrar a sortir.
0: Clave PIN és una puta merda, clar.
2: Sí, no,
0: sí, no ho entén ningú, no. Perquè no hi ha manera de rebre-ho.
3: 3 anys de vida.
0: 3 anys de vida, clave PIN. Tot el que tingui a veure amb... I després ens queixem de com funciona la institució aquí a Catalunya, perquè té a veure amb Espanya. Tu vas a la poli, renovar-te el DNI, i allò és un pitote que... Bueno, és igual. No vull dir el que estic pensant.
3: No, no, perquè sortirem a crits.
0: Però sortirem a crits. Sí, posem una altra cançó. S'està acabant l'entrevista, ja. Amor, t'he trobat tan a faltar aquests 3 dies. Se m'han fet molt llargs. Amor, t'he trobat tan a faltar tants viatges d'empreses.

0: Amor.
1: Aquesta cançó, que no em direu que no és una cançó d'acords més o menys
2: molt
1: simples,
2: fàcil, sí,
1: no? Però ha estat tan ben vestida, és tan frenètica a moments, i és tan simpàtica, i és tan seriosa, sense ser-ho. Mm. Però, no, perquè es diuen coses aquí.
2: Es diuen coses, i té una narrativa, uns giritos...
1: Vull dir que està molt treballat. Aquí hi ha una altra cosa, que això ho dèiem l'altre dia amb en Roger Coma, que avui ha aparegut al programa, que de vegades a l'humor se'l menys té, i això és una cosa que repeteix molt, a l'humor se'l menys té perquè una mica de concepció popular, social, mm-hmm, és que no pot dir coses serioses. Però, clar, l'humor, mm-hmm, diu coses que estan molt ben tirades i tens aquesta arma, no?, de la ironia.
2: Sí, exacte. Sí, sí, a mi m'agrada com construir les cançons amb aquesta cosa com del hi-hi-ha-ha que dèiem abans.
1: Sí.
2: O he-he-hi-hi, no? Però a la vegada com això, com que hi hagin giritos, hi hagin coses i sí, el que et fa gràcia, bueno, crec que almenys com està construït això és com que el que et fa gràcia són coses també com tremendament sèries i tremendament tristes, no?
1: Sí, sí.
2: Però com les expresses, també.
1: Mm-hmm. Escolta, anirem acabant l'entrevista. Et sembla que l'acabem amb una cançó de Remei Margarit?
2: Home,
1: i
2: tant!
1: Sí. Que es diu Classe Mitjana.
2: Oh, perfecte.
1: He detectat que t'agrada molt aquests 60, com aquest pop que t'han reivindicat l'Òscar Dalmau. No? T'agrada molt això.
2: A l'Òscar Dalmau.
1: No, l'Òscar no sé si t'agrada. Òscar, una abraçada. Xiquis, no, xiquis.
2: Sí, m'agrada molt. O sigui, veus, és que té com aquesta cosa també, com que podria ser una mica meme, no? Com, saps? És com aquesta cosa que d'alguna manera també et sorprèn, almenys a mi em sorprèn, com a mi. Que no a vosaltres, no té per què sorprèn. O sigui, té com aquesta cosa que és un so que bueno, pues se'n va molt de l'urban aquest que a vegades ens poseu aïcat. Bueno, no, vull dir que té com una sonoritat que és com molt especial i que està una mica perduda, i això per mi és el que em connecta amb que és una cosa que m'agrada.
3: Jo, Albert, saps què és la meva conclusió d'avui?
1: Amb això que ens poseu aïcat m'ha encantat.
3: Crec que ho hem sentit molt. Músiques que escoltaria Frankenstein.
2: Ah, mira.
1: Mira, ja em té
2: bon referent.
3: Com un monstruet que no té maldat i es posa aquesta música mig divertideta, mig que parla d'emocions però no gaire, com... Mm.
1: Mary Shelley potser no m'escoltaria tant.
2: Mary Shelley.
1: L'autora.
3: No, hauria de ser Frankenstein.
1: Perdó, és que m'han tirat un acudit per... El dic o no? Per acabar el programa.
3: Va, per favor.
1: El Dani m'ha dit Mary Shelley el musical. El Maricel. I rieix. Dani, està molt ben tirat. M'agrada molt. Ei, Rieix, que vagi molt bé. Per cert, algun bolo? El mes de juliol sé que tens bolos.
2: Sí, el 23 de juliol fem una rieixada popular a la Casa Arlandai.
1: Rieixada popular.
2: Sí, que rieixada popular consisteix en que jo faig un concert com acústic, però convido tothom a portar instruments perquè hi reparteixo uns cançoners i fiquem unes banderoles, un pica-pica.
3: Ah, jo he vist cartells d'això.
2: Sí, exacte, com agafant l'estètica de Convergència i Unió, no? Com dels anys. I rei, després també toquem a les festes de Poble Sec, si no m'equivoco, el 24, el dia següent. Però no serà rieixada, serà en banda, amb el Petit Iberi, Juan Feducci, Palo Vicente i el Guillemet. I després aquí tinc un concert també a la Garriga el dia 17 de juliol, que també estarà molt bé.
1: És un concert.
2: És un concert als parcs.
1: No és cap història que t'hagi inventat. Lluís, un plaer. Moltes gràcies per
2: venir. Gràcies per convidar-me.
1: I t'anirem seguint. Mario Batalla, ens veiem. I farem ha-ha-hi-hi o digue-li com vulguis, en Expositor. Gràcies a tothom. Que vagi bé. Vaig fixar-me

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Sí a tot.
7: Sí a tot.
8: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
9: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
10: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en Love.
11: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
10: No, no, no, no, no, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
11: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
10: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
11: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
10: I realment ho estem fent superbé.
9: Love. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per 2.
12: Per 2.
9: Dos presentadors,
13: dos presentadors.
9: Dues hores de programa.
13: Dues hores de programa.
9: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.
14: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
15: Escoltes, ICAT.
10: Són les 3.
9: Benvinguts, benvingudes al Love.
10: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
11: Bona tarda, Cala Castelltort.
10: A veure, com estàs?
11: Molt fresca.
10: Per què tan fresca?
11: Vaig molt desnuda avui, no ho veus?
10: Avui vas molt despullada, vas amb tirants, molt
11: sembla
10: bé.
11: Sembla que vingui d'una pel·lícula.
10: De l'Esportacus.
11: De l'Esportacus. Ah, doncs jo pensava que una pel·li com dels 2000. Tu com
10: sí,
11: estàs?
10: Sí, una mica també. Jo, mira, he estat millor, he estat pitjor, no mal.
11: Avui estrenes Polito de color verd.
10: Avui estreno Polito perquè hi vam anar a un evento de la costa amb l'Alberto i ens van regalar un polo cadascú i ara he decidit que sóc una Polito girl.
11: Molt bé, és que els Politos són guais, eh?
10: Ui!
11: Que vindràs
10: va, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
11: I avui, dimecres 3 de juny, sabem que...
16: Tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patada.
11: El propietari de La Casita, un dels espais més característics i virals dels concerts de Bad Bunny, ha denunciat el cantant i a 3 empreses vinculades a la seva gira.
10: Opa.
11: Li reclama 6 milions de dòlars perquè assegura que només va autoritzar l'ús de casa seva, situada a Puerto Rico, per gravar el curtmetratge del disc Debí tirar més fotos, aquell que va publicar al YouTube una mica abans de publicar l'àlbum, que és fantàstic, t'he de dir. Doncs resulta que només era per això. Segons ha explicat, no sabia que després la imatge d'aquesta casa es faria servir per fer productes oficials, ni que, a més, seria un element indispensable de l'escenografia dels concerts.
10: I tan viral.
11: A més, denuncia que ha perdut moltíssima privacitat perquè, òbviament, cada dia rep visites de fans de tot el món que s'hi acosten per fer-se fotos.
10: El que jo no sabia és que aquesta casa existia. S'ha fet una rèplica de la casa, entenc.
11: No, no, crec que aquesta casa existeix de forma oficial. És a dir, no es va construir, sinó que ells van anar a buscar aquella casa per fer el vídeo allà.
10: I llavors han fet una rèplica.

0: els missatges que ens heu fet arribar al 667-07-6116, 667-07-6116, podem dir que la millor festa major de Catalunya és la Patum de Berga! És fort perquè no és ni una festa major, però és una gran festa i no és culpa meva que tothom hagi decidit enviar missatges dient la Patum, la Patum, la Patum, la Patum, la Patum. Teníem com uns 50 missatges dient la Patum.
1: Hòstia!
0: Són molts, per tant.
1: Són molt virals.
0: Som supervirals. Et diré que en segon lloc ha quedat la Festa Major de Vilafranca del Penedès i en tercer lloc Torelló. Per tant, molt bé, gràcies per tots els missatges, família. Ha sigut un dia molt complicat de recompte, però ho hem aconseguit. Dit això, potser demà podríem explicar com funciona, ja que ja tenen interès.
1: Vale.
0: Perfecte.
1: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: L'Ansu Fati, exjugador del Barça, ha anunciat el llançament de la seva primera cançó titulada Sea como sea.
1: Oh, aquí no entran feas.
0: El tema es publicarà el pròxim 19 de juny i compta amb la col·laboració del migcampista Paul Pogba, amb qui són molt amics des de la seva etapa a l'Associació Esportiva de Mònaco. Serà una merda, jo crec.
1: Nervis, ganes, no?
0: És que jo no entenc els futbolistes. Si ja se't dona bé jugar a futbol, per què busques un altre talent? És impossible que siguis molt bon una altra cosa, m'entens?
1: Per fer alguna cosa.
0: Vale, no? Bueno, pues vale. Pues a mi no em taladris les orelles.
1: Bueno.
0: Bueno, ja veurem aviam i ja comentarem.
1: Hi ha una polèmica, també relacionada amb el món del futbol. Oh. Concretament, el futbol del País Valencià, a Bonrepòs i Mirambell. Resulta que durant un sopar per celebrar que un equip juvenil havia guanyat la Lliga i havia pujat de categoria, es va contractar un stripper. Un sopar en el qual hi havia jugadors menors d'edats.
0: Oi, no.
1: I per tant ara l'Ajuntament estudia denunciar els fets a la Fiscalia. El club de futbol assegura que no sabia res de l'espectacle i alguns dels directius ja han dimitit després que es fes públic el cas. Uf, jo em pregunto, què va passar? Una petita stripper va decidir entrar a fer el xou per amolar art al puesto on collons es fes la festa? Perquè crec que
0: no.
1: Ella sola, per voluntat pròpia, no ho va fer. Per tant, aquí, hay gato encerrado, que diríem. Però bé, a veure com...
0: Que l'H.
1: 100%, però t'he de dir que amb tot aquest món de futbols, etc., no em sorprèn una notícia
0: no,
1: com aquesta.
0: No, clar que no, com vols que et sorprengui, si això és el pan de cada dia.
1: Literal.
0: Has de saber que avui és Sant Carles. Oh. Coneixes algun Carles? Segur que sí.
1: Molts.
0: I algun amb qui hagis de felicitar? Ets un guarro fent això amb la boca.
1: M'encanta fer això. És tant de...
0: De què? Va, digue-ho de...
1: No sé. Mira, Carles, en català cap ni un. Ara bé, Carlos. Bueno, podríem però estar dos dies comptant.
0: També
1: com
0: els...
1: tu, amb els vots.
0: També... També és el seu sant. Doncs, bueno, molt bé. Ja n'hi ha 11.711. Què calcules, que te'n falten 11.000?
1: No, 711.
0: Ah, vale. Va, i el refrany d'avui diu: per Corpus i per Nadal, els sastres maten la fam. No m'agrada gaire, miquet.
1: Saps quin t'agradarà?
0: Quin?
1: Pel Sant Carles, la Berta Gala se'n va a veure en Guitarrica de la Fonte. En qualsevol vale. cas, què farem avui, Gala?
0: Doncs mira, el tema del dia d'avui és la visita de dues superestrelles a Spain. The country of the other side. El Papa de Roma i en Bad Bunny.
1: Molt bé.
0: Yeah. En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de Mariona Córdoba. De què parlarem avui, Alberto? Perquè avui, il·lusió, fem la secció junts!
1: Epa, colabo!
0: Colabo,
1: avui.
0: Avui
1: us donem consells per com triar carrera, ja que nosaltres som unes grans... estudiants.
0: Hòstia, és veritat que no havia pensat que no som les millors.
1: Som l'exemple.
0: Vale, d'igual, fem una assignatura a l'any.
1: Però, triar, hem triat. Per tant, tenim una cosa més que vosaltres.
0: I tu et vas equivocar.
1: Quatre cops m'he equivocat.
0: Jo no, jo
1: cap. Una cinquena i no passa absolutament res.
0: Vale.
1: Qui vindrà, però?
0: Doncs mira, avui doble col·labo perquè passarà per aquí en Cesc Sarri, que ens ve tunejat de professora d'anglès, speaking English.
1: A veure l'outfit,
0: Ganes. I també tindrem la Carla Clavera, que ens parlarà d'Off Campus.
1: Epa!
0: Sí, a més, nosaltres... hi ha una mica de confessions, potser.
1: Nosaltres obrirem...
0: És molt porno, aquest grup,
1: M'encanta les meves onomatopeies.
0: Que no us he fet jo. Com està?
1: És amor.

0: Veus? Ells agafen més la O, però falta la F. A tu et falta la O. Bueno, obrirem el dia... El diari secret, que és aquesta llibreta on apuntes totes les confessions, bla, bla, bla. En aquest cas, vosaltres heu d'apuntar tots els vostres secrets al 667-07-61-16 i nosaltres els explicarem a tot Catalunya en directe. I Cat, sense dir noms, eh? Només expliquem doncs, que us heu liat amb el nòvio de la vostra millor amiga. I ja està.
1: Va, comencem.
0: Sisplau. Som-hi.
2: Això és...
1: I avui comença el Primavera Sound i nosaltres anem al millor concert de la història de la humanitat, el concert de Guitarrica de la Fuente. Per tant, comencem a practicar i posem el seu últim tema que jo encara no me'l sé de memòria. Va, això és Calypso.

0: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
1: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
0: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
3: Si sents això, és que vius al Loft.
4: Jo et faig tall.
3: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
5: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
6: I la Gala Castelltort.
5: I avui comencem el tema del dia parlant de la gira d'una superestrella en contra de la meva voluntat que passa per Espanya i que està sent molt comentada. Efectivament, Papa Lleó 14.
6: Podríem dir que la seva imminent visita està sent molt viral i com no podria ser d'altra manera, hi ha hagut algú que és amant de la viralitat i ha volgut aprofitar el moment i pujar al carro.
5: Calla ja!
6: Parlem del Fred García.
7: Vull veure-t'hi.
5: Pelos. Pelos. Ferides. M'encanta aquesta cançó, en realitat. És que em fa una vergüenza ajena, és el meu guilty pleasure. Fa uns dies ja vam comentar de forma extensa, massa pel meu gust, com seria aquest petit Papa World Tour i quines serien les parades que el Pontífex faria al nostre petit país, Catalunya, i el país del costat, Spain. I, de fet, una de les coses que més vam comentar va ser la trobada multitudinària que farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on hi haurà actuacions musicals.
6: Segur que estàveu molt neguitosos per saber qui actuarà en aquest gran esdeveniment.
5: No patiu! Llum a la foscor!
6: Podem estar totes tranquil·les, efectivament. El Fred García ha anunciat que serà ell amb aquest petit post a les seves xarxes socials.
5: Ell és amant de la viralitat.
6: Quina por.
5: Odia no ser el protagonista. I el que jo no sabia és que ell era religiós. La veritat és que un cop ho he pensat, em quadra molt amb la seva imatge i tot, però no m'ho havia plantejat mai.
6: Sí que és veritat.
5: No, a mi aquesta foto...
6: A mi em fa por.
5: A mi també. Perfecte, a mi també. Sigui... L'estadi en blanc i negre, que sembla que hi hagi punt d'haver una tempesta. Vigília del Papa León 14. Jo, no.
6: Creus que això beneficia la seva imatge? A veure, el seu públic és bastant... blanquet. Llavors potser els agrada això. O simplement els hi suda.
5: Però pot ser blanca i no sé.
6: Ja, però ja entenc, en plan, que potser els hi suda per això.
5: Ah, no, segur, ells pensen.
6: Ah, molt bé.
5: No?
6: Però clar, tu cobres per fer això?
5: Home, jo entenc que sí, no?
6: Si ets...
5: Home, l'Iglesia amb molts diners.
6: Ja, però precisament no es caracteritza per fer coses pagant. Ells te diran...
5: Per Déu.
6: La voluntat. I tu diràs, la voluntat és... 500.000 euros.
5: La voluntat és 500.000 euros en negre.
6: I li ha hagut de passar al papa el seu rider. Vull 3 nipros, 4 xampús H&S, tovalloles, no sé què.
5: M'encantaria ser artista per no haver de pagar mai més res. El meu rider cada dia canviaria. Un dia seria, necessito un xampú i un suavitzant de Kerastase. El següent, una mica de gaspatxo de l'ametller. Una Dyson. Que normalment no em va bé gaire bé l'aspiradora.
6: Doncs mira.
5: Pelos.
6: Òbviament, això ha reobert el debat de l'auge de la religió i tota la pesca. La gent ha comentat que si és una còpia de Rosalía amb looks, que si només ho fa perquè ara la religió sembla que està de moda, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
5: Cal recordar que fa poc ell va fer una estratègia de màrqueting una mica polèmica on va decidir que era bona idea fer veure que seria pare penjant. És que ell és loco. Un vídeo d'una ecografia sense més context. I al final va resultar que era el fill de la seva cosina i que tot era per promocionar una cançó dedicada a ell, que es diu Mateo Eo.
6: O sigui, El fill de la teva cosina, que tu no saps ni com es diu la cosina.
5: O clar, sigui, que no, a més, el fill de la teva cosina no és res Déu, en plan, què? En sèrio?
6: Literal, si la cosina veus dos cops l'any, el fill el veuràs menys tres, però bé, a ell li importa un rabes si el que està fent està bé o malament. Ell només vol ser viral, addicte a la viralitat.
5: Uf,
6: però bé, crec que podem tornar a la visita del papa perquè també hi ha hagut polèmica per altres temes.
5: Fa uns dies el Vaticà va dir que gran part dels discursos del papa a les diferents cerimònies que farà a Catalunya serien en castellà i que només utilitzaria el català per donar la benvinguda i poca cosa més. Faltada històrica de respecte... Però bueno, digues, digues.
6: No, no, que això va deixar molta gent descontenta, òbviament, i diverses persones importants dins l'Església catalana es van alçar per reclamar més presència del català. Cal tenir en compte que el papa Lleó XIV és popular per tenir força sensibilitat amb les llengües minoritàries en altres ocasions, així que aquesta decisió va sorprendre bastant a la gent.
5: Finalment, el Vaticà ha rectificat i han dit que el català tindrà una presència significativa en els discursos. Veurem què vol dir això, perquè, bueno, no acabo d'estar molt segura de què vol dir exactament una presència significativa. En qualsevol cas, el que sí que s'ha confirmat és que parlarà en català a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, cosa que està bé, almenys per respecte a Gaudí, que recordem que va ser un gran defensor de la llengua i que, tot i que la Sagrada Família no és seva perquè era d'un hamburger de Múrcia o no sé d'on, ell, en el moment en què li van passar els planos, va decidir portar un pedazo de traductor perquè no li sortia dels collons parlar en castellà. Mi perfecta.
6: Doncs molt bé.
5: Mi pedazo de perfecta, eh?
6: T'he de dir que a mi el que digui el papa allò me la pela tres collons perquè recordem que fa...
5: A mi també.
6: Relativament poc. És que com si em parla en suahili Barcelona, me la suda, perquè fa poc va fer declaracions en contra del matrimoni homosexual.
5: Ah, sí?
6: Per tant, a mi el que digui, vamos, por aquí, me lo paso, tiqui-tiqui-tiqui.
5: En castellano, para que te entienda.
6: Ajá. Li daria en llatí, però no, jo no sé pa. El papa arriba a Barcelona el 6 de juny, però el que sí que ha arribat ja és una altra gran icona que acompanya el papa en el seu World Tour. Tranquils, que no és que ell porti un equip de ballarins ni res d'això, tot i que seria divertit, sinó que estem parlant, atenció, del papa mòbil.
7: Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
5: Aquest petit vehicle ja ha arribat als llocs on passarà el papa, és a dir, Barcelona, Madrid i les Canàries, i mireu com és. És... no sé com explicar-ho.
6: És un carrito de golf, però com amb una... com es diu?
5: Com una mena de toldo estrany.
6: Com una mena de toldo que fa curva, una mampara, sí, una mampara, perquè se li, no se li despentini els quatre pelos blancos que té. Mi todo, jo de veritat...
5: Per
6: que
5: la Julieta.
6: Al contrari de la Julieta. Perquè la Julieta és mare... Doncs pues el pare no es pot despentinar. Tant de bo poder anar a fer una volta per la Barceloneta amb el papa mòbil, eh? Perquè a mi aquest vehicle t'he de dir que...
5: Però sense el papa, entenc.
6: No, no, només amb el papa mòbil.
5: I jo?
6: I tu.
5: Ah, val, que maco. Ai, m'encanta el papa mòbil, és absolutament fantàstic.
6: Jo vull un loft mòbil. Jana, no sobra pressupost, ara que estem acabant temporada. A veure si
5: com el faries, un loft mòbil?
6: Igual.
5: Rosa, segur.
6: Però igual.
5: Però rosa, però igual que sí. I que hi hagués llums.
6: El dia que vegi el papa mòbil, me posaré sota per veure l'etiqueta.
5: I jo...
6: Li faig foto i l'encarreguem al mateix lloc.
5: I jo posaria que hi hagués una zona de DJ amb la DJ Trapella allà esclavitzada.
6: Sempre.
5: I que no pogués posar backyard i barregés backyard amb moques grasses.
6: Vale, tot el rato, papa.
5: Tot el rato, fins i tot quan està parat, ell allà.
6: I llums disco.
5: També. A mi m'agradaria una mica.
6: Doncs ja tindríem.
5: Bé, després seguim parlant sobre la visita d'una altra superestrella que també està de tour per Espanya i que ha portat polèmica, el nostre petit Bad Bunny. Ara posem una mica de música, però, i de seguida us expliquem com triar carrera als nostres petits consells com a persones que no saben triar carrera. Va. Això és Dorayakis.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
4: Dale duro, duro, duro, dale duro.
5: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda,
4: el
5: Love,
4: perra, pon la boca,
5: amb Gala Castellfort
4: ella morenita con el pelo corto
5: i Alberto Gadel.
4: Y tiene

0: com esteu? 7 minuts per 2:15 de la tarda. Què, Albert, de què rius?
1: Que jo avui estic molt riallera. Estic nerviosa.
0: Ja, m'ho has dit des del matí. Mira, hem estat junts tot el dia avui.
1: Ja, i no sé per què estic molt nerviós. Tinc com uns nervis. Jo crec que empatitzo amb la gent que està fent la selectivitat.
0: Tenim la teoria que Guitarrica de la Fuente pujarà Alberto Gadel a l'escenari. Bueno, tenim. Ell té la teoria i jo li he comprat.
1: No, però jo crec que és per empatir. Per empatitzar amb la gent que té la cel·le d'aquí, res. La setmana que ve, de fet. T'ho prometo, eh? Jo soc molt empàtic, encara que no ho sembli.
0: Què mentidera que ets, broma.
1: Si sóc superempàtic, mira que nerviós estic per la CL.
0: Molt bé això de la CL, ja sabem que d'aquí res us toca escollir què voleu fer l'any que ve amb la vostra vida. És un moment molt delicat i segurament us esteu enfilant per les parets perquè res us acaba de semblar bona idea. Believe me, been there, done that, com va dir Pitbull.
1: A més, en aquest moment vital sempre reps consells de tothom i moltes vegades el que fan és confondre't absolutament o, el més probable, que t'agafin ganes d'assassinar la consellera de torn.
0: Per això avui farem el mateix.
1: I si ens voleu matar, ens podeu enviar un missatge al 667-07-6116 desitjant nos tot el mal és.
0: Nosaltres vam estar exactament igual fa no tants dies, però en realitat ja fa uns anys, i avui donarem consells de sàvies, perquè som viejas i ningú ens ho ha demanat, que és el que fan els viejos, donar consells quan ningú demana.
1: Pelos. Som-hi, perquè jo ja tinc moltes ganes de dir la meva veritat.
0: No miris les assignatures, aquest és el primer consell del pla docent, perquè no entendràs absolutament res. Això és el que jo vaig fer. M'arrepiento de todo.
1: T'he de dir...
0: Història de la literatura europea. Mai és història de la literatura europea. És que al profe li gusta que te leas su puto libro
1: i
0: llavors decideix fer una assignatura només perquè tu llegis el seu llibre.
1: A mi, però, em va funcionar entendre, sobretot, el pla docent, perquè vaig descobrir, i un dels motius pels quals vaig triar la meva carrera era no per les assignatures que feia, sinó perquè només feia 3 hores al dia de classe. I vaig pensar... Molt bona opció per tenir.
0: Jo també feia 3 hores.
1: Llavors, és que és un bon planning. I a més, 3 hores de la mateixa assignatura, que vol dir que normalment acabaràs abans, sobretot de forma voluntària, i jo marxava a la primera pausa. Anava a la primera part. I llavors m'anava a nedar.
0: A nedar?
1: A nedar a la piscina.
0: Però quant temps vas estar fent això? Una setmana?
1: No, 2 mesos. No!
0: Jo 2 mesos, eh?
1: Vaig estar bastant, eh? Setembre, octubre, novembre, 6 mesos.
0: Això a primària.
1: A la comunicació visual.
0: Ah, vale. I anaves cada dia?
1: Sí.
0: Jo no. Jo vaig anar 2 mesos i després jo no vaig anar mai més, però vaig fer tots els exàmens i vaig treure molt bones notes.
1: Mira, veus que bé.
0: Però la qüestió és que no miris les assignatures ni el pla docent, perquè en realitat no entendràs absolutament res. Per mi has de mirar els exalumnes i a què es dediquen ara, perquè la universitat durarà 4 anys i molt bé les assignatures que faràs, però en realitat només et serveix per 4 anys, però tu el que t'ha d'agradar en realitat és la feina, perquè és el que estaràs fent tota la teva vida. Per tant, busca a LinkedIn la gent que va estudiar allò que t'estàs plantejant i pregunta't què fan realment, si t'imagines estar tota la vida fent això, que això és una cosa que a mi només de pensar-ho ja em fa al·lèrgia, si tenen una vida que et sembla atractiva, admirable, no sé, les coses que tu consideres que et funcionen.
1: I si no és per LinkedIn, també segur que tens una amiga o una germana o el que sigui que ha estudiat allò i que potser està treballant, o potser t'agrada la feina d'una persona que és més gran i li pots anar directament a preguntar: escolta, tu què has estudiat o tu què has fet, no?
0: 100%. Hi ha carreres amb assignatures fascinants que després són una mierda, les feines.
1: Humanitats, no?
0: Humanitats. No, humanitats a mi no m'agrada, però...
1: Ah, vale.
0: Sí, humanitats m'agrada les feines que et pot donar.
1: Ah, doncs la gent normalment pensa: m'agrada més per les assignatures i pel que aprens que no pas per...
0: Pues per això és que és justament el que estic dient. Fixa't en la feina, que és el que has de fer tota la vida.
1: Vale,
0: no
1: vale,
0: les
1: vale.
0: Assignatures. Les assignatures a mi encarden un pal fer sociologia. A mi me la suda.
1: Literal.
0: Aquest semestre estic fent llengua, cultura i societat.
1: I
0: no sé ni què és.
1: Ah, vale.
0: Vale, jo estic... Em queda una entrega, eh?
1: Però
0: no, encara no he entès l'assignatura.
1: Vale. Fantàstic.
0: Què més?
1: No tinguis pressa per carregar-te a fer alguna cosa només perquè és el que se suposa que has de fer. A mi em va passar exactament això. Jo tenia moltíssimes ganes de poder marxar del meu petit poble i, a més, sentia molta pressió perquè sentia que no estava aprofitant la meva vida. És a dir, que de cop i volta, si jo decidia estar del chill i no anar directament a la uni, sentia que estava malgastant un any de la meva vida de forma, bueno,
0: sí,
1: horrorosa. Llavors, aquesta hiperproductivitat innata que tenim no és res més que el capitalisme menjant-nos el cap, Per tant, intenta no escoltar-ho. Sé que és complicat, però de debò que si tu ara mateix veus que no és el que estàs vibrant, si de cop i volta acabes el batxillerat i dius, és que potser a mi
0: he
1: ara...
0: He d'estar un any treballant.
1: Sí, no em ve de gust fer una carrera perquè no m'hi cardaré per res. O sigui, crec que si comences una carrera no ha de ser per inèrcia, sinó perquè realment et ve de gust fer allò. Jo he començat 3 carreres per
0: Quines?
1: No parar i escoltar-me. He començat educació primària, he començat teatre...
0: Ah, vale.
1: I he començat comunicació audiovisual. Per tant, no cal que ho tinguis claríssim, i potser la carrera...
0: Cap té a veure... Bueno, sí, són una mica relacionades, però no gaire.
1: Més o menys totes són de comunicar.
0: Sí.
1: Però bé...
0: Tu sabies cap on anaves, però no ben bé on.
1: No, jo sabia... Apuntava, però... En plan, el tiro anava dintre la diana, però no al lloc on tocava. Llavors, fes coses sense por d'equivocar-te, busca cursos que no siguin llargs, jo és el que vaig començar a fer, intenta viure alguna experiència amb el sector que et crida l'atenció per veure si realment a la pràctica t'omple. Un exemple, jo sabia que la comunicació audiovisual potser era una cosa que em tirava, perquè vaig recordar que de petit el cine i tal m'agradava, però m'agradava més una cosa més com real, entre cometes, és a dir, més tele, saps? Que no era fer pel·lícules, sinó que era explicar històries, però potser una història d'això, d'un reality. La història de la Ilenia, saps? Això era el que a mi em cridava l'atenció. Llavors...
0: La història de la Ilenia.
1: Llavors, jo vaig decidir entrar a un reality per veure si realment m'ha cridat l'atenció tot això.
0: I et va cridar l'atenció.
1: I em va cridar, que flipes. I allà dintre el reality vaig començar a preguntar a tot quisqui que què feia. Al tècnic de so perquè estava tremendo. Al càmera perquè era simpàtic. A la de redacció perquè m'ens van fer amigues. A la directora perquè volia que em fes guanyar.
0: I no vas guanyar.
1: No, sóc una pringada. Tant de bo no hagués corregut tant. No només els hi hauria estalviat molts diners als meus pares, perquè això és una altra cosa, que els estudis són caríssims, també hauria pogut evitar sentir-me com la pitjor persona del planeta, perquè és el que em sentia jo, per ser la persona menys productiva de la història i no estar fent res amb la meva vida.
0: Perfecte. Més consells. Pregunta't què toleres millor, no allò... O sigui... Sobretot que no sigui per mi el teu hobby, saps? Perquè llavors ho cremes. Això és una cosa que es diu molt, però mai ningú ho acaba fent. Jo no ho entenc, perquè si es diu és per alguna cosa. No vulguis dedicar-te al teu talent si no ho tens molt clar i saps que no et cansaràs perquè ja t'ha passat, per exemple, que... Jo què sé, si tu fas el treball de recerca d'una cosa que t'encanta i veus que així no ho canses i després vols fer la carrera sobre això, és probable que no ho cansis.
1: Clar.
0: Però si no ho tens gaire clar, sobretot no triïs la teva passió.
1: Si tu t'agrada pintar... Que... L'han liat.
0: Sí.
1: Perquè pintar, perquè és el que t'agrada, però fer-ho de forma obligada...
0: És molt diferent, sí. Hi ha gent que odia l'Excel, doncs no facis AD. És que és evident. Però tampoc, si ames pintar, no vol dir que hagis d'anar directe a Belles Arts, perquè hi ha moltes altres opcions.
1: Claro.
0: A banda de Belles Arts, que també impliquen creativitat i que potser t'agradarien més i que potser toleraries millor, saps? Sobretot que tu veguis que t'hi pots estar moltes hores i que no te'n cansaràs perquè no és la teva passió i no ho cremaràs, però que se't dona com mig bé.
1: O potser fins i tot, jo què sé, imagina't que t'agrada pintar, vale? I Belles Arts farà que et cremis, segurament.
0: Sí.
1: Que no ho sé, que cada un és un món, però ja m'entens. Però potser pots buscar una cosa que involucri el món de pintar. I tu pintes els teus quadros com a hobby per les tardes, però llavors, de cop i volta, jo què sé, estudies disseny i t'agrada fer el disseny i el pintes tu. O estudies comunicació i fas un storyboard tu sola. Saps?
0: Absolutament. A mi això em funciona. Mira, si no t'agrada llegir textos llargs, no facis humanitats. Fes una altra cosa. Per exemple, jo odio els textos que he de llegir perquè no ho entiendo. I m'hi llegeixo molts assajos cada mes i no els entenc.
1: Ah, molt bé.
0: I no m'agusta.
1: Llavors, no, eh?
0: Veus? Si t'agrada llegir, no et facis humanitats, que jo pensava m'agradarà, perquè hauré de llegir. Sí, bueno, però no llegiràs Mercè Rodoreda, amore.
1: Clar.
0: Que soy un poco tonta, jo, eh? Depèn de com, ja m'ho vaig notar, però bueno. Què més? Soy aquella niña de la escuela,
1: la que no te gustaba, me recuerda. No passa res si no entres a la teva primera opció.
0: Molt bé.
1: Moltes vegades pensem que l'opció dels nostres somnis, entre cometes, és l'única cosa que existeix i que és la més vàlida de totes, i que si no entrem, què passarà? Que som les més fracassades del planeta.
0: Sí.
1: Si et passa això, continua endavant i prova l'opció que t'ha tocat evitant pensant l'altra. Això és un petit consell que he anat aprenent a mesura d'haver anat provant carreres i d'haver anat escoltant moltíssim a la gent. perquè crec que el que heu de fer és centrar-vos en el per què esteu estudiant el que heu escollit i intentar fer-ho de la millor manera possible.
0: I a vegades passa que quan no entres a la primera, o sigui, a mi no m'ha passat perquè Humanitats era un 5 la nota, ¿vale? De fet, jo vaig estar a punt d'entrar dret per aprofitar la nota, que ja ho recullo perquè això és una cosa que no s'ha de fer mai. Intentar aprofitar la nota és absurd. O sigui, jo vaig treure un 12 i pico i vaig voler fer dret perquè, ah, no, així, és que clar, si no estic perdent nota, bueno, és que no t'agrada. Llavors fes el que t'agradi i que puguis tolerar. I tot això que estaves dient, per què ho deia, no me'n recordo.
1: Perquè la gent moltes vegades es frustra perquè no ha entrat a l'opció número 1, se'n va a la 2.
0: És la 2, o sigui, realment també t'agrada.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè és la segona opció, no n'hi ha per tant.
1: I segurament simplement serà el lloc on estudis, perquè la carrera més o menys serà la mateixa.
0: Clar, exacte.
1: És a dir, agafaràs tots més o menys de la mateixa vibra, per tant, mira, no passa res. A més que si tu estàs tota l'estona pensant en l'opció 1, et passes el curs comparant el teu present amb l'altra única que tenies marcada.
0: Que no existeix,
1: marcada.
0: A més.
1: És això, sense saber si realment és tan ideal com imagines, perquè segurament no, simplement està idealitzat com tot.
0: I jo moltes coses, moltes vegades amb el que m'he trobat és que he parlat amb gent que havia arribat a la seva segona opció perquè no havia entrat a la primera, i et juro que he trobat moltíssima més gent que s'ha enamorat de la seva segona opció que no pas gent que hagi fet la primera i l'hagi encantat.
1: 100%.
0: Que és una cosa que sorprèn, però m'ha passat moltes vegades. Suposo que perquè tens unes expectatives més baixes, perquè és la segona opció, i et sorprèn positivament. Jo amb la primera t'ho juro que em va entrar una bajona històrica.
1: I que potser de cop i volta la primera és molt específica i la segona és una cosa que s'hi assembla però no acaba de ser ben bé el mateix, i descobreixes que t'adona moltes més possibilitats. De fet, la uni, per molt sorpresa que et sembli, és el tràmit més bèstia de la teva vida. Res és tan important, i a més quan surts al món laboral ningú et pregunta de quina uni vens, ni gairebé t'ho té en compte.
0: No ets Harvard, per tant, d'aigua.
1: Per això, el més important és que el que facis t'ompli i es noti que tens ganes de fer-ho, que estiguis a Harvard amargada i pensant que vols que s'acabin ja els 4 anys vinents de la teva vida, crec que és contraproduint.
0: Sí, 100%.
1: I llavors tindràs més...
0: Agafaràs mania, claro. És que serà horrible.
1: I odiaràs la teva feina. Per tant, tu, bona vibes, always.
0: Següent consell, no preguntis als professionals d'èxit, pregunta a la gent normal. Jo entenc que tothom vulgui ser com el periodista estrella, l'arquitecte que ha guanyat no sé quants milions de premis, o el metge brillant que ha descobert 37 cures diferents pel càncer. Però la majoria de graduats no acaben sent això, i també està bé, no passa res. Llavors, parla amb algú que va estudiar aquella carrera i que ara té una feina absolutament normal, perquè aquesta és la vida més probable que tindràs. O sigui, és molt complicat ser l'eminència del món.
1: Això és culpa del capitalisme.
0: Sí. Jo sé que pot sonar una mica de dura, però és que és per evitar-vos frustracions.
1: No,
0: perquè,
1: és que és cert.
0: Mira, quan entra comunicació, tothom es pensa que serà la pròxima Mari Pau Huguet. Amore, no ho seràs, perquè n'hi ha una.
1: Literal.
0: I ja està. Ja està, no passa res. Potser no acabes treballant a la feina dels teus somnis. Bueno, doncs tindràs una altra feina. I potser l'odies.
1: Això no, també és cert.
0: És que sí que passa, però què has de fer, m'entens? Pues intentar anar-te movent amb coses que mig t'agradin, però no vagis pensant que seràs l'eminència en tu campo, perquè et fotràs una hòstia històrica, però històrica serà l'hòstia, amore?
1: I a més que segur que les eminències en su campo mai han pensat que serien l'eminència en su campo.
0: Oh, sí!
1: Però potser més des de... O sigui, ho han pensat segur, però...
0: Quan se n'han començat a donar, no?
1: Però
0: potser,
1: quan s'han adonat i ho han tingut més a les mans. Que potser al principi era més, vaig provant, i potser no era vull ser l'eminència, sinó com puc transformar això, o com puc donar-li jo el meu punt de vista a tot això.
0: 100%.
1: No sé, però tu ves chilling. De moment estem molt hippies i molt wokes.
0: Sí. Està bon de un woke. Què més?
1: Quan estàs a l'institut, moltíssimes vegades esculls les assignatures perquè el noi sexy de la classe les farà també. En aquest cas, que és més important, no et deixis influenciar. Això és un... Ja, però t'he de dir que... Sé que moltes pensareu que això és una tonteria el que dic, perquè ja som grandetes i estic d'acord, però no serà la primera vegada que sento que hi ha persones que escullen la carrera perquè la seva amiga Laura és el que farà. Clar, estàs en un moment de molta inseguretat, que tot et sembla bé, perquè al final potser hi ha algú que ho té més clar que tu i llavors sents que aquella és l'única opció vàlida, però no és així, d'acord? Us adverteixo per si esteu pensant i donant-li voltes a copiar-li la carrera de psicologia a la vostra amiga.
0: De fet, jo vaig fer batxillerat artístic perquè m'ho va dir una meva amiga.
1: Veus?
0: Ho penso.
1: Jo vaig fer batxillerat artístic per les meves amigues, també. Però el batxillerat és una cosa més chill.
0: Ja, sí, a mi em va semblar fantàstic.
1: Veus?
0: En realitat.
1: Però la carrera ja anem la una cosa més seriosa.
0: La carrera és més seriosa, són més anys, és més... Sí, sí.
1: No passa absolutament res per separar-te de la teva amiga un cop acabat l'institut. Si és una carrera que les dues teniu molt clar que voleu fer, endavant, no passa res, feu-la i us ho passareu superbé i tot correcte. Però no us deixeu influenciar ni escolliu només perquè ho han fet les vostres BFF. Treballeu-vos-ho i busqueu què voleu fer realment. Potser aquest no és el vostre any, potser tardeu 8 a acabar la carrera, potser no feu mai una carrera. Hi ha mil possibilitats, però sobretot no compareu el vostre procés amb cap persona, ni fins i tot, ara que dèiem això de la Best of the Campo, que tu penses, vaig a copiar-li els seus passos. És que és impossible, perquè és que ni els teus referents podràs copiar mai, perquè podeu investigar, podeu intentar... Jo què sé, pues, si han fet un curs, doncs, i us crida l'atenció, feu el mateix curs que aquella persona, però mai us passarà el mateix que la persona que teniu de referència.
0: No, no, és molt complicat, és pràcticament impossible. Nosaltres hem parlat de carreres perquè és el que hem fet. Jo, si fos, en plan, si hagués fet un mòdul, parlaria de mòduls, però d'això no en tinc ni idea, per tant, no podem parlar-ne. De totes maneres, si algú ha fet un mòdul i ens vol donar la seva experiència, ho podem comentar aquí al Loft, ens podem enviar un missatge al 667-07-6116 i així acabarem de ser les mass walkers.
1: Sí que és veritat que seria guai portar algú que no hagi fet una petita carrera.
0: Claro, perquè és el camí típic, bla, bla, bla.
1: Fins aquí els nostres petits consells, noies. Esperem que us hagin servit d'alguna cosa i molta sort a la selectivitat. No és tan fort com us imagineu. Porteu 2 anys preparant-vos-ho, per tant, sereu les cracks i us fotreu el bol i la mà i sereu Albert Einstein, de cop i volta.
0: Sereu la millor de vuestro campo.
1: Sereu la millor de vuestro campo.
0: Vinga, va. Ara posem una mica de música i de seguida passa per aquí Cesc Sarri.
1: Uf.
0: I ara posarem una cançó que jo... Pelos.
1: Tàndem dels tiets.
2: En

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Això és el Love.
1: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
0: De 3 a 5 de la tarda...
1: Et puc prendre la paraula, que serà si em fas falta, perquè vull el teu amor.
0: Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
2: Família, 3:15 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I mentre preparàvem el programa ens ha creat atenció una notícia del periòdico que diu: l'error que moltes famílies cometen amb l'anglès. Més acadèmia no sempre ajuda.
3: No sé a tu, Gala, però t'he de dir que a mi m'ha sorprès bastant, perquè jo he sigut una tia sempre de...
2: d'acadèmia.
3: D'acadèmia.
2: Ah, jo gens.
3: Mai, eh?
2: No.
3: I sí que
2: un any que em van fer fora perquè donava molt pel cul.
3: A l'acadèmia... Bueno, sol passar i sempre hi ha una que fan fora per donar pel cul, però...
2: jo.
3: A l'acadèmia jo crec que no aprens anglès, sinó que aprens a utilitzar tots els teus coneixements per superar les proves d'oficials d'idiomes.
2: Ah, val.
3: No? És com aquest entrenament.
2: Et puc entendre una mica, sí. Mm. És per això, família... que avui hem trucat a la professora d'anglès de l'Institut Jacint Verdaguer, la professora Present Simple, perquè ens doni la seva opinió. Bon dia!
4: Good morning, everybody! Open the student's book, page 69, and let's do the exercise.
2: What, teacher!
4: What do you want?
2: Teacher, ja veig que vas amb la ràdio.
4: Radio cassette, a little bit for the listening, que farem després, vale?
3: Vale.
4: Comenceu a agobiant preguntes ja, vosaltres.
3: I don't have the workbook, teacher.
4: Va, pues això, com et dius tu? Bueno, ara passarem llista després.
2: M'he deixat l'student malament... book.
4: Hòstia,
3: I la notebook.
4: Amb aquesta classe no anem bé aquí.
2: Where que do I have my
4: quart
2: pen?
4: Quart fan quart d'ESO i ja no m'estan aquí atabalant tots, sàvia?
3: Molt bé. Estem canviant d'idioma, que estem i que t'ho recordo.
4: Yes, please. Escolta'm una cosa.
3: El loft picat.
4: Però què és això, un piset de Gràcia o que estem a classe d'anglès, noi?
3: Vale.
4: And in the English class, what do we speak? We speak in...
2: Catalan.
4: In English, lady.
2: És que la meva mother...
4: Sí, tot passa la teva mare.
2: La meva mother no em deixa.
4: No et deixa, eh?
2: La meva mare
4: bueno.
2: M'entrina, vale?
4: Pues que sàpiguis que aquí, noia, parlarem en anglès, menys jo, que puc parlar tots els idiomes que vulga, vale?
2: Ah, sí, quins altres?
4: Aneu al català, l'únic que sé parlar, vale?
3: Profe, què vols?
4: Per cert, digue'm teacher a partir d'ara. Profe, això parla de castellà o amb aquestes, però a mi teacher, vale?
3: Profe, present simple. És que l'hem portat per algun motiu nosaltres.
4: Espera't un moment, Josep, pots baixar de damunt de la taula, noi? Que m'estàs atabalant també, tu. És que amb això de les ràtios avui en
3: no
4: dia, clar...
2: Tu has anat a la manifestació, teacher?
4: Home, i tant, que hi he anat, perquè és que no pot ser que una teacher estigui aquí amb 40 mocosos tocant els pebrots. Aviam, Josep, get down off the table, please. Aviam, què volíeu? A veure, què voleu?
2: No, si li podem fer la pregunta.
4: Abans, però, passarem llista, perquè és que no sé qui sou vosaltres dos, vale? Aviam, la tinc... Sí, no, potser...
2: Estàs al rei, t'haguessis informat.
4: Bueno, m'han donat dos noms. M'han donat dos noms. El primer de tots... Bueno,
2: necessites una llista, eh?
4: Sí, sí, són dos noms, però jo necessito la llista igualment.
3: Té molts alumnes, la teacher.
4: Sí, of course. El primer de tots és un tal Alberto G. Alberto G?
5: Yes, teacher.
4: Ets tu?
5: Yes.
4: Bueno, no està mal. I després també tenim la Gola Castelltorting. Ets
2: no, tu? No acabo de ser jo.
4: No ets tu, aquesta?
2: No acabo
4: Aviam
2: de ser jo.
4: Aviam que tindrà un error jo aquí Gala, a la llista.
2: Jo Gala Castelltort.
4: Vale, bueno, també teniu uns cognoms.
5: Hardcastle.
4: Yes, o Castelltorting, el que tu vulguis. Teniu uns cognoms una mica estranys els dos, per tant us diré Alberto G i Gala, vale?
2: Vale, Alberto G.
4: Vale? Per tant, ara comencem una miqueta la classe amb un petit exercici del present simple.
3: Tia, molt bé, perquè today tenim el Primavera Sound.
4: Perfect.
3: I així practicing.
2: We have to practice, yeah, yeah.
4: És Spring Sound, hagués estat millor que li haguessin posat, però bueno.
3: Però si es fa a Barcelona, amor.
4: Pues haguéssim pogut posar Primavera So, però bueno,
3: també és veritat.
4: No?
2: So de Primavera.
4: Però bueno, no ens posarem ara aquí a corregir, perquè ja corregeixo prou els exàmens cada tarda. Aviam, jo us diré l'article i vosaltres l'heu de completar, vale? O el pronom, millor. Aviam, si jo dic ai, ai, què ve després amb el present simple?
3: I oli. Què has dit?
4: Si jo, aviam, aviam, Alberto! Si jo dic ai, amb el present simple, ve ai, am.
3: Ah.
4: Si jo dic gala, you, què ve? You, què? No, gala, no. You, a. You,
3: a. Ah. Ah, vale, vale. You, a. British accent.
4: Ok.
2: Però nosaltres fem British.
4: Que no heu anat a Cambridge?
3: No.
4: No hi heu anat, ostres. Bueno, si jo dic he, she, it,
2: eh?
4: Què vindria després? He, she, or it, Alberto, G.
3: I, is.
4: No, està, no, no és gaire difícil. Aquesta no et puc corregir la pronunciació perquè són dos lletres.
3: Toma.
4: Però bueno, més o menys ho aneu pillant una mica, no? Això de
3: com... Teacher.
4: Què dius ara, Alberto?
3: Profe, sample, yes. Present.
4: Digue'm.
3: Puc anar al lavabo.
4: Sorry.
3: Puc anar...
2: Jo també tinc pipi.
3: Can I go to the toilet, please?
4: The please is very important, but obviously you cannot go to the toilet, Alberto.
2: I què faig? Em pixo aquí viva.
3: Ja.
4: Bueno, nois, us porteu un orinal el següent dia. A mi que m'esteu... No m'atabaleu amb les vostres coses,
3: in
4: tampoc.
3: In the study, water, water, bottle of water.
4: Sí?
3: I jo porto la bottle of water i, clar, vaig drinking during the class. I el drinking se filtra, saps?
4: Bueno, pues si vols te'n van al lavabo fent el que tu vulguis. És que ja m'està atabalant un altre cop el Josep damunt de la taula. Que facin el favor de baixar, home. Que no puc més jo aquí,
2: a
4: així.
2: A veure, profe.
4: Digui. Què vols?
2: Teacher.
4: Uf, de veritat, no puc continuar amb aquesta classe de...
2: Present continuous. Vostè creu que les acadèmies d'anglès realment no ajuden?
4: Mira, Gala, això t'ho diré jo ara com a professora d'anglès, que és que jo crec que sincerament no, perquè amb l'escola pública i de qualitat, amb aquesta vida ja anem servits, com diria el senyor. Ara això també li dirà la consellera, que m'està escoltant, segurament.
2: Segur, segur que sí.
4: Si em fot aquestes ràtios d'una professora per 40 alumnes, què vol que faci? Que destini més recursos aquí a l'escola pública i, a més, que no sóc policia, jo, que no he d'anar dient aquí a l'agència de pujar o no damunt de les taules i tot això. No? O què? Què dieu vosaltres? Us sembla bé, o?
3: Molt ben dit, teacher, present.
4: A veure si me n'he d'anar a l'excursió aquí amb els mocosos que venen d'educació física suant aquí, fotent un tuf de boig i aquí... Què és això?
3: Sí,
4: no?
2: Ens encanta el teu modelet, teacher.
3: Però recordem que avui hem portat al Love la nostra profe, teacher, continuous, present, simple, no sé què, de l'Institut Jersim,
4: exacte.
3: Perquè ens expliqui una mica, no?, la seva perspectiva i el seu punt de vista.
4: Pues és aquest, Alberto, noi.
3: Vale.
4: Que és que no puc tindre cap altre més motiu.
3: Escolta,
4: aquí.
3: I els de segon de batxillerat a mi em consta que han fet molta vaga aquest any.
4: Bueno, és que si anem fent vaguetes i vaguetes, després a veure com va la selectivitat.
2: Però
4: aquí.
2: Are you fascist, teacher?
3: No, home, no, pobre teacher, mira-la.
4: No, jo aquí defenso una escola pública i de qualitat, Gala, amiga meva.
3: En català ella no, perquè és d'anglès.
4: Of course.
2: No, però m'ha dit amiga meva.
3: Ah,
4: clar.
3: La teacher. És com quan venia la Melanie from the United States i només et parlava anglès i de cop i volta et pillaves al plora del pati parlant amb la seva amiga Raquel de Mates, un català d'Olot, que pensaves, man de huevos, que tu me dius que vens from Harvard. Té la marinera.
4: Aviam, Alberto, tampoc cal que et posis tant amb les professores d'anglès, perquè a mi si em pregunteu on vaig aprendre anglès, si és aquesta la pregunta...
3: On l'has après, tu, l'anglès, clar.
4: Pues no sé si ho recordeu, que abans el Super 3 es feia un gran programa que es deia Fish and Chips.
2: Home, digue-li d'Alberto, que hi va anar.
4: No m'ho crec, Alberto. Pues jo amb aquest programa vaig aprendre anglès.
2: Jo no recordava que la cançó fos així, que heavy.
4: Alberto, digue'm que et van posar sota aquella banyera de pilotes i era el meu somni. Era
3: la banyera de pilotes?
4: Sí.
2: I l'Slimeberg.
4: Slime... Això et va caure a sobre a tu, o no?
3: Moltíssim.
4: I què? Et va encantar, tu, sempre?
3: Pelos.
4: Ja.
3: I un dels problemes que vaig dir que me vaig equivocar de forma... O sigui, de veritat, perquè em caigués l'Slime perquè em feia il·lusió. I llavors et deixaven dutxar i tot, eh?
4: Sí, on... Ah, és que aquest és el que jo sempre havia pensat. Després han de tornar amb l'autobús allà ben bruts, cap a casa. No, us deixen dutxar, eh?
3: Uh-huh. Però aquella, aquell dia que vam anar a la tele va ser més protagonista amb Maxi i la Berta, que es van liar. Bueno, es van fer un pico per primera vegada. La parella del momento del meu col·le. I vam anar i a l'excursió a Barcelona va haver-hi un filete. I vaig
4: dir, que monos. Això sempre passa, eh, amb aquestes edats, els nens...
2: A tu t'agrada anar amb bus amb els alumnes? alumnes?
4: Jo vaig sempre davant de tot perquè em marejo, vale? Llavors, els del final de tot, li vaig dir el professor d'educació física i que no va atar balon a mi.
2: No t'acaba d'agradar el profe d'educació física?
4: No gaire, perquè és que me'ls porta tots allà esperats i atabalats i ningú fa cas.
3: Això és perquè està casat, no? Perquè la profe d'anglès i el d'educació física sempre acaben liats.
4: Però no parlarem d'això ara. En aquest programa tampoc cal treure intimitats dels altres, no?
3: No t'ha agradat cap profe de... F.
4: No em faiguis dir això.
2: No això vol dir que sí, no?
4: És de PI, per cert, és de PI. I no et faré dir aquestes coses ara, però també, si voleu saber una altra cosa que ja he après anglès jo...
3: Sí que és veritat que estàvem preguntant una mica de currículum.
2: Sí, però de sobte això passa sempre, que a mi m'interessen altres coses.
3: Home, el petting sempre tira més que qualsevol altra cosa. A veure...
4: Per favor!
3: Acaba del
2: petting
3: currículum.
2: Petting és anglès, no t'agrada que parli anglès?
4: Aquí no ha estat malament.
2: A veure,
4: no puc positiu per l'Alberto.
3: Seguim aquí, que m'he dit!
4: M'és igual, no cal que ara favoritismes aquí amb aquesta classe,
2: pues
4: home.
2: Pues dos, teacher!
4: Aviam-ho! Continuem amb el...
2: Jo no hi ha punt positiu.
4: A mi.
2: És misògina, la teacher.
3: La prenen simple.
2: La prenen simple i el patriarcat.
4: Podeu deixar silence, please?
3: Perdó.
4: Home, ja! Al final aquí no avançarem, arribareu a selectivitat més perduts que jo que sé.
3: Va.
4: Aviam. Ara amb això necessitaré la vostra col·laboració, perquè és que jo també he après anglès amb algunes cançonetes com, no ho sé, com la de ostres, d'aquests grups consolidats d'avui, bueno, de fa uns quants anys, com per exemple...
2: Moltes gràcies.
4: No, aviam si us sona aquesta, aviam, fot-li...

0: cosa, teacher.
1: Ai, m'està calent de continuar.
0: Ella estava prenent-s'ho molt en sèrio.
2: Digue'm.
0: Vostè no marxa mai a l'estranger a prendre anglès?
2: Calla, calla, calla. Això em vols treure, ara?
0: Bueno, és que també...
2: Jo, mira, me'n vaig anar al 74, primer cop que sortia de les terres lleidatanes, per primera vegada la meva mare em va dir, escolta, et presen simple, agafa la maleta, amb dos, com es diries que em surt en anglès, amb dos salsitxis, com deu ser en català? Llangonisses?
0: Vale. No? Vale, ell és com en Xocas.
2: Sí. I dos, i quatre caragols, perquè a Lleida sempre portem alguns caragols.
1: Snails. Quan
2: marxem a Snails, exactament, el doble punt positiu per l'Alberto.
0: I jo?
2: Shut up, Gala.
0: Gala.
2: Please.
0: El tema n'hi ha de teacher, pues
2: com, com deia, me vaig anar al 74 amb un avió d'aquestos look de lujo.
0: Ah, de lujo.
2: De lujo. Tia,
1: la dice pim, simple, pimple.
2: Me'n vaig anar a Massachusetts, Estados Unidos de América.
1: Però això existeix.
2: Oh, no,
1: I què? Què va passar allà? Perquè allà la teacher...
0: M'has lligat, teacher.
2: Allà vaig fer cursets intensius, vale, amb el professor Gerald, que eren cursets que anaven de matí a nit. Sí.
0: Quina edat tenies?
2: Bueno, jo acabava de fer 19 anyets recents.
1: En Gerald?
2: Bueno, el teacher... És que l'amor no té edat.
1: Hòstia!
2: No té edat, l'amor, amb aquestes històries.
1: Present simple, com va acabar la història? No,
2: no
1: volem saber.
2: Dir, Alberto, això sí que no t'ho puc dir. No insisteixis, no insisteixis,
0: sisplau. Com va anar, com va anar la història?
2: No insistiu més.
1: Va, i amb el profe d'educació física...
2: Em va enganyar!
1: Amb un home?
2: Sí! I amb una dona es va muntar aquí de tot i li més i...
0: Fomo,
2: és que a Amèrica
0: no?
2: Són molt liberals, ostres. Són molt liberals. A Massachusetts el que vindria a ser el New England d'avui en dia.
1: Claro.
2: Sabeu el que us vull dir?
1: Home,
2: però bueno, que... va, no m'atraieu més, no em distraieu més i anem a fer una mica de listening. Pot ser que portem una quanta estona de xerrera, no?
0: Però
2: i...
0: jo vull saber com anar amb el profe d'educació física al teu col·le.
1: Que no ens ho explica la tia.
2: Això sí que no t'ho puc explicar. Em vaig enrotllar amb ella les satutxes.
1: Ara, fomo.
2: I punt, va, i punt.
0: Fomo.
2: Ja
1: gràcies.
2: Que, com a Merlí, com aquells dos,
0: sí,
2: sabeu?
0: Sí.
2: Bueno,
0: sí, sí.
1: Una cosa, no hi ha,
2: està inspirat en mi.
1: No hi ha res com una profe d'anglès. Sempre podràs faltar-te l'hora sencera,
0: sí, sí.
1: I no fer absolutament res si li preguntes de la seva vida.
0: Sí, sí.
2: Aviam, Alberto, sisplau, ens podem ja ficar... Podeu treure l'Students Book, please?
1: Que no l'hem portat.
0: Que no l'hem portat. No,
1: ho podem fer amb l'ordinador juntes.
2: Va, l'ordinador, va, i junts, i com vulgueu.
0: I podem fer-ho amb el xat?
2: Amb això sí que no, eh?
0: Ah, vale.
2: Amb això sí que no. Gala,
1: vale, va.
2: Va, que vull que treguis una mica de bona nota, que l'Alberto, si no, et passarà palma per la cara i després ja sabem que els pares vindran a buscar-me i a dir-me quatre coses.
1: És que els gais i les professores d'anglès, tia, és una relació...
2: Yes.
1: Inexplicables,
0: ja veig,
1: com mare i filla.
2: Sí, exactament, podríem ser això. Però, sisplau, please, fiquem el caset aquí dins el... Aviam si s'escolta del radiocaset. Aviam...
3: L'olor de cafè dels matins quan...
2: Ai, per favor, no digui això! Crideu al conserge que vingui aquí a arreglar. Ai, que això d'aquí.
1: No va, no va.
2: Qui són aquests? Els catarres, no?
0: Sí, t'encanten.
2: Bueno, és que ara no toqui això, no podreu fer el listening.
1: Mira,
2: aquí.
1: Mira, mentre ho intentem arreglar, cridem al conserge, nosaltres hem de seguir amb el programa, vale, teacher? Simple,
2: no,
1: pimple.
2: No, crideu al conserge, Josep!
1: Moltes gràcies per
0: gràcies,
1: haver vingut.
0: Teacher, ets la millor, teacher.
2: A vosaltres.
0: El meu punt positiu, porfa, teacher.
2: Va, gala, punt positiu.
1: Com va, whenever you want, teacher.
2: Thank you so much, Alberto.
1: Mira, i ara te playeamos una song que és de la Sara Larsson i la Sara Larsson t'encantarà perquè ha fet col·lab amb Desigual ara.
2: Pues ara la cantarem els tres. Perfecte. Juntets aquí.
1: Doncs vinga, això és She Did It Again. Moltes gràcies, Present Simple, per passar pel love.
2: Bye, bye.

0: Vinga.
1: Hola!
2: Ja som aquí!
3: Aventures infinites.
1: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
3: Amistats de les bones.
1: És veritat!
3: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
1: Quina meravella!
3: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
5: Passen 8 minuts a les 4 de la tarda i seguim a Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltor. Tornem al tema del dia d'avui, que són les visites de gent molt famosa al nostre Little Country.
5: Ara comentàvem que d'aquí uns dies tindrem per aquí el papa de Roma i que després anirà a Madrid. Allà coincidirà, atenció, espai-temps, amb una persona que fa molt poc també era a Barcelona, Bad Bunny.
2: I crec que

0: no està tenint ni un dia tranquil al Conillet Dolent, o això m'ha comentat Mariona Córdoba.
1: Hi there. Avui molt sec.
0: Avui s'allargava.
1: Però a vegades ha de ser curteta i al peu, que en diuen. I a més, crec que us agradarà el tema d'avui perquè tot el que sigui una polèmica ens funciona, però a més, té bastant darrere fons i és potser revisar gent que ens agrada molt, com és Bad Bunny, i algunes de les coses que fan que resulten ser una mica incongruents. Però sí que és veritat que últimament aquí a Barcelona tenim molts famosos, perquè l'altre dia el que no surti d'aquí van explicar que estava Pol Mescal.
0: Sí que és veritat, que no paren de sortir vídeos d'ell a la Barceloneta...
1: A l'Almodóvar, és el que va anar...
0: Ell està allà, chilling, in Barcelona.
1: Sí. Després, cada dos per tres tenim per aquí el Joe Jonas, que és un enamorat de Barcelona.
0: Sí que és cert, i de Gràcia.
1: Total. I n'hi ha molts que van primer a Barcelona i després, de passar per aquí, doncs van cap a Madrid, com per exemple el Papa de Roma o Bad Bunny. La visita de Bad Bunny a Barcelona ha estat intensa. Recordem que estava en aquest hotel de Passeig de Gràcia, al Mandarín, era, sí?
0: Sí.
1: I hi havia sempre gent acampant a la porta, escridassant-lo cada cop que treia una puteta.
2: Jo vaig anar a Vic, que el bus passa per allà davant, i estava a rebentar.
0: Hola, jo volia anar-hi a cridar.
1: Aviam, no sé si cridar seria la qüestió, eh?
2: Babu!
1: Però sí que m'hagués passat a mirar aviam què és el que passava per allà.
0: Res,
1: imagina't que de
0: no
1: cop vas a tafanejar i surt ell.
0: No, és que no ho farà. És que no passarà.
1: No passa gens.
0: I a sobre el devien treure per la porta de darrere o dintre d'un cubo de basura.
1: Jo crec que majoritàriament el devien treure per darrere, però de tant en tant per davant perquè sapiguessin que encara està allà.
0: Estava viu, no està mort, chill.
1: Jo, la meva teoria sempre és que fan veure que estan a un hotel però en veritat estan a un altre.
0: Ah, també és bona teoria.
1: Saps?
0: No ho havia pensat mai.
1: L'entren per davant i després per darrere i se'n va a un altre hotel.
0: Hòstia, però seria molt... O sigui,
2: seria... Bona idea.
0: Ja, l'únic que fots en l'aire les vacances de l'altre hotel, però bueno.
1: Però Bad Bunny pot pensar, aviam, jo sóc ric, ells també.
0: Ja, també és veritat.
1: És igual, ja es canviaran d'hotel si volen. Total, que Bad Bunny va passar per Barcelona i després se'n va anar per Madrid amb 10 dates al Metropolitano, que és una barbaritat, és una residència, i no s'ha quedat enrere d'intensitat, també, sobretot per la famosa casita i la quantitat indigent de famosos que està reunint aquest petit piset enmig de la pista. Aquí a Barcelona ja vam explicar quins eren els convidats, van passar els jugadors del Barça, el Marc Giró, que ens va fer com molta il·lusió veure-la allà, la Mar Lucas, influencers, bueno, de tot una mica, no? Però crec que podem fer com un repàs ràpid de Madrid, perquè té la Marinera en 10 dates la quantitat de famosos que han passat per allà. De moment en porta 3, per cert.
0: Uf.
1: O sigui que queda... Bueno, no li queden famosos a Bad Bunny per portar allà dins.
0: No? Home, ens queda una, eh?
1: Ens queda una. Ah, clar, la Rosalía, és veritat. Bueno, clar, hi hauria de fer col·labo, no, Rosalía?
0: Això, tio.
1: Hauria de pujar.
0: Espero que pugi en alguna data.
1: Sí, aviam. L'altre dia, ahir, diria que va anar Yoc Mico.
0: No ho he vist, perdó.
2: Yoc Mico té una cançó molt bona amb Bad Bunny.
0: En sèrio?
1: Fina, no? Fina. Crec que es diu.
0: Ah, no l'he escoltat.
1: Doncs de col·labo sí que ho anem veient per xarxes i tal, però sí que és veritat que a la casita has d'anar mirant els vídeos un cap és tal, un cap és no sé què, i t'has d'anar fixant una mica.
0: Sí que
1: llavors hem vist a Los Javis, a Judeline, a l'Esther Expósito, que també tothom ho va comentar molt perquè es veia com hi havia mirades de complicitat i ballaven els dos doncs, bastant somrients, no?, una mica.
0: Creus que s'han fet algun petó alguna vegada?
2: Alguna vegada no.
1: Ah, això mai se sap, no? Ara Esther Expósito suposadament està ben Mbappé, però jo crec que el canviaria ràpid per un Bad Bunny.
0: Opa, que bèstia.
1: 100%.
2: Potser està enamorada de l'Mbappé.
1: Potser sí, és veritat, i potser no. I també hi havia Maria León, Ana de Armas, Héctor Bellerín, que jo no vaig veure les imatges d'Héctor Bellerín, però he llegit que també va estar a la casita.
0: En sèrio?
1: Sí. Va estar també la Sofia Jamela, que a vosaltres us encanta.
0: Què?
1: Això ho he llegit. Jo no he vist les imatges, però ho he llegit.
0: És que clar, com que no els deixen tenir el mòbil...
1: Clar. I a més que alguns es posen a darrere,
0: clar,
1: no estan en primera línia i llavors es queden com una mica tapadets.
0: Però és raro que la Sofia Jamela no hagi penjat res, o potser ho ha penjat i no ho hem vist.
1: Clar,
0: bueno, ara ho buscarem.
1: I ahir a la tercera data també hi havia la Lola Lolita, que sí que ha penjat un munt de vídeos, i també havia anat amb la seva parella, amb l'Alonso, i la Sofia Surfers, bueno, surfers, la Victoria Federica, és a dir, un... I això és... Un poti-poti de gent estranyíssim.
0: Clar, és que...
1: Però suma-li que també estava l'actor de Stranger Things, el Noah Snap.
0: Què?
1: Sí, no té cap mena sentit, que és a més, obertament sionista, i la gent ha criticat molt com que ell entrés a la casita, perquè, vull dir, Bad Bunny hauria de remirar una mica a qui convida i a qui no, i també a jugadors de futbols com Marcelo o el Hakimi, que és del PSG, que acaba de guanyar una Champions, i el Hakimi és un jugador de futbol amb una denúncia pendent de violació.
0: Hòstia.
1: Per tant, vull dir, hem de revisar una mica qui entra en aquesta casita. Aquests tres últims convidats, òbviament, han aixecat polseguera, però hi ha més eleccions polèmiques perquè hi ha moltes crítiques sobre a qui s'escull per pujar-hi. Hi ha molts VIPs, famosos i rics, però també hi puja gent normal, que hi ha una persona de l'equip de Bad Bunny que va per la pista i va dient, tu, amb qui vas?
0: Que s'ha fet superviral, ara no recordo com es deia, però s'ha fet molt viral aquesta persona.
2: Amb uns aires.
1: Sí. Bueno, al final tothom el busca, ja. Tothom vol que l'esculli i li faci cas.
0: Però clar, deu ser, o sigui, quin criteri deu seguir? El que ell vol.
1: No, el criteri és bàsicament que les ties siguin guapes, normatives,
2: no ha pujat cap jambo,
1: primes, i que vagin ben vestides.
0: Hòstia.
1: I llavors això és el que durant els últims dies s'ha criticat molt, perquè no hi ha gaires nois a la casita, només hi ha famosos, com per exemple Ibai Llanos, jugadors de futbol, influencers molt top, com per exemple els de Nude Project, vull dir-te, aquest tipus de persona, no? I a més que totes les noies que pugen allà a l'escenari semblen tretes d'una revista.
0: Sí que és veritat que, o sigui, són persones molt normatives i molt guapes.
1: Llavors això xoca bastant amb el seu discurs feminista i a més després per un altre tema que ara comentarem, el tema de la gentrificació, vale? Però sobre el discurs feminista el que criticaven és només escolliu gent per pujar que són guapes, primes i divines i no hi ha cap diversitat física de cap tipus, i a més va en contra de tot el que tu has estat explicant durant tot aquest temps de els meus videoclips, si ho mireu, hi ha un munt de gent diversa, diferents edats, de diferents països, de diferent tipus, vull dir-te, és molt diferent, per tant, és molt incongruent en aquest cas, podríem dir.
0: Sí que és veritat que no s'aguanta gaire per cap puesto.
1: Clar, i després hi ha el tema de la gentrificació, que també ha estat molt criticat.
3: Una foto bonita.
1: Això és un debat que és fila molt prim, considero, però que sí que és veritat que ben pensat, com era, o sigui, jo crec que aquest debat s'ha obert a Twitter, que sempre hi ha una persona molt, molt intel·ligent i molt, molt intel·ligent que pensa tres vegades en les coses o quatre i extreu un debat nou, però a mi m'ha semblat una gran reflexió, i és que Bad Bunny ha escollit reivindicar molt la seva terra, que els porto-riquenys puguin viure a casa seva, que els turistes i el capitalisme no acabi com amb la identitat del país, etc, etc, però t'has endut de gira una construcció típica de família humil i ja has cardat persones, o sigui, les persones més riques d'Espanya. I llavors és com una mica incongruent que hagis fotut allà tota la gent d'alt nivell i o gent de molt alt nivell o ties guapes, única i exclusivament. I és en plan, és que no té cap mena de sentit, perquè si tu segueixes la teva línia del teu disc d'evitar més fotos, hauries de convidar gent de tot tipus en aquesta casa i que tothom ja estigués representat.
0: I no només de tirar més fotos, sinó de tota la carrera, els últims anys, que anaven molt lligats a ser the wokest of the woke.
2: Veurem si ho arregla, perquè no crec que això ho triï ell tampoc tot.
0: Ja, però...
2: Veurem si ho arregla.
1: Jo crec que podem dir que Bad Bunny i el seu equip sí que estan al dia de les polèmiques i que han fet per arreglar-ho. Per si no ho heu vist, Bad Bunny... Digues, Albert.
0: No, res, això que anava a dir-te. A mi avui justament m'ha sortit un vídeo de gent dient exactament això.
1: Exacte.
0: Que ho estan com intentant gestionar d'alguna forma.
1: Sí, jo crec que és guai perquè veus que estan atents al que la gent diu i a vegades, vull dir, estar atent a les crítiques pot ser bastant cansat perquè sempre es trobarà alguna cosa per criticar, etc, etc. Però sí que és veritat que en aquest cas crec que Bad Bunny va dir, mira, en el concert de l'endemà de tota aquesta polèmica, el d'ahir que va ser a Madrid, la gent que va pujar a l'escenari era gent molt normal. És a dir, no eren només ties superjoves de talla 32 i vestides per un estilista de Los Angeles. Era gent que pots trobar pel carrer tranquil·lament, gent de diferents edats, sobretot sí que és veritat que fins ara només havia pujat gent molt jove, en aquest cas puja gent una mica més gran també, amb outfits que podrien portar el teu amic del col·le o el teu tiet en un dia de mojitada amb la família, saps?
0: Clar.
1: O, per exemple, més diversitat racial, que és una cosa que fins ara tampoc no s'havia vist, no?
0: A mi, però, me fa ràbia sempre aquestes coses de fins que no ha hagut d'haver-hi una explosió de polèmica, no han decidit
2: començar a fer
0: canvis. Molt bé, i
2: ara perquè pugis quatre persones gordes...
0: Ja, no canvia absolutament res. Ja, per això.
2: Em sento més representant, no ho has fet perquè t'han obligat.
1: Bueno, no l'ha obligat ningú. Jo crec que rectificar és de savis. I vull dir que tu potser no t'has donat compte d'això perquè tens una mirada masclista i de cop algú t'ha hagut de picar el crostó i dir-te, ei, que el que estàs fent no està bé, saps?
0: Ja, tio, però ets Bad Bunny.
2: És igual, ets Bad Bunny.
0: O sigui, tens...
2: Ho penso jo que treballo a ICAT.
1: Clar. Però això depèn molt de la persona i que per molt que tu vulguis defensar uns ideals, tu al teu cap el tens contaminat d'altres coses
0: no.
1: I molt sovint, doncs, rellisques.
0: O sigui, que jo no, o sigui, jo no li tiro la culpa a Bad Bunny, però sí que és veritat que a mi em sap greu que aquestes coses sempre s'han de fer un cop t'han fotut una bronca o un cop estigui polèmica.
2: És que llavors canviar-ho, perdona, però ja no serveix de res.
0: Ja, perquè dius, vale, ara...
2: Perquè ara la gent li fa ràbia.
0: Clar.
1: No, jo crec que sí que serveix, perquè
2: no,
1: queden moltíssimes dates... No, però queden moltes dates del tour i és un tour mundial. A mi el que m'agradarà veure si això només passarà aquí a, bueno, a Madrid,
0: Espanya.
1: Perquè bàsicament és com on s'ha generat la polèmica i a la resta de països farà una mica el que li doni la gana un altre cop, o serà una cosa que implementarà a partir d'ara i per tant la casita sí que lluirà com hauria de lluir, que és diversa. Vull dir, jo crec que rectificar és de savis, sigui per A, per B o per C, és igual, però jo crec que està bé que ho hagin canviat.
0: Carai, bueno, està bé, a veure què passa, seguirem els vídeos de TikTok a la resta de
1: Exacte.
0: Ciutats d'Estocolmo.
1: Bueno, per exemple, Estocolm, no? Que està per venir.
0: A veure si m'agafa a mi.
1: Al final hi aniràs o no?
0: No ho sé encara, però bueno, jo espero que sí, perquè si no, no el veuré.
1: Doncs vinga,
0: aviam. Tinc ganes d'anar-hi i espero que m'agafi per pujar a la casita.
1: Això seria
0: molt
1: increïble. Ves molt guapo. Sí, ves molt guapo. En la mateixa línia, ahir va decidir que la persona que agafés el micròfon i cridés al HOPR és otra cosa, que és una cosa que si no us en recordeu va fer Ibai Llanos al concert de Barcelona, a la segona data, si no m'equivoco, doncs en comptes de fer un VIP va decidir que ho fes una persona del públic. I crec que no només va escollir algú del públic, sinó que a més es va fotre a fer una marató per l'estadi pujant a les grades i van a corrents de l'escenari fins a dalt de les grades a agafar una persona del públic que no estigués a la pista. Que això està bé perquè potser és una persona o bé que no es podia permetre una entrada a pista o una persona que no li va donar temps a accedir a les entrades que hi havia a baix. Llavors és un... Em sembla que és un detall maco com anar a buscar una persona que no ha pogut estar tan a prop al teu concert i baixar-la a la casita perquè, a més, també tingués aquest moment icònic de HOPR és otra cosa.
0: Home, això seria guai, perquè veus, ara que has dit allò de a veure si t'agafa per la casita, jo estava pensant, clar, només agafa la gent de pista.
1: Exacte.
0: Per tant, jo ja no tinc possibilitat d'anar a la casita perquè estic a tomar pel cul.
1: Bueno, ara potser sí.
0: A veure si és veritat, a veure si em veuen. Me posaré guapa. Ara que agafen a gent de les grades, manifesting.
1: Tu on tens les entrades de Varsovia Gala.
0: Tu també vas a...
2: Jo no vaig a Bad Bunny al final.
1: Al final no vas tampoc?
2: No.
0: Hòstia, quin greu.
1: Fatal. Bueno. Aviam si us conviden al de Madrid o algo, feu un manifesting.
0: Sí, ara ens ho convidaran.
1: Doncs vinga, fins aquí una mica la polèmica de Bad Bunny als concerts de Madrid. Veurem aviam com evolucionen amb dues, però jo crec que està bé, de moment anem bé, anem per bon camí.
0: Quants concerts has dit que quedaven? 7?
1: N'ha fet 3 i són 10, sí.
0: Vale, doncs a veure aquests 7 concerts com evolucionen. Thank you very much,
1: Mariana Cordova.
0: Thank you very much, Mariana Cordova, for coming here to explain our polemics.
1: Thank you.
0: Ara et despedim amb una mica de Quevedo, ja que hem parlat Venga. De Bad Bunny. Som-hi, això és El Golpito.

0: Vale.
1: Els experts, temporada 14.
2: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
3: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
2: Quin número de temporada, per cert?
3: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
4: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
2: Estàs sentint el Love.
5: Amb les cabres a l'estudi.
2: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
6: Apaga la luz, que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
7: Família, 5 minuts per 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castelltort.
7: I avui ens he parlat d'una de les seves sèries, esperem que preferides, perquè en parlarem una bona estona. La Carla Clavera, com estàs?
9: Bona tarda, com esteu?
8: Uf, acalorats avui.
9: Sí, però mira, avui no ha fet tanta calor com els dies que veníem.
7: Va haver-hi una onada de calor.
9: Sí, és veritat.
7: I s'ha acabat, i es nota una mica, sí. I fa il·lusió, que es noti una mica, perquè...
9: Sí, però estem... O sigui, el juny acaba de començar. Agafem-nos fort, perquè aquest estiu serà potent. Però jo vinc amb recomanacions de sèries perquè us podeu quedar al sofà de casa amb ventilador, aire condicionat o el que sigui i distraiem-vos una estona.
8: Em sembla fantàstic.
7: Fantàstic.
9: I avui venim a parlar d'una que, bueno, jo no sé si vosaltres, o sigui, ho esteu veient a xarxes o a tot arreu, però és que tothom ha embogit amb aquesta sèrie. Sí, és una cosa... Jo no sé si us dic hockey sobre gel, històries d'amor, us ressona alguna cosa.
8: És que a mi això em sona a Hate and Rural.
7: I a mi les de
8: l'hoquei.
9: Ai, les de l'hoquei, jo em vaig viciar molt, després es va quedar penjada, però sí, bueno... Sí,
8: la dels gais que no paren de follar.
9: Ah, sí, no l'he vist aquesta, no l'he vist, però diuen que està molt bé també. Bueno. Però n'hi ha una altra. Ha sortit una nova sèrie.
8: La versió heteropatriarcal.
9: Sí, exacte, havia de sortir, perquè tothom estigui content. I us vinc a parlar de la sèrie Off Campus, que ja la podem trobar a Prime.
10: Wolsey.
9: Buf.
11: Garrett Graham doesn't do girlfriends.
7: Oh!
9: Ara. Increïble.
7: M'encanta veure un guapo en una pantalla.
9: És que és increïble. El Garrett Graham és aquest home d'aquí, que és una passada, ja en parlarem perquè crec que és una passada, però primer de tot hem de saber que aquesta sèrie està basada en llibres.
8: Ah,
9: perquè
8: vale.
9: Això ja ho hem parlat alguna vegada, cada vegada es porta més això d'agafar una història que ja existeix, que és un llibre, i la passen a la pantalla. En aquest cas, sèries, però ja parlarem perquè també ho estan fent en moltes pel·lícules. El cas, els llibres són de L.L. Kennedy. I aquesta sèrie, atents perquè és molt important, només en els 12 primers dies d'emissió va arribar als 36 milions d'espectadors.
8: En sèrio?
9: Sí, una bogeria. Hòstia, moltíssima gent.
8: Perquè era un rècord, això.
9: Bueno, no crec que sigui un rècord, perquè hi ha moltes sèries que allò que quan fa Eufòria, totes aquestes que hi ha molt de bombo, doncs també les mira molta gent. Però clar, una sèrie així, que al principi no sap com funcionarà, doncs mira, és molta gent. Però és que ja tenia una base de fandom molt potent.
8: Ah.
9: Clar, hi havia tota la gent dels llibres. I és que l'autora ha venut més de 25 milions de còpies.
8: De la marinera.
9: Bueno, és una bogeria. Ara que jo sé que he publicat un llibre i més o menys sé per on van els tiros, us puc dir que és
7: una barbaritat.
9: Sí, és una barbaritat.
8: Que fort, 25 milions de còpies.
7: És que...
9: Sí, vosaltres no coneixíeu els llibres, no?
8: No.
9: Abans de que us es viralitzés la sèrie tot arreu,
8: o sigui,
9: jo tampoc.
8: A mi el nom de L. Kennedy em sona...
7: Exacte, em passa el mateix.
8: Potser... Digues, perdó.
9: No, dic que potser té, potser et sona, perquè de llibres d'aquests en té, els podem veure aquí, 10 o 12,
8: vale,
9: que són de la mateixa història. Aleshores, parla d'un, després parla de l'altre, després dels fills...
7: És,
9: o sigui, és
7: una mica
9: bogeria.
7: La vibra de Hearthstopper. Potser.
9: Sí, va una mica per aquí. O sigui, va fent...
7: El tipus de...
9: I Bridgerton, també, que cada temporada agafa un protagonista i tu ja tens camp per córrer tant com vulguis.
8: Bueno, clar, pot ser el que te doni la gana.
9: Exacte. Mm-hmm. I ara han provat amb la primera temporada, ja han confirmat una segona, que funcionarà també
7: clar.
9: Igual de bé, però jo us he de dir que no n'havia sentit a parlar absolutament mai, perquè jo, des de fa uns quants anys, he anat d'abanderada per la vida de que a mi les novel·les romàntiques pures i dures no m'acaben de fer gaire el pes. Però és que és mentida, perquè cada vegada que me'n passo una sèrie d'aquestes em torno bogíssima, m'obsessiono, vull mirar tots els vídeos, tots els edits, absolutament tot. Per tant, crec que he de començar a acceptar que sí, que m'agraden les novel·les romàntiques, que
7: claro,
9: acaben bé. Que sí. A qui ens pot agradar una mica de tot. De fet, l'any passat a mi ja em va passar amb The Summer I Turned Pretty.
8: Ai, sí, que ens en recordem. Vas venir a parlar-ne, també.
9: Sí, clar, clar, és que a mi surt una sèrie i vinc aquí a parlar-ne, perquè dic, n'he de parlar amb algú. L'Íñigo no li agraden. Les meves amigues, tampoc les miren gaire, dic, amb qui parlo.
7: El Loft és el teu puesto.
9: Exacte, és el meu puesto per venir a parlar d'aquestes sèries. Aleshores, jo, què ha passat? En dos dies, són, crec, 8 capítols llarguets, d'una horeta més o menys cada un. Jo, encara que hagués de treure passejar el torn, treballar, escriure, fer el que fos, jo és que estava allà mirant la sèrie. O sigui, m'ha empassat.
7: Molt bé.
9: No, no, no.
7: A mi m'encanta quan una sèrie fa el que ha de fer, que és obsessionar-te.
9: Sí, sí, sí. És que si no, per què serveix? O sigui, clar, jo si no m'obsessiono, però és que inclús he somiat amb el protagonista. Dormint al costat de l'Íñigo, he somiat amb el protagonista. I he pensat, tant de bo estigués aquí. O sigui, imagina't com m'he obsessionat. Sí.
8: I una pregunta. Els capítols acaben d'aquesta forma tan sucosa de cop i volta maten algú i, bueno, no crec que matin a ningú en aquesta sèrie, però ja m'entens, com que maten algú i quan s'ha de descobrir qui és l'assassí, para el capítol.
9: No, jo crec que aquesta, o sigui, bueno, sí, sí, perquè si el que tu vols dir que acaben amb el clímax com elevat, sí. O sigui, jo crec que sí, però no acaben allò de que diguis necessito saber què passa, no, és una mirada d'un personatge o alguna cosa. És que tot, són uns intensos. Sí, són uns intensos.
8: De què tracta exactament? Vale. Perquè entenc que deu ser una relació de dues persones, però sí, a veure quin suc hi ha.
9: Doncs mira, ens situem a una universitat fictícia de Boston, val, on hi ha jugadors de hockey, que ja sabem que a Amèrica això es porta moltíssim, que són els populars de tot arreu, de l'institut i de les universitats, però aquesta vegada hi ha un punt que és diferent a tot el que estàvem acostumats ara, i és que també tenim un grup de músiques, escèniques, tot això, que és molt potent i es porten superbé. No hi ha la rivalitat aquesta, que, per exemple, podíem veure High School Musical fa anys. Sí, això ja no hi és, estan tots junts, tots perfectes. Aleshores, ens trobem amb el Garrett Graham, que és un noi que juga, bueno, és el capità de l'equip de hockey, és el fill... Sí, és que, clar, perfecte. És el fill d'una estrella, té com molta ambició, però està com molt turmentat, allò de, en el sentit de, és això el que vull realment, sí i no. I al pobret meu se li dona com molt malament la filosofia, vale?
8: Oi.
9: I aquí és on entra en joc l'altre protagonista, que és la Hannah. La Hannah, i m'ha encantat aquesta ambició que li han posat, vol ser compositora de música de pel·lícules. M'encanta.
8: Ah, molt bé.
9: Sí, sí, sí.
8: Hi ha un personatge,
9: sí,
8: de Victorious, que també li agrada això.
9: Ah, sí? No l'he vist, però em sembla com xulíssim, perquè mai ho penses que ha d'haver-hi algú i és perfecte, o sigui, increïble. I és molt bona en els estudis. Aleshores, aquí ja veiem que es necessitaran. Sense fer gaire spoiler, la Hannah necessita el Garrett i el Garrett necessita la Hannah. I què decideixen fer? Una cosa que jo no he provat absolutament mai de fer, però que cada vegada en tindria més ganes, que és falsejar una relació amb algú.
7: Però és que això, m'encanta aquesta trama, perquè és en plan evident què passarà. I tot i així jo me l'enxufo.
8: Però i per què la falsegen?
9: Perquè, bueno, aviam, tampoc et vull explicar tota la sèrie, però la Hannah és com que vol intentar que un músic es fixi en ella i l'altre li diu, només es fixarà en ella
8: sempre
9: si saps que... Clar, algo així, saps?
8: Sempre
9: clar,
8: és el mateix, perquè li agrada un altre i acaba tirant-se al que és el seu nòvio de
9: mentida. Bueno, és que no sé com li pot agradar l'altre tenint el pedazo de personatge que hem vist aquí, però bueno.
8: T'encanta, tu, aquest personatge.
9: No, no, és que visc per ell. T'ho prometo, m'ha obsessionat. Però bueno, el cas, que ja sabem com acaba absolutament tot això. Així que em pesa per aquesta bogeria generalitzada a xarxes i pel meu algoritme, que només m'ensenyava vídeos d'aquesta gent, vaig decidir mirar-la. I quan la vaig mirar, vaig comprendre que anava molt més enllà que una història d'amor, que... No, és que no tenia res a veure exacte amb el que jo havia vist fins ara. I és que entrem en un paradigma on les relacions són sanes i els homes, i això és molt important, parlen de sentiments. Trobem homes intel·ligentment emocionalment. Ho he dit malament. Intel·ligents emocionalment. Però és que costa molt de trobar.
8: Això existeix.
7: Molt bé, no, costa molt. Jo n'he vist molt pocs a la vida, eh? És com un tiquet dorado.
9: Exacte.
8: És com el mono blanc aquest, el floquet
7: de neu.
9: Sí, totalment. Però és que, a més, això ho barregen amb molta tensió i es parla del desig sexual femení i com ells tenen ganes de complaure'ns. Que això també, o sigui, costa molt de veure, que ja va sent hora que es vegi una mica més. Sí. I una de les escenes que ha fet embogir més a internet ha sigut aquesta d'aquí. Ara us l'explico. El tema està que en aquesta escena...
8: El tema està fent una mica d'angúnia.
9: No, no, perquè hem d'haver un context. Deixeu-me que m'expliqui.
7: Out of context m'ha incomodat.
9: Deixeu-me que m'expliqui. En aquesta escena, el Garrett s'enfrontava a un dels seus partits més importants, per, bueno, moltes coses en joc, val? I el tema és que ella, per un altre tema que tampoc es pot comentar, no hi podia assistir, vale? Aleshores, ell li va enviar molts missatges, ella no apareixia, bla, bla, bla. Long story short, aquí... El que esperàvem totes, perquè és el que estem acostumades, era que ell explotés en contra de la Hannah, en el sentit de, per què no m'has contestat, on estaves, m'havies dit que vindries... I en canvi ell li diu, no, si és que només em preocupava que estiguessis bé.
8: Oh,
9: clar, i aquí és on ens vam enterar una mica, totes plegades, que potser no estàvem del tot sanes, tampoc nosaltres.
7: Clar, no, clar.
9: Evidentment. Per tant, ens ha demostrat que necessitem més exemples d'aquest tipus. No sé què en penseu vosaltres.
8: Jo estic fatal ara mateix. Perquè no sabia que existia aquesta possibilitat d'història.
9: Clar.
8: Hola, jo en vull una així, doncs.
9: No, jo també, o sigui, jo també. El que ens ha enamorat més d'aquesta sèrie és que els homes no són el típic estereotip. I frases que també podem trobar són coses com consent is key, el consentiment és la clau, okay. Dit per homes, que està molt bé, i també close cans are safer. En un moment on estan en una festa, en una fraternitat, perquè clar, viuen en una fraternitat idíl·lica d'aquesta part. Estupendo tot, que em fa desitjar que jo hagués cursat la universitat als Estats Units, cosa que ja ha passat, però bueno. Doncs clar, es fan molt festes d'aquestes i es diu que hi ha moltíssimes violacions en aquest tipus de festes. Hòstia. Droguen molt a les noies.
8: Wow.
9: Aleshores, clar, que un noi de fraternitat li digui a l'altre, t'ha dit que no vol beure, que no vol beure alcohol, perquè no es fia del got que li donaràs. Prova amb aquesta can, amb aquesta llauna, perdona, em sortia, que està tancada, una llauna de cervesa que has de fer clic, evidentment no t'hi poden haver posat res dins. Clar, i això, que ho facin la reflexió els homes, nosaltres sí que estem super al tanto d'aquestes coses, però a vegades sembla que als homes se'ls escapa moltíssim perquè no va amb ells. Doncs està molt bé veure-ho a la pantalla i està molt bé com a exemple per les futures generacions.
8: Home, doncs jo estic a favor, perquè mira, sempre ho dèiem de... No hi hauria tant... Diuen, com no hi hauria tantes assassins, no sé què, si no es normalitzés tant les històries dels criminals en sèrie.
7: 100%.
8: Doncs potser si canviéssim tots els referents i tots fossin de models sants, de relacions, etc, tot canviaria, la cosa seria una mica més tranquil·la. Doncs mira, jo estic... Ara aquesta sèrie m'ha agradat.
9: Sí, jo crec que l'heu de veure, perquè si la mireu des d'aquesta perspectiva... Jo crec que us pot agradar molt. Així que, com anàvem dient, les sèries que venen de llibres estan a l'ordre del dia aquest estiu. Hi ha una adaptació que la gent en té moltíssimes ganes, la gent de BookTok, bogíssima com jo, que és de Love Hypothesis, la hipòtesi de l'amor, que és tot un entramat també d'amors ficticis en un ambient supercientífic, que també serà pel·lícula. Després també tenim, no sé si us en recordeu, que us vaig parlar... People We Meet on Vacation, que era boníssima, una pel·lícula superguai, doncs de la mateixa autora també faran sèrie de Beach Read, o sigui que tenim molt de camp per córrer. Però heu de saber una cosa, i l'hem de saber tots plegats, que està molt bé que idealitzem aquest tipus d'històries i aquest tipus de protagonistes masculins, però cada moment tots i cadascun d'ells han estat escrits per dones.
7: Ja.
9: Clar,
8: és que després existeix. Tenim l'altra versió, que és HBO Euphoria, que està escrita per en Sam Levinson, que és la persona més problemàtica de la història, i veus realment com són els punts de vista de cada autor, tio. Quina barbaritat.
9: Clar, jo crec que el paradigma potser començarà a canviar de veritat quan siguin els homes que també escriguin aquest tipus d'històries.
8: Però bueno.
9: Sí. Encara estem una mica lluny, però jo confio que això podrà anar canviant. Vull pensar en positiu.
7: No, doncs mira, molt bé, pensarem en positiu.
9: Exacte.
8: 100%. Carla, moltíssimes gràcies per venir-nos a actualitzar per tots aquests mons que nosaltres a vegades desconeixem, però que sabem que les lofties els encanten. Bueno, l'home grande.
9: Doncs gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
8: Ara, perdó, perquè la cançó que ve a continuació crec que no encaixa gens amb la vibra, que és Forever to Gangstel, d'Omar Kurtz i Ñengo doncs Flow, Carla Clavera. L'escoltarem
9: igualment, aquí ens agrada tot.
8: Així m'agrada. Moltes gràcies per passar pel love, de debò, que vagi
9: gràcies
8: molt bé.
9: Gràcies a vosaltres.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Garel.
1: I avui ens podem sentir més tranquil·les que mai perquè toca que ens confessem entre nosaltres.
2: No, entre nosaltres no, collons, llegirem els missatges.
1: Bueno, però jo afegeixo l'Loftis en aquest, entre nosaltres.
2: Ah, val.
1: Som nosaltres.
2: Integradora.
1: Ah, efectivament.
2: Molt bé, potser mai haguessis hagut de començar comunicació i haguessis pogut fer integració social.
1: No me jodes.
2: Va, que ho fas.
1: És que... Vale, va, pues venga, jo demà faig la tele també. Som-hi. Què farem ara, Gala Castelltort?
2: Doncs mira, ara agafarem aquesta petita llibreta on s'apunten totes les coses que mai n'heu de saber ningú. I la llegirem.
1: Molt bé.
2: El llegirem les confessions que ens heu fet arribar al 667-07-61-16.
1: La primera per mi és de...
2: Comencem, si vols.
1: L'Albert Einstein. L'únic que puc dir el nom públicament, però ens l'ha escrit l'Albert Einstein. Ens diu... Hola, estic supernerviosa pels exàmens. Ha estat un any molt complicat i he copiat moltíssim. Sento que només aprovo si em faig xuletes. Em preocupa molt la cele. I si m'he tornat tonta, ja no sé provar sense xuletes.
2: Vale. Sí, sóc.
1: No.
2: Jo a mi també em passa, però crec que no passa res.
1: Literal.
2: L'Albert està posant una comparativa. Crec que has de llegir-la en comptes d'escriure.
1: No la puc llegir, però te la volia compartir, perquè hi ha vegades que hi ha pensaments que no puc dir en veu alta, però que li comparteixo la Gala. Jo crec que això... O sigui, hi ha moltíssimes coses que nosaltres pensem que es donen de si d'utilitzar-les i llavors no hi ha cap mena de possibilitat de tornar enrere. I crec que no és així.
2: A veure,
1: que, per exemple, fer xuletes no et torna més tonta. És impossible que et torni més tonta simplement fer xuletes. L'únic que perds pràctica és fer exàmens, però si t'hi tornes a posar ho aconseguiràs una altra vegada.
2: Clar, però costa més. O sigui, jo entenc la inseguretat perquè jo he fet sempre tots els exàmens amb xuletes. El que passa és que mai he fet servir les xuletes després. Entenc que aquesta persona sí que les fa servir.
1: Doncs,
2: I que llavors entenc la seva inseguretat de no jugar-se-la a la CL, no fer xuletes a la CL. Doncs jo per mi l'únic... Ara ja és una mica tard, però a començar abans.
1: Literal, tia, ajo i agua.
2: Comença ara, fes-te un planning, que tu et sentis segur amb aquest planning, que sàpigues que el compliràs, i ja està.
1: L'altre dia jo vaig donar consells per la CL, per preparar-se a la CL. Si vols recuperar la secció, crec que t'aniria molt bé. Et queda una setmana, però en una setmana s'han fet moltes barbaritats, com per exemple... salvar la CL, no?
2: Sí, és una gran barbaritat.
1: Perfecte.
2: En llegeixo alguna altra, va.
1: Vale.
2: Lofties, vosaltres quan vau deixar de passar les vacances en família? Els meus pares volen fer un viatge familiar aquest estiu, però jo prefereixo anar amb les amigues. Soc mala filla si els deixo plantats.
1: Oi.
2: No sé, jo tinc una família desestructurada.
1: Clar, jo també. O sigui, les meves últimes vacances en família van ser els... No.
2: Jo no sé ni què són les vacances en família.
1: Bueno, jo ho recordo perquè hi ha fotos i àlbums. Sí que és veritat que vaig fer unes vacances amb el meu pare i la seva parella a Venècia, que va ser molt guai, quan tenia 15, crec, 15 o 14 anys. Però sí que és cert que si n'has fet tota la vida, potser de cop i volta aquest any deixar de fer-ne, doncs pot ser un canvi.
2: La meva pregunta és... no pots fer les dues coses?
1: Ah, és veritat.
2: En plan... Si només pots fer una cosa, jo per un any triaria anar amb les amigues i crec que els teus pares ho entendran si ets com gran.
1: Clar.
2: Vull dir, té tot el sentit del món. Però, no sé, no, mala filla no ets. A veure, això és evident que és normal que et vingui de gust anar amb les teves amigues, no?
1: Potser el que pots fer és canviar-ho i com que normalment amb les amigues doncs vas a una cosa més...
2: Barata.
1: Més barata, més de casa, més propera, doncs li dius a la teva família, mira, aquest any en comptes d'anar a Honolulu de vacances podem anar al càmping tal... I doncs te'n vas 2 dies de càmping amb la teva família a una muntanya i aneu a fer una excursió i ja passeu temps a la família. L'important és la companyia. Per tant, tu si t'ho pots muntar amb els dos, millor.
2: Però molt bé.
1: Si no, doncs mira la vida.
2: Un
1: o si
2: trio.
1: No, digue'ls-hi i proposa-li d'anar amb la teva millor amiga i els teus pares, que això també deu ser molt guai.
2: Jo això no.
1: Home, és una cosa que tant de bo hagués pogut fer.
2: Jo no. Bueno, és que a mi mare és la mà loca, llavors potser sí.
1: Clar, que sigui divertit, així de cop amb la teva amiga dándole duro per allà pel món. Fem una altra?
2: Sí, som-hi.
1: Vale. Hola, guapos. Si la Cele va bé, en principi aquest setembre vaig a viure a Barcelona i estic buscant pis. Òbviament tocarà compartir, perquè està tot molt car, i les meves dues millors amigues assumeixen que anirem a viure juntes, però crec que no vull. I si s'espatlla l'amistat, no sé com dir-los-hi que no vull. Té tot el sentit del món que no vulguis anar a viure amb les teves amigues, més perquè segurament tothom t'ha dit no vagis a viure amb les teves amigues.
2: O sigui, si tu saps que no vols perquè ho penses tu, si ho fas per por, potser és una conversa que podeu tenir i ja està.
1: Clar.
2: Però també entenc que no vulguis 100%.
1: És que, i què passa? O sigui, tu també pots tenir el pensament de no voler anar-hi i ja està, i és completament vàlid. I de fet crec que ho haurien d'entendre i segurament ho entendran.
2: Segurament ho entendran 100%.
1: Els dius, mira, noies, no vull que la nostra amistat es vegi afectada, crec que la convivència és un pas molt important, que vull fer-lo 100% segur, segura d'això, per tant, potser, si voleu anar a viure vosaltres dues juntes, endavant, i segurament acabaràs passant molta estona en aquell
2: pis.
1: Segur,
2: segur que sí.
1: Però, si de cop i volta t'animes d'aquí més endavant i l'any que ve, doncs ja t'hi afegeixes, som-hi, i si no, cada una al seu corral i quedeu cada tarda, com s'ha fet de tota la vida.
2: Tu vas anar a viure amb amics?
1: Jo vaig anar a viure les meves amigues, però perquè ho tenia molt clar des del minut 1, que no, a cap va dubtar en cap moment, que jo sàpiga, però no ens ho va comunicar almenys. Però sí que és veritat que era una cosa que portàvem parlant des de que érem molt petits i teníem moltes ganes.
2: I haguessis entès que algú hagués dit que no.
1: Clar, si a mi m'haguessin dit això, hagués fet, hòstia, quina putada, perquè m'he de buscar un pis amb una altra persona, perquè buscàvem pis de 4.
2: I em venia de gust, clar, segur.
1: I em venia de gust, però bueno, si la persona no vol, doncs no l'obligaràs a viure un no d'esto, no?
2: No, exactament.
1: Ai, noies.
2: Som unes grans conselleres, no creieu? Ens n'anem a veure Guitarrica de la Fuente.
1: Literal.
2: Ara.
1: Literal. Ja sabeu que al Loft els divendres fem programa especial. Aquest divendres tocarà sentir cançons que voleu sentir en directe al Primavera Sound. Per tant, agafeu el cartell, si no hi podeu anar, i ens dieu cançons de l'Addison Rae, cançons d'en Guitarrica, cançons de la Pink Panthers, cançons de tota aquesta gent que tocarà aquest cap de setmana.
2: Exacte. Si vosaltres no esteu al Primavera, que nosaltres fem programa divendres de 9 a 10, però entenc que no hi sigueu perquè les entrades són molt cares, que sapigueu que ICAT estarà transmetent concerts
1: sí que
2: per antena. Vull dir que, mira, podeu sentir-vos com al Primavera sense ser-hi.
1: Literal.
2: Demà al Love passarà la Berta Permanyer a parlar dels looks de festivals, parlarem de la Patum, de realities del 2000, bueno, serà fantàstic.
1: Com sempre, busqueu-nos a les xarxes @someva, que allà sempre tenim contingut molt exclusiu.
2: I si ens trobeu faltant, ens podeu trobar en format podcast, Spotify, 3cat, també estem a YouTube.
1: I si no, en directe cada tarda de 3 a 5, as always, ICAT, our place, our home, our heart. Va, marxem a veure en Guitarrica.
2: Nosaltres marxem a veure la Guitarrica. Quina cançó vols que canti?
1: Doncs vull que canti
2: Babieca.

0: veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimecres. Ja ens hem plantat al vell mig de la setmana i avui és 3 de juny, o com m'agrada dir-ne a mi, el dia que comença el Primavera Sound 2026. Ja saps que ICAT som la ràdio dels festivals. Què passa? Bona tarda, Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, per al·lusions i comentaris.
2: Com t'agrades, Frank Llu?
1: És que m'agrada. M'agrada fer aquesta veu així com de...
2: De locutor.
1: De locutor sexy. Què passa? ICAT, la ràdio dels festivals.
2: És que, mare meva...
1: No, fora conyes, que avui comença el primavera, que el dimecres és aquell dia, a més de portes obertes, que heu hagut de demanar invitació, però no us heu hagut de gratar la butxaca. Hi ha mandanga boníssima, obrint el foc, per exemple, a la Guineta. Nosaltres ja sabeu que us vam explicar fa dies tota la petjada catalana al primavera, que passa per moltes veus femenines, potser menys veus que en edicions anteriors, d'acord? Estaria bé un cert creixement, però hi ha molta qualitat. Dimecres, Guineta. Dijous, Aina?
2: Dijous, Renaldo i Clara.
1: Molt bé. Divendres, Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Contesta, divendres...
2: La Paula, molt bé, correcte.
1: Gràcies, Nil, molt bé. Veig que ho tens molt, molt estudiat, això.
2: I dissabte, la Sabadellenca.
1: Venus.
2: Correcte.
1: La Valèria Saurí. Nosaltres dilluns farem un tema de la ressaca del primavera i us explicarem com ha anat tot. Periodisme del que ens agrada, d'explicar les coses que ja han passat, però periodisme també del que mola, d'explicar les coses quan estan passant, sí. Potser mola més, oi? Doncs això ho tindràs, ICAT. Ho tindràs, de fet, a partir d'aquesta tarda. S'acaba el Nota de Veu i comença un especial Independents amb en Josep Martín i en David Talleda. Els hi anava a canviar els cognoms, però s'ha fet
2: en
1: bé.
2: En Josep Talleda i en David Martín.
1: No seria la primera vegada que ho dic. D'acord? Els companys de l'Independents que s'hi posen a la set especial des del fòrum. Sentireu com sona ja el Primavera Sound 2026. La gent del Lofty va divendres i tindrem un munt de concerts en directe. Per tant, si voleu seguir el Primavera, quedeu-vos aquí, enganxades i enganxats a ICAT. Perquè som la ràdio dels festivals i a tu això t'agrada, ho adores, ho estimes, oi que sí, Aina?
2: I tant, m'encanta. És que sentir concerts en directe per la ràdio és brutal.
1: M'encanta, m'agrada, I like it, j'adore. Et funcionaria?
2: Em funciona molt bé.
1: Oi que sí? Cançó de l'estiu de Fades a la vista?
2: Oi, sí, jo crec que sí.
1: Jo crec que serà una de les cançons de l'estiu, segur, aquest 26, en el panorama musical català.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Tot va faltar, col·lems i fanals, penses dels ullets de tot el cel. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. Aika, aika. De 5 a 7, Aika, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Ja hi som, nota de veu, Aicat en directe, com cada tarda, de dilluns a dijous. Avui, Aina, no mereixem tu i jo gaire lluny, perquè serem aquí davant del micròfon, però sí que, musicalment parlant, espiritualment parlant fins i tot, ens traslladem fins a la bonica illa de Mallorca.
2: Jo me n'hi vaig amb el ferri ràpid, i tu?
1: Islas Baleares, que diria en Antònia Font. Jo sempre amb avió.
2: Sí?
1: Sempre.
2: Has anat mai amb aquest vaixell llarg, que són 8 horetes, que sovint va de nit? Has viscut

0: aquesta experiència.
1: He viscut aquesta experiència i he tingut resultats desiguals, diríem.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, és una experiència que s'ha de viure per poder-la explicar, eh?
1: Biodramina en vena. És el que hagués necessitat jo aquell dia.
0: I uns quants jerseis, eh? Mai l'aire condicionat tan fort com en aquell vaixell de la nit, eh?
1: Mai tanta gent vomitant a la vegada és el que jo vaig veure. És que em sap greu, és el meu Vietnam.
0: Clar, és que depèn de com et trobis la mar i tot plegat.
1: Tu tens més bona experiència.
0: Jo tinc una experiència que recordo molt fresca. Molt congelada. Molt tremolosa,
1: perquè
0: de fred.
1: Perquè el tenien a 16.
0: No ho sé, perquè, clar, recordo anar sempre sense camarot, evidentment.
1: Va, qui té quartos per gastar-se'ls amb un camarot?
0: I a més,
1: camarot?
0: Tu vols viure l'experiència de real one,
1: full
0: no?
1: Full experience.
0: Full experience.
1: Clar, aquell espai compartit, clar, que les cadires són totes de tothom, si és que hi ha cadires d'algú.
0: Exacte. I que acabes, doncs, amb una mica de sort en alguna cadira, si no, en algun racó on doncs trobis que puguis recolzar el cap.
1: Imagina't, jo no vaig compartir només cadires. Vaig compartir cadires, bosses de plàstic, de cartró i fluids, fins i tot.
0: Ah.
1: Clar, arriba un moment en què la gravetat, noia, tira...
0: Quin infern.
1: Tira cap on tira. Total, que ens anem a Mallorca,
0: sí,
1: que tenim disc nou de la Xisca. De fet, ja fa uns dies que va sortir, el 8 de maig, però teníem molt pendent, tu i jo, aquí, aturar-nos-hi. Per això, en Nil Hernández, Nil, des de l'altra banda del vidre, et sembla bé? Polsa cap amunt si estàs a favor de punxar hits de la Xisca. Tenim polsa cap amunt, fot-li.

0: Bussant-nos cap endins del més nou de la Xisca, que és el seu darrer disc, el traia a principis de mes de maig, es diu Dolenties, i tinc una mica de safreig per tu. Tu m'has dit que en tens de la cançó?
1: Sí.
0: Jo en tinc de la Xisca.
1: Ai, a veure.
0: El seu nom real, el de DNI, tu quin diries que és?
1: El C.
0: El saps?
1: Sí.
0: Malparida, ho saps tot, eh?
1: Perquè a més té el mateix cognom que una companya meva de classe de la uni i el recordo.
0: Que és Guerau?
1: Guerau.
0: I el nom?
1: Xisca.
0: Xisca, tal qual. El que passa que com a artista és Xi, és a dir, X-I-S-K, Xisc, val? Xisca. I Xisca, acabat amb A i amb C, doncs és el que posa el seu DNI. És compositora, cantant, productora, originària de Pòrtol, a l'illa de Mallorca.
1: I Guerau amb A, eh? O sigui, Guerau.
0: Guerau.
1: Sí, no Guerau, diguéssim.
0: No, no, Guerau.
1: Guerau.
0: I el safreig de la cançó, que per cert, la cançó és una locura.
1: Una amb el número 1, com la Una cúmbia amb en Guillem, doncs exactament el mateix.
0: El número 1 i locura amb K, com doncs, marquen els cànons de la Xisca.
1: He llegit en una entrevista que li van fer a la revista Enderrock que ell explica que aquesta cançó va ser com la primera cançó que la va portar cap a aquest nou so que ha trobat en aquest disc i així. I diu que, de fet, és una cançó que no havia de ser per ella, sinó que la va crear per la seva exparella com a regal. Però que al final aquella història es va acabar i va voler com revisar el tema per incloure'l al seu projecte. Curiós, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Al final se la va quedar per ella.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, el dubte és, si en comptes de ser exparella hagués estat encara per ella, se l'hagués quedat també per ella o li hagués regalat?
1: No ho sé. Li hauríem de preguntar.
0: Saps què vull dir, eh?
1: Sí.
0: Que és com, ai, aquest disco te'l regalaria. De sobte, som exparella, doncs ja no te'l regalo ara amb el que
1: no,
0: tu per
1: jo crec
0: mi.
1: Que crec que no hi ha rancor ni res. Senzillament és un tema de que va quedar la cançó penjada i va dir, doncs va, l'aprofito.
0: És veritat que hi ha tota una evolució de la Xisca en aquest nou disc, Dolenties, que s'acosta cap al drama en bas i també es mullen qüestions polítiques, que ella fins ara doncs no havia estat un artista que es caracteritzés pel seu compromís. Doncs aquí fa una passa endavant en diversos sentits la Xisca i tenim, evidentment, notes de veu. És el programa on podeu enviar-nos sempre àudios perquè és el lloc on fer-ho. Penseu que es diu Nota de veu Dicat. Llavors és el nostre rotllo. Anem d'aquest pal i la Xisca ens explica què hem de tenir en compte de Dolenties. Què volia expressar ella en aquest nou àlbum?
2: Dolenties és una expressió que tenim aquí a Mallorca. Seria com un sinònim d'entremaliadures, d'atrapallades, i és com un concepte que he volgut englobar i que xerra de relacions afectives, que mostra una part més sensual, més sexual, i que també hi ha com aquest vincle directe amb relacions alternatives i dissidents i la necessitat també de reivindicar-les i de donar-los un espai i de queixar-me també de tot el que me molesta. I m'ha fet moltes ganes fer-ho amb el concepte aquest de poder utilitzar una electrònica molt dura, perquè bueno, és el que estic escoltant ara, és el que m'agrada, és el que duc tenint com a molt de productors de referència des d'aquest àmbit i d'aquests gèneres, i sí, és utilitzar aquesta energia per mostrar reivindicació i perquè sigui com una part també d'alliberament i de que la penya que s'hi pugui sentir representada o que la vulgui utilitzar els temes com a banda sonora en segons quines situacions, pues que ho pugui fer.

0: S'està donant tot aquí, ballant amb la Xisca Sex Tape, una de les cançons que traiem de Dolenties. És el seu tercer disc, el va treure aquesta primavera del 2026 i teníem molt pendent encara una bona aturada i fonda, quedar-nos-hi una bona estona a viure entre aquestes cançons on la Xisca experimenta més lliure que mai, jugant amb aquestes dolenties, trapelleries, molt trapella, i m'imagino a la Xisca, saps en el típic gag on se t'apareixen a les espatlles Dimoniet i Angelet?
1: Sí.
0: Doncs clar, ella té dos dimoniets.
1: Fent cas als dimonis, només.
0: 100%. Dolenties vol dir dimoniet aquí, dimoniet a l'altra banda també, i la Xisca entregant-se a totes aquestes ganes de viure i de ballar i entregant-nos també boníssimes notes de veu, com, per exemple, la clàssica pregunta...
1: Home!
0: ...de tenim un disc nou per estrenar. Llavors, l'artista que ens triï tres cançons.
1: Sentim-la, no?
0: Que es mulli.
1: Vinga.
0: Que volem saber què ens hem de posar primer d'aquest disc quan ens hi capbussem. I la Xisca ho té claríssim.
2: Crec que els tres temes que més de gust me ve sobre com s'escolten i quin feedback me dona la penya que les escolti, crec que el primer és Sirena. És un tema com a molt, molt fantàstic, molt que ve d'un somni que vaig tenir literalment de sirenes i crec que me ve de gust sobre què onda amb aquest.

0: El segon seria cara, també perquè és el tema mantra, és la vèrtebra cèntrica del disc, i perquè també hi ha el testimoni de col·legues meves, i el concepte en general té un trasfons molt guai que ha estat gràcies a converses amb molta penya diferent.
1: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no tens a dir una...

0: La Xisca i moltes de les seves amigues i companyes plantant cara en aquesta cançó que engega a pastar fang segons quines actituds molt tòxiques que ens agradaria que ja no passessin, però que, tristament, l'any 2026 doncs encara passen i per això ella es mulla en aquesta cançó i posa noms i cognoms gairebé a moltes de les actituds, a més amb notes de veu, que també per això ens agrada, d'amigues seves, de gent del seu entorn, que es mullen en aquesta cançó que es diu Cara amb K, perquè la Xisca, si alguna cosa té, és que gasta molt la K en el seu nom i també a les cançons, tant a Una locura com també en aquesta Cara, doncs jugant amb aquesta lletra.
1: Marca de la casa. De la casa.
0: Marca de la casa.
1: Exacte.
0: Ben tirat, eh?
1: Sí, sí.
0: Dolenties és el més nou de la Xisca i avui ens hi estem passejant, triant-ne tres cançons d'aquest disc amb ella. La primera era la de Sirena, la segona és aquesta Cara, ens en queda una i Guaita ens porta també cap a Mallorca i cap a la cançó que ha sonat avui obrint el Nota de Veu.
1: La cançó es diu Fada.
0: En singular, eh?
1: Sí.
2: I el darrer de tot seria com el més divertit, o que per jo té una part més de sàtira, que és Fada, un tema també molt, molt, molt tecno, però que té la seva part d'anar a picar i anar a molestar una mica a la indústria.

0: sofà de tu, sosa puta cena, que jo no t'agafo un avió.
1: Boníssima tralla de la Xisca en aquesta cançó que es diu Fada, molt de tecno, l'està jugant a fons a l'altra banda del vidre, Nil Hernández, té de vinil, que amb algun pas... Per mi ha arriscat, això, Aina.
2: Sí, sí, sí, jo he pensat que perdria les ulleres de moure el cap.
1: Però és que té com un cos privilegiat, suposo que és molt jove, que a més es cuida, és un tio atlètic, en Nil, i clar, jo, de l'equip del Nota de Veu, només ho pot fer ell.
2: Mira, ha fet un pas que jo només l'he vist fer a la ballarina del vídeo dels Amics de les Arts. Saps aquest pas d'aixecar la cama?
1: L'espagat en vertical.
2: Sí, fins a dalt i posar un got a sobre.
1: Però acaba de fer això i jo m'ho he perdut.
2: Sí, sí, ho ha fet, ho ha fet.
1: Ostres, Nil, repeteix-lo, per favor, sisplau, va, pugem una mica aquest tecno de Fada de la Xisca i te la curres.

0: Bravo, bravo i bravo.
1: És que al final ens hauran de posar càmeres com el loft només perquè la gent pugui gaudir d'aquests passos de ball totalment impossibles que es treu de la màniga tot sovint en Nil Hernández.
2: Quin crac, mare meva.
1: Amb la Xisca ballant aquest techno que forma part del seu disc. I clar, ens preguntem, amb tots els pals que arriba a tocar a Dolenties, tu com t'imagines llavors això Aina ha portat al directe?
2: Home, una festassa, segur.
1: Jo també, la pena és que ja l'ha presentat a Barcelona, ja l'ha presentat a Mallorca, de moment no tenim concerts anunciats. Ens ha dit algun ocellet que n'han de venir, que en sortiran de concert a la Xisca. No, de moment, no es poden explicar, però sí que n'han de venir i, per tant, ens ve molt de gust saber com és tot això, llavors, quan ho sues en directe.
3: El directe està sent una mica caos, amb moltes coses per fer, però també ho estem agafant amb moltes ganes. Crec que seguirem una mica amb aquest fil de donar bastant de show, però també de que sigui molt enèrgic, de que la gent se pugui alliberar, ballar, fer el que vulguin, i estem agafant això, aquest projecte, aquest directe, amb aquesta intenció i amb aquestes ganes d'energia, de suar. Per ara, el primer estrena serà el 23 de maig en el Satèl·lit Fest, però aquesta gira anirà agafant una mica de forma. Ja tenim data confirmada també per poder anar en el País Valencià, que serà la meva primera vegada allà, i també me ve molt de gust, i una mica s'espera de lo que se pugui anar cuinant i tancant aquests mesos. Així que amb moltes ganes, amb moltíssimes ganes.

0: Apunta-t'ho. Nil Hernández a l'altra banda del vidre i a la gent que es vulgui apuntar també a aquest concert de Suar, de la Xisca, presentant Dolenties, el seu nou disc. La data que ens deia del País Valencià és 24 de juliol.
1: Santa Cristina.
0: És Santa Cristina, el 24 de juliol?
1: Sí.
0: Semblaves el quinto ara. 24 de juliol, Santa Cristina! Saps? Han cantat Santa Cristina. Doncs el 24 de juliol...
1: Santa Cristina!
0: A Cocentaina, dintre del cicle Somriu, la Xisca, allà, llançant bones barres i fent suar el personal. En Nil Hernández no s'ho perdrà.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
7: 31! Això sona perill. Primer tens un noi. Aquí sempre d'estiu. Sí. Traga-te teu i cari. La xarra, la família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ja ens han tocat 6:15 al Nota de veu, Aicat. Jo estava mirant el calendari. Em confirmes, Aina, que avui és 3 de juny?
2: És així.
1: Per tant, això vol dir que ja ha començat oficialment el Primavera Sound 2026?
2: Correcte.
1: I em confirmes que, Aicat, som la ràdio dels festivals?
2: La mateixa.
1: Sona tan bé a fora com en el meu cap, no, oi?
2: Sí.
1: Sí? Oh, el sí més condescendent de la història de la ràdio. Sí, endavant, Tete, t'ha faltat dir.
2: A veure, torna-hi.
1: A veure, però posa'm una... Gràcies, Nil, per favor. Posa'm una reverb, és que ho he de demanar tot també. Clar, jo, si no remem tots a la mateixa direcció, jo sol no puc, eh? Sí o no? Gràcies. Aicat, la ràdio dels festivals. Que sí, que comença la primavera, va, fot-li.

0: Avui podem confirmar, és dimecres 3 de juny, comença el Primavera Sound 2026, hi haurà allà la Wineta trencant el gel de l'escenari del Parc del Fòrum de Barcelona. I Aicat, què tenim, Aina?
1: Doncs mira, avui a les 7 l'Independents en parlarà, evidentment, i a partir d'un quart de 8, Guitarrica de la Fuente en concert.
0: No se'n perden ni una, en Josep i en David,
1: eh? No, mira't els trapelles.
0: S'han instal·lat al Primavera,
1: sí, sí, s'han muntat bé.
0: Boníssima carpa que s'han muntat
1: allà,
0: eh? Vinga, això és avui. Demà també hi ha Primavera.

0: Demà, dijous 4 de juny, segon dia de primavera, suraran pel recinte del Fòrum les boniques cançons de la Clara Vinyals, que és la capitosta a Can Renaldo. I Clara, que no serà ni la primera ni la segona vegada que actuarà en un dels festivals més grossos que es fan a casa nostra. I què hi portem la gent Vicat demà a l'antena al voltant del primavera?
1: Doncs mira, el menú de demà és a les 8, no a les 7, els independents.
0: Un altre cop, eh?
1: Sí.
0: No se'n perden
1: home,
0: ni una.
1: Ja que han muntat la paradeta.
0: Ja l'amortitzen.
1: Clar.
0: I dius que demà no és a les 7 l'independents.
1: És a les 8.
0: Fem un canvi de cromos.
1: Exacte.
0: Pista de fusta a les 7, que era l'horari original, i independents demà a les 8.
1: I quan acabi l'independents, concert de la Uineta a les 9, que dura fins a les 10, i a partir de les 10, Wet Leg fins a les 11, i a les 11, Father John Misty en concert.
0: Aquest any no em diguis quins concerts fem a ICAT, digue'm quins concerts no fem a ICAT del primavera.

I aquesta és la Paula Jornet, la Paula amb dues B baixes, que s'havia dedicat aquests últims anys a la interpretació i ara torna i ho fa per la porta gran, ni més ni menys que actuant al Primavera Sound.

0: La Paula hi actua el divendres i, no ho diríeu mai, tercer dia de festival i també hi ha una bona cobertura, dispositiu grossíssim de la gent d'ICAT.
1: A les 9, qui no s'ho perdrà seran els nostres companys estimadíssims del Loft.
0: Ah, mira, la Gala i l'Alberto, eh?
1: Els Lofties,
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: Aquí tothom trepitja el Primavera, eh?
1: Ja veus.
0: I nosaltres aquí, que estem emmanillats a l'estudi, què està passant aquí?
1: Una mica sí.
0: Amb qui s'ha de parlar?
1: L'any que ve ens hem de muntar diferent,
0: això,
1: eh? A
0: quines portes hem d'anar a trucar?
1: Oi, sí.
0: S'han de demanar reunions ja i responsabilitats.
1: Mai t'havia sentit voler demanar reunions, eh? Això és que el tema és gros, eh?
0: I responsabilitats.
1: Doncs a les 9 al Loft, a les 10 especial Primavera Sound i a partir d'un quart d'11 The Cure en concert.
0: És a dir, un dels caps de cartell més sonats de la història del Primavera, segona actuació al festival i el farem en directe a ICAT. És que si no som la ràdio dels festivals, fes-t'ho mirar.
1: Friday I'm in love.
0: Totalment. Mai un divendres tan enamorats com aquest que pinta demà passat. I recordeu que el Primavera no s'acaba el divendres, tot i que us quedeu sense forces, d'acord? Perquè ja seran 3 dies. El dissabte encara hi ha més concerts i també n'hi ha de penya catalana.

0: És la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus, que presentarà Mai Vista Trista, el seu últim àlbum, el Primavera Sound. Ella hi actua dissabte, dia que també hi ha un desplegament flipant de la gent d'ICAT.
1: A un quart d'onze, el concert de Rusowski, un dels grups preferits de la gala Castelltort del Loft.
0: Que ens ha dit avui dinant que tenia moltes ganes de veure Rusowski al Primavera.
1: Després, a un quart d'onze, Jimena Amarillo, a partir de les 11 de la nit, Yard Act, i a partir de 3:15, DXX.
0: Un altre dels big names, dels noms grossíssims d'aquest Primavera Sound, DXX, també passant per l'antena d'ICAT. Mira, els contaré. Tenim de concerts aquest any del Primavera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concerts.
1: No, és que són pràcticament 10-12 hores de música en directe aquí a ICAT,
0: I especial avui dimecres a les 7 de l'Independents, demà dijous a les 8 de l'Independents i divendres a les 9 del Loft. Per tant, molt de contingut des del Parc del Fòrum de Barcelona per viure intensament el Primavera Sound 2026, que té una cançó icònica, perquè divendres, Nil, mira'm els ulls, truta les ulleres, mira'm bé els ulls, que ens veiem pupila amb pupila.
1: Vols dir que si se les treu et veu millor que amb ulleres?
0: Mira'l. Divendres, aquest divendres, no, Nil, aquest divendres ens enamorem.

0: Mai un divendres amb tant d'amor. Això és un himne, és una cançó icònica que ha traspassat generacions, països i continents. I aquesta cançó, el divendres, sonarà en directe a ICAT, a través del concert de The Cure dintre del Primavera Sound 2026. M'he emocionat tant que Nil t'he dit divendres, és a dir, hi ha la miércoles de la família Adams, la Wednesday, i llavors tu que ets en divendres.
1: Divendres Adams.
0: Nil Hernández, a.k.a. Divendres. I al voltant d'aquesta cançó també tenim bon fato, bona mandanga, perquè l'Aina ahir s'ho va currar, va estar fent la investigació.
1: S'ha fet el periodisme.
0: I vas trobar un parell de joies.
1: És una joia increïble, la versió titulada Divendres t'estimo, de La vida i en Jau.

0: De qui has dit que era aquesta versió del Friday I'm in love de The Cure? Queda clar que d'en Robert Smith no?
1: És de La vida i en Jau.
0: La vida i en Jau. I això ho vas trobar a YouTube?
1: A YouTube, exacte. Es diu Divendres t'estimo.
0: Encara hi és, eh? És allà
1: sí,
0: penjat.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: i tant.
0: Bé. I em vas trobar una altra que em vas dir que podia recordar a les al·lèrgiques al pol·len.
1: Molt pol·lens aquesta versió que es titula Versió en català de Friday I'm in love. Fins aquí fàcil de trobar a YouTube.
0: Sí.
1: Que és de les versió limitada.

0: Divendres, enamoradíssims de The Cure i tot, absolutament tot, el que passi al Primavera Sound 2026. On, Aina?
1: AICAT, la ràdio dels festivals.
0: Boníssim.
2: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.

Emma, Frank, Lluís i Aina. Soc la Bruna Enfrunz, soc violinista i cantautora i em fa molta il·lusió presentar-vos el meu primer single, El viatge. Aquest viatge va començar a Texas el 2021, quan vaig així deixar-ho tot. Estava en una rutina que poc tenia a veure amb el que mi m'agradava, que era dedicar-me a la música, i vaig decidir complir aquest somni. I d'aquesta aventura doncs, vaig tornar amb les piles carregades, molt inspirada per escriure, per tocar, per dedicar-me a la música, i d'aquí surt aquest single, El viatge. Va ser tot un somni. I el meu desig amb aquest àlbum és portar aquesta música que a mi m'ha vist créixer i que tant m'apassiona, que és el country, cap aquí a Catalunya, en català. Si balleu line dance, doncs que les pugueu ballar. Si alguna d'aquestes cançons doncs, que ens transmeti alguna cosa, un somriure, jo ja sento que he fet la feina. I res, moltes gràcies per escoltar-me i que ho gaudiu molt.

0: Així sona El viatge, que és el primer single de l'osonenca Bruna Enfruns, i de fet és la carta de presentació del seu primer disc, Cabells al vent, que si tot va com ha d'anar, ha d'arribar la setmana que ve, el 9 de juny.
1: Exacte, ella és violinista i ha consolidat el seu univers musical després d'una etapa a Austin, Texas, i Cabells al vent inclourà...
0: A Austin, Texas?
1: Sí.
0: Pensava que deies, hosti, a Texas. T'ho juro, dic, què fa l'Aina ara, de sobte, saps?
1: Austin,
0: Texas. És que ho has fet tan bé que no ho he ni entès.
1: Què et sembla? Doncs Cabells al vent inclourà 11 cançons originals en català i anglès, i El viatge, que és aquesta cançó que sentim, parla del moment en què deixem enrere la idea de ja ho faré per començar a moure'ns.
0: Clar que sí, com diuen a Austin, Texas, tota la carn a la graella.
1: Exactament.
0: És una mica això, no? De ara... moure el cul...
1: Sí, és així.
0: I sé que tu et deu agradar molt això, perquè recordem que tu balles country.
1: És que t'anava a dir, un cop feta la promo,
0: sí.
1: Nil, sisplau, baixa la música un moment, que tinc un missatge molt seriós per la Bruna des d'aquí.
0: Què està passant, Aina?
1: Bruna!
0: Bruna Enfruns.
1: Bruna Enfruns.
0: A veure, mirem de quedar bé amb la gent, Aina, sisplau, m'estàs fent por,
1: Ens dirigim a tu des del Nota de Veu.
0: No, no, es dirigeix ella sola, és l'Aina Ostrell. Parla en nom seu.
1: Perquè tenim un problema.
0: Té un problema.
1: On és la coreo, Bruna? Aquí la gent que ens agrada el country, com a tu, tenim ganes de ballar. Tenim ganes de ballar molt fort El viatge.
0: Teniu ganes de moure l'esquelet?
1: Necessitàvem country en català, ja el tenim aquí, i necessitem la coreografia.
0: I tu no t'hi veuries com a coreògrafa de la Bruna Enfruns?
1: Per què no?
0: Tu en saps ja.
1: Sí. No, la... no ho he fet mai, de ser coreògrafa de
0: tu,
1: country, però...
0: Tu domines uns quants passos.
1: Sí, correcte.
0: Llavors tu podries com vestir en forma de dansa aquesta cançó.
1: Podríem posar-hi uns kickball change i uns pas lock pass.
0: Què estàs dient ara?
1: Passos de country.
0: Uau, ens està vacilant, Nil, s'ho acaba d'inventar. Ha dit boles de drac en anglès.
1: No, doncs això, tornant a la Bruna, que ens agrada molt la seva cançó. Més que res, Bruna, necessitem una coreo, perquè el dia 6 de juny tens un concert a GURB, i jo vull ballar aquesta cançó.
0: Però això és aquest cap de setmana.
1: Cap problema, l'aprenem ràpid.
0: És aquest dissabte,
1: sí.
0: Molt bé. Jo crec que per aquest dissabte no hi arribes, però sí que molaria orquestrar alguna història amb aquesta cançó de la Bruna, amb el seu disc, que, com tu bé dius, necessitàvem country en català per normalitzar l'escena, per tenir tota la paleta estilística. I tu que el toques, i tu que el balles bé, doncs crec que pot ser una futura col·laboradora de la Bruna.
1: I mentrestant, si et sembla, fem parada a Sabadell, perquè hem de parlar de
0: Sempre
1: Quitus.
0: Sempre ve de gust.
1: Sempre ve de gust. Que és un grup que es van conèixer al Tinder de músics, n'havíem parlat aquí al programa, el Bampr, i són mig de Sabadell i mig de tot el món.
0: Bampr.
1: Bampr. I tenen un segon senzill que es titula Tomàquets confitats.
0: M'encanta que els de Sabadell cada vegada més sigueu com la penya de Bilbao, perquè dius, són mig de Sabadell, mig de tot el món, saps? És a dir, sou una mica d'on us surt d'allà.
1: Perquè són un grup que hi ha integrants de Sabadell i hi ha integrants d'arreu del món, però com que la majoria d'integrants del grup són de Sabadell, doncs direm que són de Sabadell, però també hi ha gent d'arreu del món.
0: Clar que si tothom qui vulgui sentir-se de Sabadell és sabadellenc o sabadellenca.
1: I tant, 100%.
0: Periodista o el que sigui. Endavant,
1: exacte,
0: doncs.
1: Exacte, sí, sí.
0: Amb Quitus rematem aquesta primera hora del Nota de Veu dicat del dimecres 3 de juny, i avui, justament, com que som al vell mig de la setmana, venen en Joan Soler Socarrats i en Noteta a parlar de converses i de pel·lícules.

Hola, què tal? Soc el Marc de Quitus i primer de tot, abans de dir res, volia agrair-vos que Nota de Veu veu ser el primer programa en punxar el nostre primer single de Tantes Presses i dir-vos que ara traiem el segon, que es diu Tomàquets Confitats, i és una mica diferent, és una cançó més lenta, és una mica més trista, però esperem que us agradi molt. Nosaltres li hem agafat molt carinyo. És una cançó que vaig escriure en un moment una mica complicat, de finals de 2025, on, bueno, em sentia una mica solet, i mentre un dia que estava fent tomàquets confitats, doncs necessitava ocupar una mica el cap amb alguna cosa, i d'aquí va sortir aquesta cançó, una mica de trobar a faltar algú que al final resulta ser un mateix. I esperem que us agradi molt. Si us agrada, ja us portarem tomàquets confitats i així us feu unes torradetes. Adéu!

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, moment per donar un cop d'ull a l'actualitat, amb l'Aina Ostrell.
1: Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 Sud recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. D'altra banda, la consulta dels docents per acceptar o rebutjar el preacord d'educació ja frega aquesta tarda el 45% de participació. Fins ara han votat prop de 43.800 docents i hi ha temps per fer-ho fins demà a les 12 del migdia. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua del Segrià, el primer al pantà d'Utxesa i el segon al riu Segre. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes. Com esteu? Avui, òbviament, hem de començar parlant del Primavera Sound, perquè ja està tot a punt perquè arrenqui el parc del Fòrum. De fet, dilluns ja començava el Primavera a la ciutat, però ara ja és el Primavera Sound en tota regla. El concert més esperat segurament serà el de The Cure aquest divendres, la banda britànica que torna després de 14 anys al Primavera Sound, on va marcar, de fet, el rècord del concert més llarg del festival l'any 2012, amb més de 3 hores d'espectacle. Esperem per aquesta setmana també unes 3 hores de concert amb algun dels seus grans himnes, amb la majoria, de fet, com per exemple Friday I'm In Love. Per cert, recordem-ho, que el podreu sentir en directe a partir d'un quart d'onze de la nit per ICAT. El podreu sentir això, aquest divendres a partir d'un quart d'onze. Divendres serà la jornada més destacada amb The Cure, però avui comença jornada inaugural amb entrada gratuïta, però cal que prèviament hagueu demanat la invitació. El tret de sortida el farà la cantant i coreògrafa catalana Uineta. Serà un dels 4 concerts d'avui juntament amb Yard H, Velleck i Guitarrica de la Fuente. De fet, el de Guitarrica de la Fuente també el podreu sentir en directe a ICAT a partir d'un quart de nou del vespre i la resta els podreu anar sentint durant aquesta setmana també a l'antena d'ICAT. Demà ja hi haurà marxa als 17 en escenaris del Primavera Sound, amb noms destacadíssims com Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack. També en clau catalana hi trobareu Murn i Ronaldo i Clara. I divendres, a més de The Cure, hi haurà Addison Rae, Ralphie Chu, també, en aquest cas, el productor d'electrònica Skrillex. Dissabte, també, en clau catalana, la cantant catalana Paula. I, això sí, tots els focus dissabte estaran centrats segurament en DXX. Serà un dels primers concerts que facin en 8 anys la banda britànica de pop minimalista. I també el podreu sentir a l'antena d'ICAT en directe dissabte a partir de 11:45 de la nit. Un dissabte on també hi haurà el Primavera Rusovski i la cantant catalana Venus. També hi haurà Gorillaz. Són alguns dels noms més destacats. I tot això amb una programació especial d'ICAT. Per exemple, avui i demà hi seran els independents d'ICAT, en Josep Martín i en David Talleda, al Primavera Sound, per explicar-vos tot el que passi pel festival i també amb entrevistes a alguns dels artistes. I divendres al vespre també hi trobareu els companys del Loft. Això és a Barcelona, on també avui és festa grossa, és a Berga, arrenca la Patum, i que com ja és habitual, més enllà dels actes de la Patum en si, que ja omplirien una agenda sencera, també ve marcada per la música. Divendres hi tindrem a Doctor Prats a l'escenari de Barraques a les 11 de la nit, segurament és el nom més destacat de la nit, i dissabte, atenció, agafeu l'agenda perquè també hi haurà Mamaduixa a les 9 del vespre i a les 11 Detallets.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Amb tu podria estar i estar i estar. I no voler canviar.
2: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Estàs divertit, estàs divertit.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
4: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
2: Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
6: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta.
2: A mi m'encanteu vosaltres.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
7: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
1: La meva vida és la meva sort.
8: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Dimecres, nota de veu a ICAT obrint de bat a bat les portes de l'estudi per en Joan Soler Socarrats, a.k.a. Joan Su, a.k.a. Soler Socarrats, amb la roba al davant si el busqueu a Instagram, sobretot, i a.k.a. Pissarretes, perquè tot sovint fa moltes conferències i sempre té una pissarra al darrere.
1: Correcte.
0: Sí, és així, eh?
1: És així, el podeu veure a Instagram, i tant.
0: Per cert, encara me'n recordo, com si fos ara mateix, que la setmana passada vas acabar insultant-me aquest espai, dient-me tremenda ratota.
1: No, escolta, em vas provocar fins al final.
0: Ah, ara era defensa legítima.
1: Clar, 100%.
0: Sí, clar.
2: Tu, Joan, espero que el tècnic,
0: com a observador...
2: El tècnic després fiqui aquell...
1: Explosió.
0: Tensió. Vam estar parlant d'això de la personalitat i d'aquella mena de no test de no personalitat que
2: els
0: ens havies...
2: Sabotejadors, no?
0: Sabotejadors interns.
1: Sí.
0: Va donar molt de sí. I en donarà encara més, això, de sí.
2: Un dia hauríem de gravar tot el que diem fora d'antena.
0: Molaria molt, eh?
2: Sí, sí.
1: I no emetre-ho mai.
0: I destruir-ho.
2: Enviar-ho a persones concretes i destruir-ho.
0: Ostres.
2: Per Sant Joan, doncs, ho cremem tot.
0: O destruir aquestes persones a les que els hi enviem.
2: Clar, així després no tindrem temes. No, no, no. Què tal? Com esteu?
0: Bé,
1: bé.
0: Sí? Sí.
2: Jo ja sabeu que de tant en tant faig una secció que és una mica un experiment.
0: Ens encanta.
2: Sí, veus? Com diria l'Aina, ens creixeran orelletes de ser tan conillets.
0: Com a la teva germana.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Pobra Mireia. Shoutouts per la Mireia.
1: Tens una memòria.
0: A veure, per si ens ho ha dit més d'un cop i de dos, que la seva germana es diu Mireia, que va estudiar AVE, que després va fer psicologia. Sí, jo sé moltes coses de la Mireia, originària de la Garrotxa.
2: Un dia la portaré i que faci allà la secció.
1: I és germana gran, entenc, eh?
2: Sí, és la meva germana gran.
1: És que tu tens una de vibes de germà petit.
0: I tant, home, sí, perquè et va sortir allò de complaent.
2: Ah, és veritat.
0: I jo crec que això potser tendeix a ser molt de germà petit.
2: Sí.
0: Sí, tinc la sensació que sí. El gran, habitualment, és més apersonat. O sigui, tu i jo som grans.
1: Jo tinc la sensació que els grans patim més, no?
0: Sí. Sí.
2: Perquè ens ha obert camí, eh? Jo la meva germana sempre m'ho diu i li és que l'estimo per això, saps? Li, allà ha obert camí. El que va aconseguir ella amb 13 anys ho podia aconseguir amb 11, perquè ella havia apretat.
1: Però els germans petits els veig com més relaxats una mica.
0: Jo també.
1: Amb la vida.
0: Però alhora tinc la sensació que els grans gaudim més les coses bones i patim més les coses dolentes. És a dir, jo tinc la sensació que vivim la vida més intensament.
1: Sí, sí.
0: Pel bo i pel dolent.
1: T'ho compro.
2: I també crec que hi ha la part d'aquesta responsabilitat. Un dia podríem buscar-ho, perquè sé que hi ha bons estudis de germans.
0: I que tenim un més de plom i de vida interior, tinc la sensació.
1: I llavors, si sou tres, ja no ho sé. Perquè aquí els estudis ja no els conec.
0: Aquí ho rebentes, és veritat,
1: sí.
0: Diuen que el del mig és la més valiga balaga.
2: L'invisible, no?
0: Sí.
2: Hòstia, és veritat, tres. Molt bé, doncs avui vinc a fer una mica la secció així, a veure què passa. Estava a punt de colar-vos una historieta d'aquestes orientals, no?
0: Ai, sisplau.
2: Que semblen molt profundes, però no em perdonaria mai a mi mateix ser tan cutre.
0: I caure en el cliché.
2: Exacte, així és que ho faré.
0: Tenim historieta, penya!
1: A veure...
2: Segurament ja l'heu escoltat, vale? Però és un camperol xinès que té un cavall guapíssim.
0: Espera, podem tornar a començar?
2: És que potser
0: l'hem sentida, però mai explicada per tu, i això millora sempre l'experiència.
2: Vale. Que és un camperol xinès, vale? Mm-hmm. Que té un cavall, està guapíssim, i es nega a vendre'l perquè l'estima un munt. I un dia es desperta i el cavall ha desaparegut. I els veïns del poble li diuen Xuxiefo, que podria dir, bueno, ja l'has ben cagat ara, perquè el teu cavall s'ha escapat.
1: S'acaba d'inventar.
0: T'imagines que no s'ho hagués inventat?
2: No, li diuen, l'hauries d'haver venut quan encara podies, ara no tens cavall i ets un desgraciat i mira, saps?
0: Ja sé per on va.
1: Sí, em fa molta gràcia la gent que t'ho diu després.
2: Clar, a toro passat tothom és torero.
0: Com tenies un 25% de descompte,
1: mira,
0: per exemple.
1: Calla,
0: eh?
1: Calla.
2: I bueno, aquest camperol xinès, no, que es diu Jacint, doncs diu, bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Vale? Diu, ja ho veurem, ja ho veurem. Dies després, el cavall torna acompanyat de 4 o 5 cavalls salvatges, com si fos aquella la pel·lícula d'Espírit, no sé si l'heu vist.
1: Sí.
2: El corcel indomable. La meva pel·li preferida.
1: Sí?
0: A les meves filles els encanta.
2: És brutal.
0: I van fer una sèrie i també els encantava.
2: Hòstia, no sabia la sèrie.
1: Ara se la mirarà aquesta tarda.
2: Fua, ja tinc tarda.
0: Ara diria que és a Netflix, però no ho sé segur.
2: Total, que els veïns tornen a anar a casa d'en Jacint i li diuen, no faré cap, que ha sigut una mica faltón. Hòstia, quina llet que has tingut, no, Cintet? El millor que et podia haver passat és això, que tornés amb amics aquest cavall. I en Jacint, molt tranquil·let, els diu, bueno, ja veurem, no? Ja veieu per on aneu.
0: Totalment.
2: Va, veieu el patró. Bueno, el fill d'en Jacint, en Miquel, doncs, intenta domar un d'aquests cavalls i amb tanta mala pata que cau del cavall i es trenca la pota. El seu fill, eh? No el cavall. I venen els veïns i què li diuen?
0: Quina mala sort, no?
2: Quina mala sort.
0: El teu fill ja ha trencat la cama.
2: El té la cama.
1: Sí, ja no sé quina història és. Jo la sabia una mica diferent.
2: I total, que venen els veïns i li diuen això. Quina mala pata, quina mala pata. I en Cintet, què diu? Bueno, ja ho veurem. Ja
1: qui
2: veurem.
1: Ho sap?
2: Qui ho sap, eh?
1: Sí.
2: Ja ho veurem.
0: Ah, ja sé per on vas. Venen a reclutar soldats per anar a la guerra i com que el seu fill s'havia trencat la cama...
1: No hi va.
0: No va a la guerra.
2: Va, total. Que no us volia explicar aquesta història perquè quedaria molt cutre, però ja ho hem fet.
0: Però era això, oi?
2: És exactament això.
0: Que mai saps allò que et passa si s'acabarà tornant en positiu o en negatiu.
1: Clar.
2: Va. No vinc aquí a dir, bueno, sí, tot el que passa és, vés a saber, l'univers, no? Hi ha coses que són molt desagradables, i sempre dic, diferenciar-ho, no? De desagradable a agradable, hi ha un pas a dir, això és bo i això és dolent. I nosaltres ràpidament fiquem l'etiqueta de bo i dolent. I... segurament, si fóssim més humils, ens adonaríem que potser no sabem mai quines són les coses bones i quines són les dolentes. En general, hi ha una xerrada d'en Kurt Vonnegut, un dels meus autors preferits.
0: Sí, perquè n'has parlat sovint.
2: Sí?
0: És dels pocs que he retingut.
2: Mita.
0: Kurt Vonnegut.
1: Una cosa, després dius que sóc jo que no recordo el nom de la Mireia, però tu et recordes dels noms dels senyors que cita en Joan perquè té un nom semblant a algun ciclista, potser.
0: Em sona un músic, en aquest cas, Kurt Vonnegut.
2: Sí, sí, eh? Mira, que ho has dit, a mi també em sona el músic.
0: Però saps com se diu d'això, Aina? Prendre's seriosament a les altres persones.
2: Vale.
0: Jo m'escolto...
1: Ja està.
0: Jo escolto profundament en Joan.
2: L'altre dia va acabar el capítol...
0: Com t'escolto profundament a tu?
2: L'altre dia va acabar el capítol amb una faltada. Avui l'ha ficat ja al mig.
1: No
2: s'esperen ni els últims
1: totalment.
2: Minuts.
1: Totalment.
0: No, he dit, com t'escolto profundament a tu. No vull pas dir que ella no ho faci, ni molt menys.
2: Vale. Des d'aquest costat del taula ha quedat com... I tu no escoltes, Aina.
0: No, però un dia que em va tocar fer-li un regal...
1: Em va tocar, eh? No vaig voler.
0: Ja
1: m'entén.
0: Vull dir com en general a la vida. I que vaig dir, facilíssim fer-li un regal a l'Aina. Vaig dir A, B, C, J, K, L, P. I va dir, uau, són tot de coses que m'agraden. I dic, clar que sé les coses que t'agraden perquè t'escolto i tu tot sovint dius, ai, m'agrada molt
1: però
0: això.
1: Però igualment tens memòria.
0: Clar, però si te dius, m'agraden molt els caramels de menta, doncs jo potser un dia arribo amb una bosseta de caramels de menta i diràs, que guai, no són de pera. I diré, no, tia, però ja sé que t'agraden de menta.
1: Però a mi em sorprèn detall, igualment.
2: Sí, perquè és espai mental que no estàs pensant en tu.
1: I crec que la gent no és tan atenta o no té tanta retentiva de les coses que li expliquen. De
0: seguim per aquest camí. Què més en penseu de mi? De coses bones. No, va. Fem una cosa. Recapitulem. Cançó. Ens quedem amb...
1: Cançó i anem dient les coses bones.
0: Recordeu?
1: Eh?
0: Fran Lluís Giró mola mil. Val? És la vostra persona de confiança, la que us escoltarà sempre i sabrà què us agrada. I després de la cançó seguim amb més floretes.
2: Super.
0: I el que toqui.

0: un dimecres més. Seguim aquí amb en Joan Soler Socarrats. Érem ara en un punt de la conversa que a mi em feia gràcia especialment, perquè s'estaven dient unes coses bones de certa persona, però podem avançar a partir d'aquí. M'agrada molt com ens estem deixant anar amb en Joan, que potser els primers dies tu i jo callàvem més i l'escoltàvem, i ara tinc la sensació que cada setmana li anem fotent més i més cullerada.
1: Clar, cada dia dic coses més interessants, segurament també, Se m'acabaran les idees un dia. Total, que no sé si us ha passat en algun moment de la vostra vida que de cop i volta penseu que teniu bona sort i després, 20 minuts després, quina mala sort.
0: Clar, i tant.
1: I a mi això em fa recordar moltíssim que jo quan tenia 16 anys, el 2014, els meus pares em van agafar i em van enviar a Brighton per aprendre anglès. I res, en 4 setmanes vaig aprendre més anglès que en tota la meva vida. I vaig pensar, bueno, que desgraciat, perquè els teus amics estan anant amb el centre excursionista a fer una ruta de l'hòstia i tu estàs aquí, aïllat, amb persones que no coneixes. I el segon dia vaig pujar al bus i vaig conèixer una noia que casualment també anava a l'acadèmia, on jo anava, i vaig pensar, que maca, que guai. I vaig pensar, guai, una nova amiga. Això va passar en un transcurs de 24 hores. Bueno, arribem tard a la primera classe i els grupets ja estan fets i el grupet d'espanyolets, que era potser amb qui em podia comunicar, ja estava fet. I ens va tocar anar amb els suïssos i els alemanys.
2: Així vas aprendre més anglès.
0: I ella era originària de
1: Galícia.
0: De Galícia.
1: Ah. I vaig pensar, quina mala sort, tio. Almenys amb ells podria haver parlat i ara estem aquí aïllats. I res, anant amb l'altre grup ens va obligar a parlar anglès tot el dia i dues setmanes més tard som les dues persones amb millors anglès de l'acadèmia de Brighton.
2: Qui ho sap?
1: I vaig pensar, exacte, ja ho veurem, no? I després m'enamoro com un boig d'aquesta noia.
0: Oh!
1: Dels primers amors, d'aquells que recordes. Vaig enviar cartes.
0: Que bonic, que guai. Com es deia, si ho vols dir, eh?
1: Àngelo. I res, què passa? Que em treu un any i sembla 200 vegades més madura que jo. Llavors vaig pensar, no tens pas res a fer. I pensava, quina mala sort haver-te trobat una persona amb qui tant connectes i només treu 4 setmanes, no? I l'últim dia, agafant l'últim bus que agafaríem junts, jo em sabia totes les parades, saps? Ara arribarem a Highland Road, ara arribarem, saps? I estava pensant, bo, és que d'aquí dues parades és la seva. I de cop se m'acosta i em diu, jo no me voy de Brighton sin darte un beso.
0: Oh! Perdona.
2: Grossíssim.
0: M'està encantant la millor història que ens has explicat mai.
2: Ja vas parar l'últim dia.
1: Clar, jo aquí vaig baixar la seva parada.
0: Era, I ella, espera, jo no me bajo.
2: No, sin
0: darte un beso.
1: No me voy de Brighton, saps?
0: Uah, tio! Per això és una pel·li, una cançó, una cosa, una trilogia.
1: Tal qual. Jo vaig escriure com un text que anava reflexionant sobre tot el que jo pensava en cada parada de bus.
0: Oh, que bonic!
1: I anava relatant tot el que em passava pel cap d'hòstia, hem viscut això, ja ha passat això altre, i de cop sonava el títol de la següent parada, i la següent reflexió. I l'últim és, jo no m'he volgut haver-te ensenyat-te un beso, i va ser com l'última frase, saps? I res, vaig baixar aquell dia a la seva parada i vaig passar tota la nit amb ella passejant perquè no, havíem d'anar a casa de les nostres host mothers, saps? En plan, no vivíem, anàvem a cases de particulars.
2: Sí, clar.
1: I no volíem anar a casa. I vaig pensar, hòstia, que bonic. Llavors, tota l'estona, la vida jo crec que ens està plantejant això i a vegades som molt agosarats a l'hora de decidir quines són les bones notícies i quines són les males notícies, quan en veritat potser, si fóssim una mica més humils, diríem, no en tenim ni puta idea.
2: I què? Després vau seguir parlant?
1: Després això és una història per un altre dimecres.
0: M'encanta. És la que ens interessa. Clar. És la que volem saber.
1: Perquè ara m'atreviria a dir, no, va anar malament, però potser el que hauria de dir és...
2: Qui ho sap?
1: Qui ho sap, ja
0: és que aquest argumentari que ens estàs tirant, portat a les últimes conseqüències, ens hauria de fer viure en el present i valorar-ho tot el dia abans de morir, pràcticament.
1: Mira, i no ho diria si no hagués dit això, però just vaig fer unes colònies fa un temps, bueno, fa unes setmanes, i a la meitat de les colònies una persona va rebre una trucada, que és una persona que, que aquesta persona coneixia, doncs s'acabava de morir.
2: Ostres.
1: En un accident de cotxe.
2: Què dius?
1: I una persona jove, de 27 anys.
2: Mare de Déu.
1: I no és com per explicar-ho amb tristesa, però va ser un accident gens intencionat. Va ser una persona que va adelantar i van xocar frontalment, saps? Llavors, tots podríem pensar, clar, si aquesta persona s'hagués quedat 5 minuts parlant més amb el tècnic de so, perquè estava allà de nits, no hagués passat, no? I tots podem jugar això, però és que era com... No hi havia. Ningú anava drogat, ningú anava begut, no hi ha ningú a qui donar les culpes, no?
0: No, que a vegades les coses passen perquè han de passar, tot i que això sigui molt macabre.
1: O simplement passen. I després nosaltres fem tota la nostra...
0: Ah, ja t'entenc.
1: Clar,
0: la relectura de per què han de passar ja és meva.
2: Perquè una mica som gent de fe, no? Com que necessites d'alguna manera donar-te explicacions, justificar, no? Per entendre-ho i pair-ho.
0: Clar, i som explicadors i escoltadors d'històries. Jo crec que sempre ho hem de fer tot com amb storytelling, sempre tot ha de tenir un relat, no? Una narrativa, que semblen conceptes com molt moderns, però és que tota la vida de petit que t'explicaven a casa teva? Contes.
2: Clar, sí.
0: I sempre tot anava al voltant d'això.
1: És brutal perquè... Sembla que m'estigueu llegint avui la ment. El que volia explicar abans d'en Kurt Vonnegut és que té una xerrada en què parla de les formes senzilles d'entendre de les històries. Ell té una educació tècnica, ell mai va pensar que seria escriptor, ell estudiava química, si no m'equivoco. Llavors dibuixa un gràfic en una pissarra i explica, jo us explicaré per què hi ha històries tan bones en aquest món, i comença explicant, per exemple, la història de la Cenicienta, no? I diu, bueno, comença en aquest eix, comença molt desgraciada, a poc augmenta, puja, i dibuixa un gràfic ascendent, després són les 12 del vespre, pum!
0: La patacada.
1: La patacada, després es troba un altre cop al peu, no?, la sabata, i de cop, pum, es fa infinitament feliç. I això ho va representant en un gràfic. I després t'explica altres històries, i diu, la metamorfosi de Kafka, doncs aquest personatge comença ja molt desgraciat, no? I encara va pitjor, no? I va ensenyant com les històries tenen formes que són fàcils d'entendre, i per això són tan bones. Però al final, el tio, el que diu, ara us explicaré Hamlet, no? Hamlet. I comença, i diu, bueno, el Hamlet, doncs, el pare del protagonista es mor i la mare es casa amb el seu tiet. Sabem si això és bo o és dolent? Doncs en Hamlet no en té ni idea. No sap com interpretar-ho. No
0: és
1: sap
0: el gran dubte.
1: El gran dubte. I a més hi ha un fantasma, el Terrat, que li explica una història de que el seu tiet, doncs, ha conspirat contra el seu pare i l'ha matat. Però no sabem si el fantasma realment és cert o és una imaginació seva. Després munta una obra de teatre per veure, no?, si el que li ha explicat el fantasma és cert. Intenta recrear el que li ha explicat el fantasma i veure si algú reacciona de forma estranya. I no funciona. No passa res, saps? Llavors, la línia que va dibuixant en Kurt Vonnegut és una línia horitzontal. No hi ha pujades, no hi ha baixades. Després, Hamlet veu unes cortines que es mouen a l'habitació de la seva mare, clava l'espasa i es mor un personatge que era com secundari, bueno, secundari, tampoc era molt important. I no sabem si és bo o és dolent això, saps? I al final acaba tot el discurs i dibuixa una línia completament recta. I diu, què podem extreure d'això? Pues que Shakespeare, quan explicava històries, era molt dolent. Era absolutament dolent el que explicava, perquè és una línia horitzontal. I fa una pausa, en Kurt Vonnegut, quan explica això, fa una pausa i després diu, o no, o just el contrari, que és la persona més sincera que ens hem trobat en tota la literatura, que és que no va de flipat i et diu, això són les bones notícies, aquestes són les males notícies, això és el que hauria de passar, això és el que hauríem d'anar i això és el que no. Perquè al final Hamlet es mor en un duel, però no saps si creia en l'infern o si creia en el cel. Si ho sapiguessis, podries dir, ha acabat bé la història. Perquè, o ha acabat malament. Llavors potser és la persona més honesta i molt poques vegades les persones som honestes amb nosaltres mateixos admetent que potser no en tenim ni idea.
0: Clar, jo des de la meva perspectiva com a persona que gaudeix amb les històries, crec que és el primer storyteller contemporani. És a dir, ara que podem veure cinema, no?, contemporani, no?, de Tarantino o el que ens agradi, no?, gent que deconstrueix una miqueta i que no t'ho dona tan mastegat i que ho iguala tot, doncs això ja ho feia en Shakespeare, imagina't. Clar, saps?
1: I és molt honest, és molt valent, saps? No ser un autor que vingui a explicar-vos una veritat, saps? Una veritat absoluta d'aquestes, no? La felicitat és el que hauríem d'anhelar. I dius, bueno, ser escèptic de... No ho sé. Us faré dubtar, si voleu, però...
0: Que és una mica el que fa en Joan Soler Socarrat, si t'hi fixes cada dimecres. És veritat, ell sempre fuig d'aquesta mena de catalogació de mirem-nos les coses així i així, sinó de parlem-ne, obrim melons, tanquem-los, tornem-los a obrir, ens en mirem un altre.
1: Perquè crec profundament que si hi ha algunes veritats, són veritats que no ens agrada escoltar, com tot és canvi, tots són grisos, tot és complex.
0: Totalment, el canvi és una de les úniques certeses. Això és 100% així. Gràcies, Joan.
1: A vosaltres.
0: Escolta, tenies una recomanació musical, ens deies.
1: Sí.
0: Amb què volies acabar?
1: Amb Nastellat.
0: Nastellat.
1: No sé si la coneixeu.
2: Sí, els hem posat aquí el nota de veu.
0: Oi que si tu, Aina, diria que algun cop a la pàgina d'Emergents els he vist per allà, eh?
1: Pues, Bullanguera enamorada.
0: Molt bé, sempre.
1: Que combina, bueno, ja ho veureu.
0: Sempre a favor de l'enamorament. Gràcies, Joan.
1: A vosaltres.
2: Adéu. Per

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Els experts, temporada 14.
2: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
3: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Potser fa massa temporades que dura, però...

0: Ens alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
4: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
9: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
10: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: El programa que desperta Catalunya.
11: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró.
11: I Aina Ostrell.
4: Però no jutgem. Un rato.

0: El que s'hi deixa la pell aquí cada dimecres, agafant el relleu d'en Joan Soler Socarrats, és el nostre estimat Noteta Major. Bona tarda, Noteta. És
1: molt
0: a dir,
1: bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi Ruiz Serret.
1: Moltes gràcies per dir-me el nom.
0: Vens com aquí estàs? A suar la cansalada, eh?
1: No, amb vosaltres no. Amb vosaltres és molt fàcil fer seccions. No, hi ha, no hi ha ironia.
2: Fixa't.
0: Cuita'l. L'has de llegir entre línies, en Sergi, eh? També et diré.
1: Sí.
0: Sí, perquè amb aquesta mirada ara que està fent vol dir t'estic clavant aquí sis punyals i ni te n'has adonat.
1: Que no, que no, que a vosaltres és molt agraït fer seccions.
0: Recordeu que en Sergi ve cada dimecres a intentar convèncer-nos que hem de recuperar una peli i també recordeu que des de l'altra banda del vidre en Nil Hernández li activa, per sort nostra i vostra, un cronòmetre.
1: I a petició teva.
0: Són 10 minuts justos, hi ha una explosió final i habitualment es tira una miqueta més de temps.
1: Bueno, abans, recordem que la gent, si vol participar d'aquesta secció, la secció d'aquí dues seccions, si no m'equivoco ara al calendari, del 17 de juny, la pel·lícula que parlarem aquell dia, la tria els oients.
0: Tu saps de memòria el telèfon del Nota de veu dicat?
1: Comença amb 676.
0: No.
2: No.
1: A veure.
0: Comença amb 67.
1: Bueno, 677.
0: Què més?
1: 50, 61, 53. Gràcies per treure la mà del guió.
0: De cop ha fet memòria, eh? Doncs va, envieu-nos notes de veu, sense por, no us talleu. 677, 50, 61, 53. Demaneu-nos quina pel·li tindríeu ganes que recuperés en Sergi.
1: I la pel·lícula que en Frank no té ganes de continuar veient són les pel·lícules de Lindsay Lohan, perquè va exercir el seu dret a veto. Vam dir que en faríem 4, en Frank ha dit la quarta no existirà.
0: A veure, és que no cal, no cal donar-li tanta bola a la Lindsay Lohan, et diria, però tampoc cap altra persona. Quatre pel·lícules seguides, bueno, protagonitzades per un actriu.
1: Totes quatre molt bones, perquè la que venia era Herbie, però tu no has volgut, vas proposar Karate Kid i aquí he exercit jo el meu dret a veto.
0: Doncs ara faré que algú t'enviï una nota de veu dient vull que en Sergi faci Karate Kid.
2: M'agradaria molt que tota la secció el Sergi parlés de la pel·lícula d'avui i tu parlessis de Karate Kid.
0: A la vegada. I llavors al final la gent vota quina li ha agradat
2: més. Cadascú venent el seu peix.
0: Tria la teva pròpia pel·li.
2: Exacte.
1: Però com que una de les teves frases, la gent ho ha de saber-ho, que diu sempre la redacció és ratota.
2: No, tremenda, ratota.
1: Avui hem portat una pel·lícula d'una tremenda ratota.
0: Però jo crec que aquesta frase és original de l'Aina.
2: És meva.
0: I jo li vaig manllevar.
1: La vas manllevar, però bueno, avui parlem...
0: D'una tremenda ratota?
1: Sí, bueno, en aquest cas és petitona. Avui parlem de Stuart Little.

0: És creepy, la sintonia, perdona.
1: És molt estrany, jo amb aquesta sinto no sé quina pel·li esperar.
2: Jo,
1: home,
2: jo no hi entro. Stuart Little is the king. És banda sonora de la pel·lícula, jo només dic això.
0: A mi m'ha fet angonieta. A veure, Nil, puja-la.
2: La cançó literalment es diu Mouse in the House.
0: És una mena d'R&B 2000er que podrien ser els N5, també et diré.
2: La pel·lícula és molt millor que aquesta cançó.
0: Veus?
2: Només us dic que té com a director el codirector del Rei Lleó, que és Rob Minkoff, que també ha fet La Mansió Encantada d'Eddie Murphy i està molt especialitzat en cinema infantil. I, això no us he apuntat al guió, però el guionista d'aquesta pel·lícula va ser algú que comença per M. Night Shyamalan.
0: No és que comenci, és que l'has dit
2: no,
0: tot.
2: Sí. Val, dels... Bueno, comença per M.
0: El sisè sentit.
2: De fet, la pel·lícula aquesta és 1999 i es va estrenar aquesta al desembre, doncs a l'agost s'estrenava El sisè sentit. O sigui, quan va estar fent el guió del sisè sentit, estava fent el guió de Stuart Little. Que són dues pel·lícules bastant diferents entre si. Crec que tu em deies que l'havies vist fa uns anys.
0: Quina, Stuart Little?
2: Stuart Little.
0: Sí, en ocasions veig ratolins.
2: I què et va semblar?
0: Entrava bé.
2: I què et va semblar?
0: A mi em va semblar... És que, clar, vaig veure amb les nenes, amb les meves filles, quan eren més petites, i me'n recordo que ens ho vam passar bé, vam riure, bones aventures, bons aprenentatges d'aquests de comportaments, de rol, de mirar de ser bona persona, ajudar
1: però...
0: els altres... Però no em va acabar d'apassionar. Com sabies que hi havia un
1: perquè,
0: però?
1: Sí, perquè es veia venir.
0: Es veia venir, eh?
1: Clar.
0: De l'alçada d'un campanar. Saps què diré ara? Ai, en Austrell. Tremenda ratota.
1: Fixa't.
2: Li pots dir Stuart Little a partir d'ara. La pel·lícula, per qui no l'hagi vist, comença amb una família que vol adoptar un segon fill. Se'n van a l'orfenat i a l'orfenat veuen el panorama que hi ha i de cop hi ha una veu que els comença a parlar, a dir tal és molt bon nen, tal si voleu una noia, tal és molt bona noia, i de cop això és un ratolinet. I acaben adoptant el ratolí perquè també està en adopció. I a partir d'aquí, doncs...
1: Que estrany, és aquest inici.
2: Jo anava a dir, a mi la pel·lícula m'ha fet molta gràcia, però has d'entrar en aquest món, perquè és un món bastant... Com a mínim, se subverteixen una mica els rols, perquè són els pares i tots els adults comprant acríticament que el ratolí sigui... pràcticament no humà, però sí que pugui parlar i que els entenguis i tal.
0: No, i que raona.
2: I que raona.
0: I pensa que precisament se la sap llarga, l'Stuart Little. És un tio molt despert.
2: I en canvi és el nen, que quan hi ha la reunió familiar, el germà gran se suposa en George, que els hi diu... Però no est... Perquè li porten tot de regals al ratolí, una bicicleta, una bola de bolos, i no veia que és un ratolí, que amb tot això no pot.
0: Ni pot anar en bici ni pot agafar la bola.
2: Però tots els adults és el metge prenent-li la temperatura i dient per ser un ratolí té la temperatura perfecta. Van a comprar roba a una botiga de joguines i tots els models, o sigui, el dependent ho veu superbé. Hi ha un moment que se suposa que segresten a l'Stuart Little.
1: Mare de Déu.
2: La policia implicadíssima per trobar el ratolí, però com si els anés com si fos el president dels Estats Units que estiguessin buscant. En canvi és el nen...
0: Oh, Déu meu, han segrestat l'Stuart Little! No pot pas ser!
2: No, increïble, però
0: que
2: es va comprar amb aquest món.
0: Dir, perdona, Stuart Little.
2: Sí, perquè...
0: Gràcies.
2: És la família Little, no és perquè sigui petitó, sinó perquè la família que l'adopta és la família Little. Stuart Little, per cert, la veu és de Michael J. Fox.
0: Ah, no la sabia, aquesta.
2: A la versió catalana que jo tenia el record és Joan Pera.
0: Uau!
1: Molt bé, clar, és la veu, no?
0: Totalment.
2: Hi ha Hugh Laurie, a.k.a. Doctor House.
0: El Doctor House és el pare adoptiu de l'Stuart Little.
2: I la mare és la Gina Davis i el germà és Jonathan Lipnick, que potser no el recordareu, però quan he trobat una altra pel·lícula que va fer, l'he ubicat ràpidament, El petit vampir, l'havia vist?
0: Sí, molt xula.
2: Doncs és el mateix nen.
0: M'havia llegit el llibre i m'havia flipat, per cert, shoutouts per la Gina Davis, que és una de les Thelma i Lewis. És a dir, estem parlant d'una actriu molt bona, amb molta carrera, molta trajectòria, fent també de mare adoptiva d'un ratolinet.
2: Com tot el que hem descobert en aquesta secció aquesta temporada, hi ha moltes pel·lícules amb gran, o sigui, que són a principi per nens o que són més familiars, amb un repartiment des de directors, des de guionistes, des dels mateixos actors, increïble.
1: I t'he de dir des d'aquí xarots per la gent de càsting, perquè tu imagina't ser la persona que et truca al Hugh Laurie i li diu, mira, tinc un paper per tu, faràs de pare d'un ratolí, que la història és bastant estranya i tal, i el tio compra, saps?
0: Jo, pel que sé, passen tot sovint un parell de qüestions que s'uneixen i acaben derivant en això. Sergi, no sé si a tu et sona.
2: Digues.
0: La primera, que tot sovint aquesta gent té pasta, perquè les produccions familiars i infantils doncs, fan molta taquilla, hi ha molt de merchandatge, val? I fan diners, i per tant tenen pasta per invertir en actors i en actrius bons. I de l'altra, i aquesta per mi és la més xula, recordo la Nicole Kidman, per exemple, parlant-ne, tot sovint van a buscar actors i actrius que diguéssim que generacionalment per edat tenen família i llavors la seva canalla
1: s'ho senten més seu,
0: s'ho passa com d'allò més bé i tot sovint l'actor o l'actriu és ho he agafat perquè clar, els meus fills ara imagina't Aina, doncs a mi que em diuen vols presentar Eufòria? Clar, el primer que jo faria seria arribar a casa i dir a les nenes
1: no us creureu que m'han proposat avui.
0: Clar, saps? És a dir, aquest tipus d'actitud que és molt xula.
2: Entenc que funciona una mica com a reclam per als pares que diuen ostres, doncs si aquest és un bon actor, sí, anem a veure-la.
1: 100%.
2: Haig de dir que aquesta pel·lícula, a banda que hi ha una cosa que m'ha agradat molt és que barreja, té com moltes pel·lícules a dintre. Hi ha una pel·lícula de gàngsters amb els gats que volen segrestar i matar l'Stuart Little. També hi ha un moment de pirates quan hi ha la carrera aquella dels vaixells. Et sona ara mateix, Frank?
0: Ah, sí.
2: O el vaixell del nen més popular intentant xocar el vaixell de l'Stuart Little. És una seqüència pràcticament de pirates. També té molt d'humor, és una pel·lícula...
0: Sí, que em sembla que l'Stuart acaba sortint amb un pegat a l'ull. Disfressat de pirata, juraria.
2: A la primera no.
0: No?
2: A la primera no li he vist això. Potser és a la segona.
0: Podria ser.
2: Però tot això està basat en un llibre de A.B. White, que de fet, segons he llegit, la història li ve d'un somni que va tenir ara fa 100 anys, 1926, va trigar una miqueta més a escriure'l, cap al 45. I si us fa raro que uns pares vagin a adoptar a un ratolí, la història comença diferent al llibre. Ho he transcrit més o menys tal qual diu en el llibre. Diu,
0: a veure, per favor.
2: Quan el segon fill de la família Little va arribar, tothom va veure que no era més gran que un ratolí. Quan va arribar, hi ha la teoria que diu que la mare va estar embarassada del ratolinet i que no sabien que estava embarassada d'un ratolí i que després va sortir l'Stuart. La veritat és que el nadó s'assemblava molt a un ratolí en tots els sentits. El nadó feia 5 centímetres d'alt i tenia el nas afilat com un ratolí, bigotis de ratolí, la manera agradable i tímida d'un ratolí. Abans que tingués gaires dies d'edat, no només s'assemblava a un ratolí, sinó que també actuava com un. Portava barret gris i un bastó.
1: Perquè així és com actuen els ratolins.
0: Correcte. Endavant, ho sap tothom i és profecia. Clar, clar. Sí, clar.
2: Doncs,
0: el clàssic ratolí de camp, no? Que va amb bastó i amb barret.
2: Una mica Kafka, tot plegat. Però una pel·lícula al final que també l'Stuart Little al final que acaba ensenyant és la importància de la família, la importància també del germà, que al principi no l'aguanta gaire, s'acaben fent molt amics, i també que ser diferent doncs, també té els seus avantatges, com per exemple poder conduir un vaixell quan al teu germà gran se li ha fet malbé el comandament.
0: És la típica pel·li, Sergi, que quan la poses a casa amb canalla, creus que agrada més a la canalla o als pares i mares?
2: 50-50,
0: sí, eh?
2: Jo crec que sobretot de... sí, 50-50, perquè o sigui, jo l'acabo de veure fa 2 dies i m'ha divertit moltíssim.
0: I on tenim aquesta pel·li del 99 que es diu Stuart Little?
2: A Filmin.
0: A Filmin? Ostres, no ho hagués dit mai.
2: Ai, que no. També la podeu llogar, en aquest cas, a Prime i Apple TV, però a Filmin us entra amb la subscripció.
0: Molt bé.
2: I 92 minutets, que passa molt ràpid per un diumenge
1: sí,
2: a la tarda.
0: Està bé, hora i mitja és ideal. La setmana que ve, no pel·lis de ratolins?
2: No, la setmana que ve, pel·lis de taurons.
0: No. Sí? Ha arribat el dia?
2: Ha arribat el dia.
0: Sharknado?
2: Sharknado.
0: Que sapigueu que Mirem però no jutgem existeix només perquè en Sergi volia tenir un pretext per un dia a la ràdio...
2: He construït tota una temporada per parlar d'una pel·lícula.
0: És en Barney Stinson. I això és el seu play game, el seu playbook, no?
2: Sí, i la setmana playbook. Que ve ja ho explicarem, però m'ho puc permetre.
0: I ha arribat el dia. I recordeu, notes de veu, 677...
2: 50, 61, 53. Has vist que ràpid?
0: Quina pel·li...
2: Com tingués apuntat el guió.
0: Quina pel·li voleu que porti en Sergi aquí a la ràdio i per què?
1: About Time.
0: Karate Kid. Ja la vam
2: sí,
0: fer, ja About Time.
1: És veritat.
0: Espera, tinc el final. Tenim el final, Sergi. Tremenda...
2: Ratota.
0: Aina, la tremenda ratota. De seguida, els millors cinemes.
3: Rodejat de gent i em sento sol.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesta.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: Hola, bon dia, sóc el Sergi. M'agradaria que poséssiu la cançó de Calgari 88 d'Antònia Font, que fa molt de temps que no l'escolto.

0: com esteu? Salutacions a tots els oients i cat. Un any més des del Festival Primavera Sound i ja són 24 edicions d'aquest festival, un dels més importants d'Europa, sense cap mena de dubte, un dels més importants del món, i nosaltres sempre tenim el privilegi de ser-hi com a emissora oficial, transmetent doncs des de la primera edició. És a dir, que ja som uns veterans del Primavera, segur que molts dels nostres oients també ho són, però si és la primera vegada que sentiu a parlar d'aquest festival, que també pot ser, avui us explicarem com comença aquesta primera jornada, la primera jornada que és sempre una jornada d'escalfament, d'actuacions poques en un sol escenari i actuacions gratuïtes obertes a tota la població. Simplement s'havia de fer unes reserves. Avui serem una colla de gent aquí fent aquest programa en directe que enllaçarà amb la transmissió en directe també del concert de Guitarrica de la Fuente. Ricard Luque, Raúl Orgales, Martí Cuní, Conchi Vecino, la Júlia Aparicio, la gent del control central, la Mercè Rigual i la Rosa Massagui, la producció. I us parlarem, com és habitual a l'Independents, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep i oient. Doncs sí, fa molta patxoca veure com el fòrum, en aquest moment, en aquesta jornada inaugural, doncs, s'està omplint de gent, ja ha tocat a Uineta, ara ho està fent a Llarac, però diguem-ne que encara queda aquí Guitarrica de la Fuente, Coetlec i un Primavera Sound que, tot i que és la jornada inaugural, escolta, això ja comença a bullir.
0: Sí, perquè han obert portes a les 5 i a les 5, home, hi havia poca gent, siguem sincers, però és que ara està entrant sí, la gent de forma massiva i, esclar, per veure aquests concerts, que això de concerts gratuïts, per la gent que no es pot permetre comprar l'abonament o una entrada de dia, doncs és una oportunitat de viure el festival.
1: A més, jo diré que avui és el dia que se sent més català.
0: Ah, també és possible. Correcte. Entre altres coses, també perquè ha començat tot plegat amb Uineta. A veure, tenim aquí ja una primera convidada que de seguida la saludarem, que arriba des de molt lluny, i això és una de les coses que passa a Primavera, que pots trobar-te artistes d'Islàndia, per exemple. Però, entre altres coses, aquí també ens podem trobar a la gent d'ICAT. Ens hem trobat el Roger Saró dels Experts. Què tal, Roger? Com estàs?
2: Ei, hola, bon dia, Josep. Bona tarda, Josep, David. Bé, acabo de veure la Uineta.
0: Ah, què tal?
2: Ara que deia el David això d'aquest tema sociolingüístic, jo trobo que es complia aquesta meitat catalana, meitat guiri tan pròpia d'aquest festival, però només calia veure com la gent movia els llavis per veure que hi havia molts fans de la Uineta. Però en ser el primer concert del festival i l'únic que es feia en aquest moment aquí, a pocs metres d'on estem ara, crec que el públic guiri tenia un aspecte de ostres, no em vull perdre res, vull ser aquí, i m'està molant també el que fa aquesta desconeguda per mi. De fet, ha saltat la Muixa també a sobre l'escenari. Jo trobo que la meitat de gent que ha fet la Muixa són els que ja s'ho esperaven perquè coneixien el seu lligam, i els que s'han quedat callats, aquests eren els guiris. No calia veure molt els llavis, l'han detectada. També ha aparegut un furri, un d'aquests animals de peluix de colorins que ha fet acrobàcies, perquè, clar, la Uineta, com a artista emergent, si et donen el plaer de ser la primera a actuar a un festival com a Primavera i et donen res, una hora no arriba per actuar, igualment l'ha aprofitada per desplegar la seva música i les seves coreografies, parlant poc, però sobretot mostrant allò que pot mostrar amb un escenari, dos ballarines i el seu productor llançant les bases.
0: Ei, doncs ens va molt bé aquesta crònica, perquè d'aquí una estona està previst que parlem amb la Uineta.
2: Ah, perfecte.
0: I no hem pogut veure el concert, que estàvem aquí liats amb altres coses.
2: Però pregunta-li, el seu vestit ha digi evolucionat al llarg del concert, eh?
0: Digi evolucionat?
2: Sí, bueno, digi, perquè era el seu aspecte és una mica otaku,
0: sí.
2: Però que ha començat com un vestit rosa lluent i ha anat evolucionant cap a un tutú floral i molt expansiu. Molt guai. Un concert breu i divertit.
0: Li preguntarem, i els oients ja saben que es poden informar de què passa a través d'ICAT, els diferents programes, també els experts, on aniràs
2: i tant,
0: a explicar coses.
2: Demà explicarem el que hem vist avui, a primera hora del matí. De fet, me'n vaig a veure Yard Act, que estan actuant aquí, a 200 metres, me'ls miro una mica i demà us explico als experts, a les 6 del matí comencem.
0: Perfecte, Roger, gràcies.
2: Gràcies, Josep, David, companys, adéu.
0: Doncs mira, nosaltres tenim previst parlar amb Uineta i hem entrevistat els Yard Act, també. Per tant, hem avançat una mica de feina i tenim feina per davant. Però el que volem ara és presentar-vos una artista, aquesta que us dèiem que arriba des de molt lluny i que està actuant al Primavera Pro, que és on hi ha els artistes més emergents, actuacions al Centre de Cultura Contemporània, per fer el favor d'acostar-se fins aquí, fins al Parc del Fòrum, i aquest està indicat a l'artista que entrevistem tot seguit, Raquel.

0: Que Raquel, la situem, és una jove artista que ens arriba, com has dit tu, des d'Islàndia. Fa poques hores doncs, l'hem pogut veure en directe al Pati de les Dones del CCCB, dins d'aquesta jornada també inaugural del Primavera Pro, on s'hi fan moltes coses, després també us ho explicarem. El 2021 ja va publicar el seu primer EP, que es deia Nothing Ever Changes. El 2022 va participar en un disc col·laboratiu amb Salomé Catherine i Zar, amb dues As. I el 2025 ja va ser quan va treure el seu disc de debut a Place to Be, que és una mena de viatge musical que es va gravar doncs, a tota una sèrie de cases i d'estudis entre Islàndia i Dinamarca amb la productora danesa Sara Flint, que és amiga seva. I aquell mateix 2025, només un mes després de la publicació del disc, va guanyar el premi Plus que otorga Iceland Airways, que és un festival que aquest 2026 es fa entre el 4 i el 8 de novembre. Un premi que es concedeix a l'artista local, que està preparat per conquerir la indústria musical a l'estranger, i un premi que consisteix en una beca de 500.000 de corones islandeses. Ep, al canvi són 3.500 euros.
1: Ah, val.
0: I això sí, també hi ha dues participacions aquest mateix any en festivals que ja s'ha fet a l'estranger, el New Colossus de Nova York el mes de març i el Focus Wales d'Irlanda, que es fa el mes de maig.
1: Doncs bé, ja sabem alguna cosa més de Raquel, ja esteu escoltant la seva música i ara la podem saludar. Raquel, how are you doing?
2: I'm doing great, thank you.
1: Diu que està molt bé. Thanks for coming to our show. And el primer que volem saber és com li ha anat el concert avui al CCCB. How was your show today?
2: I had a really good time. It was really fun. It's I traveled the whole day from Iceland yesterday. I had to stop in Helsinki on the way. And it was nice to feel the purpose of that trip today.
1: Diu que ha anat molt bé, que s'ho ha passat molt bé, que ha tingut una bona experiència. Això és que venia de viatjar tot el dia amb una parada a escala a Helsinki.
0: Doncs mira, ja que hem parlat del seu disc de debut, aquest Place to Be, que va sortir l'any passat, és un disc que ella va escriure al poble on hi anava els estius d'adolescent i que, a més, també era la casa on va créixer la seva mare. Per tant, el disc, podríem dir que és una reconnexió emocional amb aquella Raquel adolescent?
1: Yes, he wants to know that this album was recorded in a very special place for you and your family, that where your mother was risen. Is this album a way to reconnect with your young self?
2: Yes, it is. It was a way for me to reconnect with that place because I used to go there all the time as a child. My grandparents used to own this roadside diner there, and I used to go work there from when I was like a child. And then they sold the place and they moved the road. Mm-hmm. So kind of left this farm that my mom grew up in kind of isolated, and I didn't go there as much. Uh-huh. But then I started going there to write songs. Mm-hmm. And that's kind of this way for me to reconnect with the place.
1: Diu que ella és un lloc que visitava a l'estiu quan era molt petita, que el seu avi hi tenia un restaurant i que hi anaven sovint, llavors van desviar la carretera, aquest indret va quedar una miqueta més aïllat, ella hi va deixar d'anar, però i després hi va tornar per escriure les cançons d'aquest disc, i que sí que ha sigut una reconnexió amb la seva joventut i amb aquest lloc en concret.
0: Doncs mira, una altra pregunta també a l'entorn d'aquest disc. És un disc que podríem qualificar de molt orgànic, on a més hi ha sons de la natura, es poden sentir ocells i altres tipus doncs, de sons que ella trobava i que els volia també posar a les seves cançons. En un món actual en el qual podríem dir que hi ha aquesta tirania de la intel·ligència artificial, podríem dir que hi ha vida una mica més enllà d'aquesta intel·ligència fent coses molt orgàniques?
1: Mm-hmm. In these times marked by the artificial intelligence musical creation, your album is very organic with field recordings, we can hear birds. So there is room for albums like this in these days too.
2: Yes, I agree. And I think, this album was a way for me to reconnect with a place that exists, you know, and that's definitely no AI related to that place. And I really tried to bring the sounds of the place into the music and also translate the sounds of the place into the music through different instruments. Mm-hmm. And that could be like synthesizers and different instruments, but to like kind of take that in and translate the sonic space Mm-hmm.

0: to the music.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Diu que sí, que hi està d'acord, que hi ha d'haver lloc en aquest món d'intel·ligències artificials per discos com el seu, que el reconnecta amb un lloc tan real, i que el que ha volgut és portar aquest lloc a la seva música, que poguéssim escoltar l'ambient sonor que hi ha al voltant d'això i incorporar-lo a les seves cançons, que després hi poden haver sintetitzadors i altres elements, però no deixa de ser un disc molt connectat amb un lloc.
2: La Raquel també forma part d'una comunitat que es diu Òpia, creada per Olafur Arnalds, un músic que ens sona molt, i m'agradaria que ens expliqués una mica en què consisteix aquesta comunitat i una mica també com funciona.
1: Mm-hmm. You're part of this Òpia collective. Please, can you explain what is exactly this collective and the way you work with them? Mm.
0: So they are a community that was that grew out of Olafur Arnalds' fan base. Grew from a Discord channel, like a chatting server.
1: Yes.
0: And he was a part of it as well, and that's where he would like connect with his fans.
1: Uh-huh.
0: And it's a really cool thing to do.
1: Yes.
0: And from that have so many things happened, like events, and now this label that they started that I am a part of. Mm-hmm. So it's a music label as well. It's a community for musicians and all kinds of creative people and listeners and
1: Doncs diu que això va sortir, com deia el David, de Olafur Arnalds, que va crear una mena de chat per comunicar-se amb els seus seguidors i, doncs aquí, això que ho troba fantàstic, aquesta comunicació directa, d'aquí van començar a sortir idees i coses i va començar a organitzar-se concerts i també es va convertir en un segell, que és on ella publica la seva música i acaba sent, doncs, una reunió de creativitats molt diverses en aquest col·lectiu.
2: Doncs mira, ja per acabar, una última pregunta. Jo crec que aquesta també és una mica obligada, perquè Islàndia, si anem a mirar, és un país relativament petit i, a més, doncs, amb poca població. Però si mirem la quantitat de músics i de talent artístic, és increïble. Jo no sé si hi ha algun secret.
1: Ok. Well, last question. The secret about Iceland, such a small place with such a huge musical scene. What's the secret?
0: It's a good question. And I don't know the secret, but I can try and guess.
1: Uh-huh. Okay.
0: I think my theory is that we just have a lot of time. It's small, you know. So, and there's not, I don't know, we need to make our own, you know, we need to make it fun, right?
1: Yeah.
0: So I think that's how it happens, and there's not a lot of time that we need to like commute between places. Like there's more maybe space and time to create.
1: Sí. Doncs mira, diu que és una molt bona pregunta i que ella no té la resposta tampoc del secret, però sí que pot fer una... deixar anar una idea, i és que és un lloc molt petit, on tenen molt de temps, i que ells mateixos han d'organitzar el seu propi oci, diríem, i les seves pròpies activitats, i que, doncs bé, també s'estalvien molt de temps amb, per exemple, trajectes entre llocs, no? Perquè allà tot està molt a prop, i que tot aquest temps doncs l'aprofiten amb la creativitat i amb omplir, diríem, tot aquest temps lliure d'art, perquè la veritat és que tens tota la raó, David. Islàndia és increïble la quantitat de música que ens arriba des d'allà. No sé, allà per acomiadar-la li preguntarem si és la primera vegada que ve a Barcelona,
2: sí.
1: La primera vegada que està a Primavera.
2: I si aprofitarà per veure alguna cosa, si no marxa aviat.
1: I si es podrà quedar, perquè em sembla que se'n va demà mateix, ja, però li preguntarem. Well, that was all. Thank you very much. But is this your first time in Barcelona? This is your first time at Primavera? Are you going to see some shows? Are you going to come back?
0: Not my first time in Barcelona.
1: Oh, okay.
0: I've been here some times before. And also I've been to the festival once to listen, you know.
1: Yes.
0: I loved it. I just love this city. It's so much fun. But I hope I can come back. But I have to go home tomorrow.
1: Diu que malauradament se n'ha d'anar a casa demà, però que sí que ja ha estat a Barcelona i que ja ha estat aquest festival, que ja el coneix i que li encanta la ciutat i el festival i que espera tornar en properes ocasions.
2: Home, estaria bé que l'any que ve actués, però diguem-ne no al CCCB, sinó que jo ho fes d'un escenari d'aquí.
1: Okay, yes. She's trying to see if it's possible that the next time you play here.
0: Okay, let's make it happen. All right.
1: Forum. Thank you very much, Raquel. Have a good time.
0: Thank you.
1: Been a pleasure.
0: Thank you.
1: Gràcies, Raquel. Ja veieu, artistes que arriben des d'Islàndia amb coses a explicar-nos I, home, valia la pena que parléssim amb ella i ens expliqués algunes coses també d'aquest col·lectiu Òpia, que jo no coneixia, però hi haurem d'estar atents, eh?
2: Sí, i tant.
1: Sí, sí. Bé, ella forma part de les activitats del Primavera Pro, que és una part que potser els assistents aquí al fòrum alguns no coneixen gaire. Alguns no saben potser ni que existeix. David, els hi podrem explicar una miqueta sobre,
2: sí, sí, sí,
1: sobre el Primavera Pro, oi?
2: Mira, ho explicarem amb música de l'Arena.
3: I una cançó...
1: Hey. Thank you.

0: Doncs sí, com deia el Josep, entre les moltes activitats que formen part d'aquesta família del Festival Primavera Sound, també hi ha el Primavera Pro. Aquest matí han obert ja portes al Pati de les Dones del CCCB de Barcelona i com cada any doncs hi ha un munt d'activitats molt diverses, entre les quals hi ha, per exemple, també showcases d'artistes internacionals i d'artistes de casa nostra, com és el cas de Cristina i d'aquest duet que està sonant, l'Arenà, que han actuat fa una estona. El Primavera Pro s'allarga durant 3 dies, fins divendres, i la seva directora, l'Helena Barreras, ens explica la filosofia del Pro i també les activitats que s'hi fan.
1: Hola, bona tarda. Soc l'Helena Barreras, directora de Primavera Pro, la trobada professional del festival Primavera Sound. El Pro està dirigit a totes aquelles persones que treballen o volen treballar a l'indústria musical. Són 3 dies molt intensos d'activitats que inclouen conferències, taules rodones i showcases i també diferents sessions de networking. L'objectiu del Primavera Pro és, d'una banda, oferir als professionals un context propici per connectar i per inspirar-se i per repensar plegats l'evolució de la indústria, i de l'altra funciona com una plataforma per donar a conèixer artistes que estan a punt de donar el salt internacional. El nostre escenari de showcases forma part del programa de Primavera a la Ciutat i aquí es poden veure artistes emergents d'arreu del món i també propostes locals. És un escenari que a més està obert al públic, així que qualsevol persona tingui una acreditació al festival o a Primavera Pro podrà gaudir de 3 dies de concerts al Pati de les Dones. És un escenari per descobrir nous artistes i, bueno, perquè tingueu un exemple, per aquí han passat grups com Fontaines D.C. quan no eren tan coneguts. Així que jo no m'ho perdria. A banda dels concerts, també hi ha una part del programa que obrim al públic general. Per exemple, aquest any tenim 2 Pitchfork Talks, que seran 2 entrevistes als grups Fuckers i Nina Girachi. Després també parlarem de la banda sonora de la nova sèrie d'HBO Max, Rabalejar, i presentarem també la pel·lícula Salent les Loves, que explica la història d'una jove en un centre de menors i la importància de la música en elles, no? Així que tant si teniu acreditació pel Pro com si no, aquí us hi esperem al CCCB.

0: la música dels Yard Act, que és un grup que està tocant ara mateix. De fet, a un dels escenaris, l'únic que està obert avui. Hem pogut parlar amb ells, de seguida escoltem les seves respostes. David, els presentem una mica. Qui són els Yard Act? Que ja els havíem entrevistat fa 4 anys, eh?
1: Però... són més coneguts que la Raquel, però recordar el que ens ha dit la directora del Primavera Pro, que per allà han sortit, doncs, per exemple, a Fontaine's D.C. Vaja, Yard Act, una banda de la ciutat britànica de Leeds, és un quartet jove que van començar, doncs, podríem dir, la seva activitat bastant recent, el 2019. Des de llavors han fet bastanta feina. El 2021 ja van publicar el seu disc de debut, The Overload, que va anar directe al número 2 de les llistes britàniques. 2024 va arribar el segon disc, Where is my Utopia? I el 17 de juliol, apunteu-vos aquesta data, posaran a la venda el que és la seva tercera entrega d'estudi, You Are Gonna Need a Little Music, del qual ja hi ha un primer avançament. Com ha dit el Josep, estan actuant ara en aquest moment aquí en aquesta jornada inaugural de Primavera Sound i hem pogut parlar amb ells, concretament amb James Smith i Ryan Needham, que és el cantant i el baixista.
0: Sí, la veritat és que l'entrevista estaven tots els músics, però bàsicament han parlat aquests dos i sobretot el cantant, que una cosa que m'ha semblat molt curiosa, el cantant anava donant les respostes i la resta de músics se'l miraven com amb una admiració i ell mateix deia que no voleu dir alguna cosa i deien no, és que t'estem escoltant, perquè la veritat és que aquest home es fa escoltar, té coses a dir i les diu en els seus discos. És un grup que ja coneix el Primavera. De fet, el Primavera li ha organitzat un altre concert el mes d'octubre a la Sala Apolo. Ja en parlarem, d'això. Però el festival, el Primavera, el coneixen perfectament i la primera pregunta anava per aquí, perquè ens expliquessin com es sentien tornant a aquest festival.
2: I love this city. I love the crowds. I love the architecture. I love the food. I love the weather. I love the parakeets. And I think it's got such a vibe, Barcelona. Like every time I'm here, I have a really good time. I'm very happy to be back.
0: Anyone else? També diu que coneix la ciutat, que coneix el festival, que li encanta l'arquitectura, el menjar i que bé, està encantat de tornar a estar aquí, que cada vegada és un plaer, que coneix perfectament aquesta ciutat i que coneix molt bé també aquest festival. Jo li preguntava si es sentien especialment còmodes estar en un festival on es pot dir el que vulguis, pràcticament des de l'escenari. Us explico per què. Primer, perquè Yard Act és un grup amb una càrrega política important, diuen coses, és un grup combatiu, és un grup incòmode, a vegades, i venim d'uns quants episodis a la seva nació, a Anglaterra, on hem vist que hi havia problemes amb artistes com, per exemple, Nick Cave o Bob Dylan per els seus posicionaments a favor de Palestina i en contra del que està fent l'exèrcit d'Israel. I li preguntàvem si estaven, en aquest sentit, contents d'estar en un festival on, en principi, hi ha llibertat d'expressió.
2: Yeah, the Catalonian people and Spain as a whole has been incredibly on the right side of history and ahead of most world leaders, I'd say, with its government on the issue of Palestine. It's been admirable to watch and stand with.
0: Doncs bé, diu que Espanya, en aquest sentit, ell parla d'Espanya, evidentment, diu que ho ha fet molt bé, que s'ha situat al costat correcte de la història, que han sigut pioners en aquesta defensa de Palestina i que això és admirable i que realment estan contents de venir a tocar a un estat com aquest i aquí a Catalunya, on tenen clar que certs missatges són molt benvinguts i que altres no es toleren.

0: Entrevistant els Yard Act, un grup de Leeds que està tocant en aquests moments en aquesta jornada inaugural del Festival Primavera Sound i que nosaltres hem pogut entrevistar abans. Aquest és un dels concerts que us oferirem, íntegre, en diferit, durant aquests dies, des del desplegament que està fent aquesta emissora ICAT aquí al Primavera Sound. Avui toca, però, escoltar una mica la seva música, que ja ho estem fent, i escoltar les seves opinions, que, com veieu i com anirem comprovant, és un grup que té unes quantes coses clares. Per exemple, que l'extrema dreta se l'ha de combatre.
1: My thing, the first thing is that you always do have to stand up to bullies, as simple as that is. But I think as well, my approach is that, I mean, it's hard. I think you have to see people like Nigel Farage as the ringleader at the top, who's preying on a lot of people's fears, and their fears are valid. But the scapegoats that...
0: Diu que en aquests moments és important diu ell, o sigui, fer valer la teva veu, manifestar-te, fer-te veure, i bé, que has de combatre gent com Nigel Farage perquè ens entenguem i acabem ràpid. Nigel Farage és el Santiago Abascal, per dir-ho així, oi?, d'Anglaterra, representant dels partits d'extrema dreta, i està tenint un repunt de popularitat i de vots a Anglaterra. I diu que, bé, aquesta gent el que fa és apel·lar a les pors del públic, de la població, i ve a dir, home, és legítim tenir aquestes pors, i la gent no se la pot culpar per això, però també s'ha de tenir molt clar que gent com Nigel Farage, amb aquests discursos d'odi, l'únic que fan és assenyalar els més dèbils i intentar dividir la societat, i que l'únic que fan és buscar, per dir-ho així, caps de turc, gent aquí carregar les culpes de tot. En aquest cas, ja sense dir-ho, estava referint a la immigració, i que en aquest cas, vaja, des de Yard Act, això ho tenen clar, que és un moment per significar-se i per fer front a aquesta abans de la ultradreta, que és comú a tots els països, A Anglaterra també ho estan vivint. Ens parlaven també de tot aquest món que l'anaven dibuixant, i estem bastant d'acord, en un moment bastant complicat, i ens parlaven d'aquest nou disc que publicaran. Jo els hi deia, home, potser en aquest món tan complicat té sentit que el pròxim disc es tituli Necessitaràs una mica de música. Així es titularà el disc de Yard Act que publicaran el juliol. Així que potser sí que davant de tot això la música serà una necessitat.
1: We see the world unfold before us on our phones. It's relentless and it can make you feel very powerless very fast, but you can be in your best to the people in front of you is the first step towards changing, and it changes the world. You know, it's ripples, it's the butterfly effect, it does like that.
0: Jo li preguntava què podem fer davant de tot això, i deia, home, diu, és complicat perquè ara tots amb els nostres telèfons vivim una mena de món paral·lel on sembla que hi hagi una altra realitat i tots siguem molt poderosos i puguem dir el que vulguem, però diu, potser podem començar per les coses més simples i intentar donar la millor versió de nosaltres mateixos als que tenim al costat, als veïns, als companys de feina, a la família. Diu, és una petita aportació, però que sempre retorna, i deia, i fa que canviïn realment el to, diríem, del clima social. Si entre tots ho aconseguim, doncs fantàstic. Simplement, petites accions. Sigues el millor possible amb la gent que tens més a prop. Aquesta és una manera també de canviar el món, i la música pot ajudar a fer-ho.

0: Aquesta cançó que sona és una de les que formarà part d'aquest nou disc de Llarg Tac. També ens han dit que ens preparem perquè en el concert tocaran bastantes cançons noves. Ell deia, no sé si és una mica un suïcidi, això, perquè tocarem cançons que la gent no ha escoltat. Però jo crec que el públic de Llarg Tac, precisament, és un públic molt inquiet i que això ho sabrà apreciar. Avui toquen en un gran festival i després tornaran, com dèiem, a partir del 20 d'octubre per actuar a la Sala Apolo. Per tant, les dues facetes, els dos formats de directe, el dels grans escenaris i el de les sales de concerts. Imaginem que els dos són molt positius, però que l'energia des de l'escenari també és diferent.
1: Yeah, well, I mean, I think with our headline shows, obviously, we can afford to sort of delve a little deeper and play, you know, we're sort of discussing the set list for the headline tour in October and sort of pulling out some songs that we've not played for a while off the older records. And sort of reworking one or two in a new format, that's quite exciting. I think at festivals, I mean, we've kind of been quite bold this time in terms of the fact that we're actually playing quite a lot of new stuff today, which is maybe career suicide in front of a festival crowd.
0: Aquí és on deia que era un suïcidi una miqueta tocar cançons o tantes cançons noves en el concert que faran avui, però que porten molt de temps ja treballant un repertori per aquesta gira en la que ja estan immersos i que passa per aquí per la Primavera, que després tornarà a Barcelona, i que ja han confeccionat un repertori que incorpora algunes cançons antigues, algunes les han anat descartant per introduir-ne de noves, i per tant veurem aquestes dues facetes i com que són conscients que avui se la juguen una mica portant cançons noves aquí al Festival Primavera Sound. Jo crec que els hi anirà molt bé. La veritat és que la conversa ha sigut un plaer i aquest concert, recordeu que l'estem enregistrant perquè el pugueu escoltar íntegrament durant les transmissions que farem des d'avui i fins dissabte als DICAT, aquí al Primavera Sound.

0: groceries like a nun. Escoltes ICAT. Independents al Primavera Sound. Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui dimecres, a les 7, especial Independents, hi ha un quart de 9 del vespre al concert de Guitarrica de la Fuente. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
4: Independents al Primavera Sound.

0: sona la música de Wineta, així sona en estudi, però avui l'han pogut escoltar un munt de gent aquí ja al Primavera Sound, perquè és l'artista que ha tingut el privilegi d'obrir el recinte del Parc del Fòrum, que això només hi ha una persona cada any que té aquest privilegi. Saludem a la Marta Ros. Wineta, què tal, com estàs?
1: Molt contenta.
0: Com ha anat això?
1: Increïble, sí? Estic super, super agraïda i ja amb ganes de celebrar.
0: Mira, hi ha una cosa molt bona d'actuar tant d'hora, i és que ara ja has fet la feina, tens tot el festival per davant.
1: Exacte.
0: Això és fantàstic, això.
1: El divendres torno a tocar.
0: Ah, mira.
1: A l'escenari de Perol, que també em fa molta il·lusió.
0: Val.
1: O sigui, que demà tinc així dia de descans, i divendres torno a treballar, i ja dissabte ja sí que serà el dia que...
2: Un escenari una mica més petit, no?, aquest segon que faràs, perquè abans, mentre tu estaves fent llàrrec, doncs m'ha confessat que l'escenari que s'ha trobat és molt gran.
0: És molt gran, sí.
2: I que s'ha cansat una mica.
0: I això que no és dels més grans, però dins del festival és gran.
1: He de dir que m'he cansat una mica perquè anava... Jo estava amb tota l'energia del món i anava de punta a punta i a la meitat del bolo dic, ui, no sé què m'està passant, estic molt cansada. I clar, després he pensat, estic acostumada a tocar escenaris molt més petits i sí que corro, salto i em moc per l'escenari, però clar, avui ha sigut com fer una marató, la veritat.
2: Mira, parlant d'escenaris, jo no sé si aquest era dels pocs que et faltaven per trepitjar com a escenari important, eh? Una mica dintre del món de l'alpinisme hi ha aquells 14-8 mil, no? No sé si et faltava un escenari com aquest.
1: Si em faltava, en quin sentit?
2: Si et faltava, diguem-ne, trepitjar, poder dir, jo també hi he estat en un escenari del Primavera Sound.
1: Sí, sí, sí, 100%. Un escenari molt important per la meva carrera, sí, sí, totalment.
0: Bé, tu ets una artista molt completa, però la part de coreografia és superimportant a la teva música i, a banda, és una part de la teva feina professional per a altres artistes. I, escolta, jo estic molt content, suposo que tu també ho vas observant, que cada vegada hi ha més gent que aquesta part la cuida. Més, no? Perquè abans potser era una part que certs artistes, bueno, no consideraven que fos tan important, no? En els teus concerts és evident això. Però no creus que ja s'està pujant molt al nivell, ja?
1: Sí, i espero que segueixi pujant, sí, i que segueixin fent coses com diverses. Crec que la part de coreografia és molt important, també depèn de cada projecte, però fins i tot amb... com amb bandes potser més, com diria, com més clàssiques de música, com, no sé com dir-ho ara mateix en català,
0: sí.
1: Però que també és molt interessant fer una direcció de moviment, saps, com per propostes més de banda de música amb instruments i que no siguin com tan popstar, que ja sí que et porta més la coreografia, i si tens ballarines ja... Evidentment, la part de coreogràfica ja és molt més central, però crec que és molt xulo. Puc començar a pensar més com que els concerts també són uns shows i,
0: sí.
1: I és una posada en escena, i així com també penses en l'escenografia, amb la il·luminació, amb com sona...
0: Tot això és molt important. I sí. Això sí que ho veiem quan entrevistem amb molts músics, i abans era en plan, jo trec un disc, i clar, llavors pujo un escenari a tocar-lo, però jo ja he fet la feina, no?, que és el disc. No, ara els artistes en general tots són molt conscients que... hi ha una segona feina.
1: Clar.
0: I aquesta segona feina a vegades pot ser tan o més important que l'anterior, perquè al final la gent et ve a veure i si fas un bon concert aquesta és la millor promoció possible que pots tenir. Jo veig que, suposo que tu també ho fas, una cosa és el disc, les cançons, però llavors quan surts a gira o hi ha uns concerts, escolta, anem a treballar un espectacle de zero, perquè això és una cosa única.
1: Sí, i és bonic també com les cançons també poden canviar durant aquest procés, perquè tu has fet el disc a l'estudi i d'una manera més, bueno, més concreta, no? I de sobte has de pensar com posar-ho en escena i té una segona vida l'àlbum de música.
2: Tot i així, he llegit que deies que per aquesta gira no volies fer tu les coreografies, sinó tenir algú que te les faci per tu.
1: Sí. Per primera vegada, aquesta vegada m'ha ajudat la Cristi Cortés, que ja fa molt de temps que la conec, ens vam conèixer treballant juntes de ballarines, i jo admiro molt la seva feina, i el meu primer disc mescla molt, bueno, diferents gèneres musicals, però ha quedat bastant urbà, també hi ha com cançons més... tirant a hip-hop, i ella ve d'aquest món, i llavors necessitava com a performer i com a intèrpret prestar-me algú també, perquè si no, l'any passat, per exemple, que vam fer la gira, que sí que anava acompanyada de ballarines, jo m'encarregava de les coreografies i és la meva feina i m'encanta, però aquest any volia centrar-me en jo com a intèrpret.
2: L'has marcat molt per això o no?
1: No, però sí que em surt natural proposar alguna cosa. Saps? Estem juntes i em proposa les coreografies i de sobte li dic, ai, podem posar aquest pas? I em diu, vale.
0: Sí. Escolta, jo que no sóc capaç de ballar gairebé res, això és una feina... Això és dur, eh? O sigui, és molt exigent.
1: Sí.
0: Que jo us veig allà treballant, diríem, i penso, bé, la gent ve aquí a passar-s'ho bé, mira, ai, que ballen. No, sí, sí. Però hi ha una feina, no? Com deia la sèrie aquella de fama, aquí s'ha venit a sudar. Eh?
1: Sí, sí, sí. Ballar i cantar és tota una moguda.
0: Sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: I doncs sempre es diu, no?, que el que has de fer és fer que sembli fàcil, però no és fàcil.
0: No és fàcil.
2: Mira, ja que has citat una sèrie molt famosa, que és Fama, una altra sèrie la va obligar a anar a treballar, bé, obligar, entre cometes, a Madrid, i em sembla que aquest disc l'has fet al tren gairebé, no?
1: Una mica. Sí, vaig... a l'estiu em va sortir una feina per una sèrie de Netflix com a coreògrafa que sortirà, no sé ara mateix la data, però o a finals d'any o l'any que ve. I doncs em va agafar en aquest moment que jo començava el procés creatiu o l'espai que jo m'havia reservat per fer el disc. I sí que cada trajecte de tren jo aprofitava.
0: Bé, si els trajectes i sumes els retards, llavors ja et dona temps de fer dos o tres discos.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és increïble.
2: Escolta, sí, sí. Marta, podríem dir que el temps passa, que les generacions van canviant, però que hi ha temes que són com a temporals, no? El de l'amor i el desamor.
1: Sí.
2: Que d'això va molt també el teu disc.
1: Sí. Sí, crec que el disc ja mescla diferents temes, però, per exemple, la cançó de la Roda és molt justament aquest... L'amor i el desamor, sí. I sí, el disc també té moltes cançons sobre l'amor, sobre el desig, i són temes universals.
0: Sí, que no canvien les essències, però també canvien amb els temps, no? La gent s'estima de formes diferents ara, per sort, no? Que semblava que abans només hi havia una manera d'estimar-se només un tipus de parella, no? Ja sabem quina, no? Home, dona.
1: Clar.
0: I això, per sort, està canviant. No està canviant, no, ja ha canviat,
1: sí.
0: I per sort, i esperem que sigui així, no hi ha marxa enrere. És a dir, que la gent ja ho té claríssim, que tu t'estimes d'una manera, però és una manera d'estimar la teva, però que hi ha moltes possibilitats, eh?
1: Sí, i hi ha moltes maneres també, bueno, molts vincles i molts tipus de relacions.
0: També, i no només amb el tema del gènere, no? Sinó relacions a distància,
1: clar,
0: per exemple...
1: No, relacions no. Obertes, relacions tancades...
0: Sí, sí. Tot això, evidentment, que també és un tema, i tant, importantíssim. Avui, poca música més hi ha. No sé si et quedes a veure Wet Leg.
1: Sí, tinc moltes ganes de veure Wet Leg.
0: Tenen molta presència escènica,
1: sí,
0: aquestes.
1: Sí, ja ho he vist.
0: Sí, eh?
1: Mira, sí.
2: Per cert, ara estava pensant una cosa. Tu, quan vas a un concert d'un altre artista, vas dient, això podríem fer-ho així, d'aquella manera...
0: De formació manera. Professional,
1: sí, no? Sí, jo gravo moltíssim. Jo veig una cosa que m'agrada, trec el mòbil i després tinc una de vídeos, de referències, a tope. Tinc moltes ganes del festival perquè sempre és molt guai descobrir artistes nous i també tinc les meves preferides que tinc moltes ganes de veure. I avui estic esperant per Guitarrica de la Fuente i Wet Leg.
0: Sí, sí, i tant. El de Guitarrica el transmetrem en directe a ICAT. Quin home, eh? Escolta.
1: I quin disc. M'encanta.
0: I després ara quina pel·lícula, no?
1: Ui, quines ganes de veure.
0: És que
1: ho fa tot.
0: Aquest home està en un moment brutal, eh? Ell, però tu també, Guineta, estàs en un bon moment, no?
1: Jo estic molt contenta i és un honor haver inaugurat el Primavera Sound.
0: Sí. Doncs a partir d'ara, gaudir, és el que deia. És l'avantatge de tocar la primera, d'aquests noms que tens apuntats que vols veure, no sé si ens en vols dir algun.
1: Mira, tinc moltes ganes de veure l'Edison Rae.
0: Bé.
1: A més, toca just després que acabi jo el meu concert, el divendres, llavors acabaré i ja he dit a tot l'equip que marxaré. Igual vaig vestida amb el vestuari del show, perquè jo no me la vull perdre. I aquell dia també toca la Pink Panthers. Elles dues són les que tinc més ganes, però també vull veure la OK Lou. Batllal, demà...
0: Molt bé. Sí. Hi ha molta música aquí per veure. Doja Cat,
1: tinc moltes ganes, també.
2: Home, és el primer concert que fa a Espanya. Vull dir, el fa aquí, el primer.
0: I des d'aquest punt de vista professional, no? També anar a veure què fan aquesta gent, no? Com
1: jo
0: presenten...
1: Jo m'he de fer la meva llisteta.
0: Sí, jo també hi fixo molt en aquestes coses i està ple de detalls aquests concerts, també val la pena.
1: The Cure també tinc ganes.
0: I tant.
1: i m'he d'estudiar més el cartell, però també però... crec que em perdré Six Sex.
0: Ah, Six Sex.
1: Perquè és a les... No, Six Sex.
0: Ah, Six Sex.
1: Que toca a les 4 del matí.
0: Sí, correcte, correcte.
1: Jo tinc bolo el dia següent.
0: Uau. Sí, aquestes hores ja...
1: Crec que hauré d'anar a dormir. Pel bé del concert d'avui neta, de divendres.
0: Nosaltres intentarem veure el que puguem també i explicar-ho als oients, i avui ens feia molta il·lusió que la primera artista que obria el festival, que fos una catalana, que passés per aquí, Cat, a explicar-nos-ho.
1: Gràcies, Avuineta. Moltes gràcies.
0: I molta sort a partir d'ara, i que gaudi del festival, aquest concert del divendres i el que vingui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per venir.
3: Com droga, quan les amigues... Si la volen certify, puta estic cert, puta estic verd, puta estic.

0: Doncs deia que 24 edicions del Primavera Sound, però hi ha gent que també celebra aniversaris, i aquest és el cas, per exemple, de MIM, aquesta associació de dones de la indústria de la música, celebren 10è aniversari, i l'associació ha presentat dins del Primavera Pro, del Primavera Sound, un estudi anomenat Cartografia, i el presenten, de fet, aquest divendres, 5 de juny, a partir de 11:45, a l'aula 1 del CCCB, i hem volgut, per tant, doncs, que ens parlin una mica d'aquest projecte i també de l'associació del MIM. Ho hem fet amb l'Adriana Alcobé, que és vocal del MIM i codirectora de la SAC, i també doncs, amb la Fàtima Mellado, tresorera de MIM i codirectora d'ASAC. La primera pregunta, doncs, és qui en forma part, des de quan funciona, i que faci doncs, aquesta presentació una mica breu per a aquella gent, que jo crec que n'hi ha pocs, però que encara hi ha algun.
1: MIM és l'Associació de Mujeres de la Indústria de la Música, una associació feminista de representació i defensa de la dona, a una indústria molt masculinitzada i masclista, com és la indústria de la música. Actualment està formada per més de 400 sòcies i socis arreu de tot l'estat, és una associació estatal, i va néixer en el marc del Mercat de Música Viva de Vic el 2016. Això vol dir que aquest any és un any molt especial per nosaltres, perquè estem celebrant el nostre 10è aniversari. En termes generals, podríem definir que som una xarxa de connexió i relació entre les dones que treballem o formem part de la indústria musical del país, i des d'on també impulsem diferents projectes, sempre des de la vessant i la visió feminista, per a construir una indústria més justa i amb igualtat d'oportunitats per a les dones i les diferents dissidències.

0: Doncs ja hem dit que el MIM, aquesta associació, presenta divendres 5 de juny a partir de 11:45 del migdia al CCCB, doncs, aquest projecte. I el que volem ja és aprofitar que tenim l'Adriana Alcover, que també ens explica una mica què fan durant aquests dies, que hi presenten o com participen en aquest festival.
1: En el marc del Primavera Pro, sempre des de MIM hem tingut una participació molt activa, gràcies a que sempre des de la direcció de la Fira se'ns ha donat i ofert diferents espais per a poder mostrar els nostres projectes, les nostres novetats com a associació i ser un punt de trobada amb totes les nostres sòcies. I aquest any seguim una mica amb la mateixa línia. Estarem presents aquest divendres 5 de juny amb tres activitats principalment. A les 11:30 a l'Aula 1 presentarem un dels projectes claus d'aquest any, que és Cartografia de dones i dissidències en la indústria musical, un director d'estudis territorials de MIM, que té com a objectiu investigar i visibilitzar el paper de les dones professionals en l'àmbit musical a les diferents comunitats autònomes, amb una recopilació de dades dels diferents territoris i amb les necessitats detectades. Serà una presentació de la mà de la nostra presidenta Almudena Heredero i la membre de la Junta, Paula Raez. Seguidament a la 1 tenim una reunió de sòcies per totes les persones, les sòcies MIM que tinguem al PRO, ens facilitant aquest espai de trobada amb un entorn més distint, però que podem fer un balanç d'aquesta meitat de l'any que portem i presentar també el que hem fet, el que està per venir, i alhora volem ser també un espai d'escolta per poder rebre totes les peticions, consultes, inquietuds de les nostres sòcies que es trobin en el PRO, i que estarem encantades de trobar-nos el divendres a la 1. I per acabar ja, de 3 a 4 tenim un còctel a la zona del pati de les dones del CCCB, que aquí sí que és un espai ja obert a tothom per lo mateix, per una mica doncs poder trobar-nos, connectar-nos, conèixer-nos i compartir una miqueta més aquest espai meravellós que tenim al centre de Barcelona. Us esperem!

0: El Festival Primavera Sound pot presumir de moltes coses, de cartell, per exemple, però també pot presumir de ser paritari en qüestió de gènere. I, per tant, li volem preguntar a la Fàtima Mellado si certifiquen des del MIM aquesta sensibilitat, tot i que sabem que encara hi deu haver molts festivals que no són paritaris.
1: El Primavera Sound va ser un dels festivals pioners en apostar per la paritat als cartells, me'n recordo, no?, amb el lema The New Normal, que va marcar com un abans i un després al sector. I no només pel que fa als artistes, sinó també fomentant la igualtat en els equips de producció i tècnics. També destaquem, no?, el paper del Primavera Pro, no?, amb una presència molt significativa de dones participant i liderant panels i espais de debat. Dit això, actualment estem veient un cert retrocés en molts festivals pel que fa a la paritat. Encara hi ha molts cartells desequilibrats i des de MIM posem el focus en aquells que són especialment preocupants, sobretot quan hi ha inversió pública. En aquest sentit, un avenç important ha estat la incorporació d'un requisit mínim del 30% de dones artistes dins les ajudes a la música i la lírica de la Direcció General d'Artes Escèniques i Música, que, bueno, suposa un primer pas cap a canvis reals i efectius.

Les dones al poder, la gent del MIM ho tenen claríssim, i la gent del Primavera Sound també, perquè aquest és un festival, com bé dèiem, paritari. Hi ha dones poderoses en aquesta edició del Primavera Sound, i una que, abans parlant de Guitarrica de la Fuente, que és un músic que ara ha entrat en el món de la interpretació, doncs hi ha una dona que serà protagonista també del Primavera Sound i que fins ara ens pensàvem que només era actriu. Però no, també canta Cara Delevingne.

Doncs sí, com dèiem, el Primavera Sound sempre reserva sorpreses i una d'aquestes és aquesta actuació de Cara Delevingne. Fins ara la coneixíem en la seva faceta com a model, també com a actriu, però ara també hi haurem d'afegir la de cantant. Aviam, de fet, ja havia gravat alguna cosa, com per exemple aquella cançó per la banda sonora de la pel·lícula Valerian i la ciutat dels mil planetes del director Luc Besson, que ella mateixa protagonitzava, però el seu debut discogràfic, des d'aquí podem dir que no tardarà en arribar. Sabem que l'ha fitxat un gran segell, una multinacional, Warner Records, i que l'àlbum arribarà després de l'estiu. I de moment doncs, ha avançat un parell de cançons, Out of My Head i I Forgot, tot i que n'estrenarà, estem convençuts, moltes més, aquests dos concerts que té a Barcelona. Mira, el primer avui mateix, a partir de les 9 del vespre, Sala La Nau i dins del Primavera a la ciutat, i el segon divendres al Parc del Fòrum a partir de 2:15 de la matinada. Nosaltres ja hem arribat a les 8 del vespre, estem esperant doncs, aquest concert que començarà a partir d'un 8:15 de Guitarrica de la Fuente, i ara anem pel menú que us ha preparat i cat d'aquesta nova edició del Primavera Sound.

Doncs comencem per avui mateix, avui dimecres. El gran protagonista, no cal dir que és Guita Rica de la Fuente, amb aquest concert en directe que podreu seguir en directe per ICAT d'aquí a pocs minuts, concretament a un quart de nou del vespre, amb locució del nostre company Josep Martín, que hi ha anat cap allà. Un Guita Rica de la Fuente que ja ens va sorprendre amb el seu disc de debut, aquell La Cantera, del 2022, i que l'any passat també es va reafirmar amb aquesta segona entrega, Spanish Leather. Des de llavors no ha parat de guanyar premis, ha protagonitzat també un Tiny Desk i ha dut la seva gira per escenaris dels Estats Units, de Sud-amèrica i també de diverses ciutats europees. Una gira que s'acabarà oficialment el dia 20... No, el dia 2 d'octubre a Madrid, que, per cert, serà el mateix dia que s'estrena La Bola Negra, que és aquesta pel·lícula que ha protagonitzat al costat de Carlos González i de Miguel Bernadeu, Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres. Una cinta dirigida per Los Javis, que es va poder veure al Festival de Canes amb una gran ovació i que es va endur també el premi a millor direcció. Això pel que fa, doncs, a concerts per avui, Guita Rica de la Fuente, a partir d'un quart de nou, però ara anem per demà dijous.

A partir de les 11 de la nit, amb Father John Misty, que és el nom artístic de George Tillman, quan va decidir adoptar-lo a partir del 2012. El seu últim disc es diu Mas Massana, data del 2024, però recentment ha publicat un parell de temes nous, entre els quals aquest que està sonant de fons i que es diu The Payoff. Això pel que fa dijous, i ara saltem a divendres.

Doncs hem arribat ja a la jornada de divendres i, pericat, doncs, allà hi tindreu la gent del Love, que, de fet, ens agafa el relleu a partir de les 9 del vespre. I aquell dia, ja us avancem, aquell dia no feu plans a partir de les 10 del vespre, o millor dit, teniu només un únic pla, que és escoltar ICAT. I és que l'heu d'escoltar sempre, però especialment divendres a partir de les 10 del vespre. I és que per segona vegada transmetrem el concert de The Cure. L'altre cop va ser el 2012, han passat uns quants anys, eh? I encara a dia d'avui ve a ser el concert més llarg que han fet el Primavera Sound. Durant totes les edicions van ser 3 hores, on la banda britànica va fer un repàs superextens a la seva discografia, incloent-hi també cares B. Des d'aquell any, doncs Robert Smith i companyia només han tret un disc nou, que és aquest magnífic Songs of a Lost World, que habitualment interpreten de cap a peus, en un espectacle que s'allarga durant 2 hores i mitja i on també recuperen les seves cançons més emblemàtiques, que podríem dir que ja en són moltes, eh? Així que no oblideu, The Cure, pericat, divendres des d'1:15 de la nit i fins a 3:15 de la matinada.

Doncs vinga, així com qui no vol la cosa, ja arribem a dissabte, aquell dia i que dona el tret de sortida amb el concert del madrileny Rusoski. Això serà a partir d'un quart de 10 del vespre. I una hora més tard, a un quart d'11 de la nit, podreu seguir l'actuació de la valenciana Jimena Amarillo. I quan faltin 5 minuts per les 11 de la nit sonarà la música dels britànics Yard Tack, que els hem pogut entrevistar. Doncs ja he pogut sentir l'entrevista que els hi hem fet i que hi han tocat en aquesta jornada inaugural de dimecres. Recordar que aquesta banda de Leeds no té nou disc des del 2024, que va ser quan van publicar What is my Utopia, tot i que hi ha doncs, aquest nou treball, tercer treball, You are gonna need a little music, que sabem que estarà disponible el 17 de juliol i que avui ja han avançat alguna de les cançons. I com a final de festa, sí, com a final de gran festa, DXX en concert pericat a 3:45 de 12 de la nit. El trio britànic, doncs, no cal dir que forma part de la història del Primavera Sound, on hi han actuat el 2010, el 2012 i el 2017. I a més, i per separat, també hem pogut doncs, disfrutar de Romy, de Jenny XX. La incògnita està en saber si al concert de dissabte tocaran material nou. En tot cas, fa gairebé una dècada del seu últim disc, tot i que hi ha, això sí, la promesa d'un quart àlbum que, de moment, es fa esperar massa.

0: recordeu que aquest és el gran menú que té ICAT per aquest Primavera Sound. Demà dijous, a part de l'Independents, Guinet en concert, Wet Leg, ja, Father John Misty, divendres, aquest especial Lofi, també de Cure, i després dissabte Rusoski, Jimena Amarillo i Artac, i aquests que estan sonant de fons, també molt esperada aquesta visita de DXX. Però, doncs, hem de començar pel començament, i començar pel començament és començar per avui, perquè amb aquest especial Independents que us hem ofert fins ara, ara hem de connectar amb Guitarrica de la Fuente, Josep Martín, que em sembla que ja deu estar a punt de començar, no?
1: No, no, ja ha començat. Mentre estaves parlant ja començava el concert, així que anem cap a l'escenari, escoltem-lo en directe, Guitarrica de la Fuente, el Primavera Sound, a ICAT.

Full Time Papi, així ha començat el concert de Guitarrica de la Fuente. Avui només un escenari al Primavera Sound amb actuacions gratuïtes i algunes esperades, eh? Com la de Guitarrica de la Fuente, que és un dels homes del moment, ja ho sabeu. Álvaro La Fuente Calvo, Guitarrica de la Fuente en directe a ICAT, al Primavera Sound.

0: Quina música diríeu que fa Guitarrica de la Fuente? La veritat és que és difícil de definir en poques paraules. Hi ha ingredients de rumba, hi ha ingredients de folk, hi ha ingredients de flamenc molt llunyans. Hi ha cançó d'autor, hi ha folk, però sobretot hi ha un autor amb una música molt pròpia. Saludem al públic en català, com no?
1: Jo sóc un noi de Benicàssim. I vaig arribar fa 5 anys a aquesta ciutat. I m'ha acollit com si fos la meva casa. I estar aquí aquesta nit és tot un somni. Gràcies per venir aquesta nit. I vull cantar-vos la primera cançó que va sortir i que vaig escriure, i es diu Conticini. Per tota la gent que ha estat des del principi, per als que habéis llegat ara, per a tots vostès, moltíssimes gràcies.

Doncs tots els artistes tenen una primera cançó. Aquella la conserven sempre al seu cor i, si poden, la toquen en directe. És el que ha fet ara Guitarrica amb aquest Contisinio, després d'aquesta presentació, recordant que és de Benicàssim i que viu a Barcelona. Vaja, jo tinc constància de que és resident a Barcelona. Així que avui també, en certa manera, Guitarrica de la Fuente actua a casa, directament des de Cannes, on va aixecar tants aplaudiments i tan bona acollida aquesta pel·lícula de Los Javis, La Bola Negra, on ell s'ha estrenat com a actor, amb èxit. We'll be right back.

Així sona el concert de Guitarrica de la Fuente en directe des del Primavera Sound en aquesta primera jornada inaugural d'accés gratuït. I la veritat és que presenten un cartell bastant atractiu per ser una jornada d'escalfament, podríem dir, eh? Perquè Guitarrica de la Fuente és un dels artistes del moment i ho està demostrant en aquest concert que us ofereix ICAT en directe des del Primavera Sound, des del Parc del Fòrum.

Moltíssimes gràcies. Barcelona, aquesta cançó va ser la primera cançó que vaig escriure a aquest disc, Los Palis Leder. I... tot aquell que se la sepa és bienvenido a cantarla i a recorrer esta noche de canciones en vuestras botas doradas de Palis Leder. Muchísimas gracias.

És increïble com aquesta música tan mínima, tan íntima a vegades de Guitarrica de la Fuente també es pot adaptar a aquests grans espais com el d'avui. Aquest escenari únic que hi ha avui en funcionament al Parc del Fòrum dins del Primavera Sound 2026 que us estem oferint, com no, ICAT, i això només ha fet que començar perquè tenim molts concerts i especials en els pròxims dies. Avui, de moment, i encara una estona sobre l'escenari, Guitarrica de la Fuente sonant així de bé.

Dèiem que la música de Guitarra Rica de la Fuente és íntima, i és veritat, en moltes ocasions, però després també hi afegeix aquests ritmes més contundents, més electrònics. És Guitarra Rica de la Fuente en directe des del Primavera Sound, primera jornada d'actuacions gratuïtes, i som ICAT, la ràdio dels festivals. Ens trobareu a pràcticament tots els importants a Catalunya avui, aquí, al Primavera Sound, vivint aquesta jornada, podríem dir gairebé zero del festival, perquè serà demà passat i dissabte, quan arribaran els grans concerts, els grans escenaris, i ja estarà en funcionament tot el recinte. Avui només un escenari, i pel que es veu, ple de fans de Guitarra Rica de la Fuente, que continua encara el seu concert durant una estoneta més. Una estoneta que podreu seguir aquí a ICAT en directe.

Doncs pensàvem per un moment que apareixien els Amics de les Arts a fer una col·laboració amb Guitarrica de la Fuente, però no. El que feia era presentar la seva banda, que l'acompanya en aquest concert al Primavera Sound, en aquesta jornada gratuïta, un concert que us ofereix ICAT íntegre, eh? Per tant, encara queden algunes cançons

0: El concert de Guitarrica de la Fuente en directe des del Primavera Sound sonant a ICAT, i aquest concert té previst que s'acabi d'aquí 5 minuts aproximadament, així que estarem atents. A veure si el pot allargar una mica més.
1: Però no em puc anar sense cantar aquesta cançó. I tothom que se la sepa, quiero que me la cante, por favor.

0: va estimar tant.
1: Doncs així, amb una cita a Joan Manuel Serrat, acaba el concert de Guitarrica de la Fuente. Bé, i amb les cançons, o dues de les cançons més populars al seu repertori, Guantanamera i Babieca, aquesta cançó que pren el nom del cavall del Cid Campeador i que s'ha convertit en una cançó ja clàssica al repertori de Guitarrica de la Fuente, per alguna cosa és la primera cançó del seu primer disc. Recordem que aquest és un artista que és molt jove i que té una carrera relativament curta, encara fins ara només ha publicat dos discos. El 2022 va debutar amb La Cantera i ara fa un any, el 16 de maig del 2025, va publicar el segon disc, Spanish Leather. Ara segurament el veureu a portades a revistes, de cinema també, i es parlarà molt de la seva feina, aquesta pel·lícula de Los Javis al voltant de Lorca, que podrem veure aviat a les pantalles i que té a Guitarrica de la Fuente com a protagonista, com un dels protagonistes, Álvaro La Fuente Calvo, des de Benicàssim, amb una banda molt catalana també, amb alguns músics d'aquí, i bé, doncs ja heu escoltat la seva música, segurament molts de vosaltres ja la coneixíeu. Avui acabarem aquí aquests especials i aquestes transmissions dedicat des de la Primavera Sound, i us volem recordar abans d'acabar que podreu seguir aquesta antena des del Primavera Sound els pròxims dies. Demà ens hi posem a partir de les 8 amb un programa especial de l'Independents amb entrevistes. Esperem poder parlar, per exemple, per dir-vos només un nom, amb Renaldo i Clara. I després us oferirem dos concerts d'aquests que s'han fet o es faran avui aquí en aquesta jornada gratuïta. Recuperarem les actuacions de Wineta i de Wet Leg, que són les pròximes protagonistes aquí en directe, però nosaltres avui ens dedicarem a enregistrar aquest concert per oferir-lo demà, a partir de les 10. I a partir de les 11, en directe, Father John Misty, això sí, rigorós directe, i aquesta és la planificació que tenim de feina per demà des del Primavera Sound. Divendres, això continua, esclar, hi ha un especial del Loft a partir de les 9, i a partir de les 10 farem la prèvia ja de la transmissió íntegra del concert de The Cure. Ens fa moltíssima il·lusió que The Cure ens hagi donat permís per portar-vos el concert sencer a casa vostra. Això pel que fa a divendres. I dissabte, en total, 4 concerts, 2 del mateix dia i 2 que anirem recuperant: Rusowski, Jimena Amarillo, Yartak i DXX. Per tant, home, tenim concerts molt interessants a l'antena dedicat en els pròxims dies. Esperem que els pugueu seguir. Home, si podeu aquí en directe al Parc del Fòrum, però si no, ICAT us portarà aquestes actuacions amb noms destacats com els de The Cure o DXX. En tot cas, ens retrobem demà a partir de les 8 en aquest especial Independents, donant les gràcies a tota la gent que ha fet possible no només aquesta transmissió d'aquest concert, sinó la feina que portem fent ja des de fa bones hores. Ricard Luque, Raúl Orgales, Martí Cuní, Conxi Vecino, la gent del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, la Mercè Rigual i la Rosa Massaguer a la producció, i us ha parlat Josep Martín, abans també David Talleda. Un plaer. Demà hi tornem, perquè això només ha fet que començar. Això és només el dia 0, demà dia 1 del Primavera, en directe a ICAT. A reveure.
2: Escoltes ICAT.

0: Bàsicat. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: Benvinguts una setmana més a l'Spin-off, una setmana espectacular, plena d'estrenes motivadores, de notícies importants i, lamentablement, també d'algunes morts rellevants. I compartirem aquí aquesta magnífica vesprada o matinada, el que sigui, amb l'Héctor García. Héctor, què tal?
2: Què tal, com estàs?
1: I la Sílvia Andrés, què tal, Sílvia?
3: Hola, bona nit.
1: L'Héctor està com un puto flam d'ul, perquè a partir d'aquesta matinada els seus Knicks es juguen l'anell de l'NBA i, vaja, estàs tremolant.
2: Estic molt nerviós. Estic cagat, però a la vegada estic molt emocionat perquè jo no ho havia vist, això, encara. Des que segueixo NBA, joc dels Knicks. Jo el 99 encara era, bueno, ja era adolescent, però no estava tan endinsat al món NBA. I ara per mi és com...
1: Això, si esteu escoltant en rigorós directe el programa anicat el dimecres a les 10 de la nit, si esteu en podcast ja sabeu si l'Héctor ha gaudit d'una victòria o ha patit una derrota. Però vaja, això va per llarg, Héctor, no pateixis. Doncs, escolteu, aquesta setmana una miqueta més de Primavera Sound, que el tenim aquí, el 5 de juny, toquen uns mites al Parc del Fòrum de Barcelona, però a més, increïble, avui mateix l'Héctor i jo hem escoltat la cançó del grup que havíem triat.

0: Sílvia, de Cure, t'agraden o què?
1: M'encanten, a favor.
0: Doncs escolta, estaran el 5 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona en aquest Primavera Sound, però és que avui aquest tema ha sonat a He-Man, a Masters de l'Universo, sí, sí, una de les estrenes de la setmana, i a més, és com el primer gran tema, no?, que sona, o un dels primers, i
2: el primer,
0: perquè en té molts,
2: però... I després ja sona Queen, però... Jo em pensava que anaves a dir Guitarrica de la Fuente, que és qui toca avui al Primavera.
0: Ostres, no, perquè, vaja, em sap greu, avui no ho he posat.
2: Protagonista de la Bola Negra, també.
0: La setmana passada vam escoltar Massive Attack, aquesta setmana The Cure. Doncs és el que escoltarem durant el programa d'avui. Normalment no m'agrada començar amb morts, perquè, home, doncs és una mica trist, no? Però quan són especialment rellevants, quan és gent que ha fet grans contribucions al cinema, crec que és just recordar-los, i aquesta setmana ens ha deixat un referent aquí a Catalunya, cinema català, cultura catalana. Jo crec que no li faria prou honor a la Josefina Molina, que ha mort als 89 anys, i crec que hi ha algú que pot parlar molt millor, més en profunditat i de forma més reflexionada, diguéssim, sobre aquesta gran figura del cinema i la cultura catalana. Per tant, el senyor Becari, sisplau, un recordatori per la Josefina Molina.
3: El primer de tot és donar-li les gràcies a Josefina Molina, en companyia, evidentment, de Cecília Bartolomé i de Pilar Miró, perquè van ser les tres dones que en la transició van tirar endavant des de l'Escola de Cinematografia de Madrid una nova generació de dones que impulsaven la seva presència a les pantalles, no? El seu cinema era classicista. No m'interessava massa alguns dels seus títols, ni tanmateix Esquilache, que és el més famós, però s'ha de reconèixer que Función de Noche, a partir de l'obra de teatre que havia fet amb Lola Herrera de 5 hores con Mario, en aquella època del desencanto, on hi havia confessions públiques sobre els errors comesos a la seva vida privada i a la vida sostinguda dins del franquisme, a vegades massa pròxima al règim, de ser un acte de valentia i realment un trencament en l'estil cinematogràfic de fer documental en el país. Jo, sobretot, adoro pensar que va descobrir el cinema amb el Rio de Jean Renoir, el que em sembla admirable, i també se li ha d'agrair, sobretot i moltíssim, la seva participació en la creació d'organitzacions de les dones del món del cinema que continuen en actiu i de les que va ser presidenta durant molt de temps. I també que va fer un llibre reivindicant la figura d'una actriu de l'època franquista que va dirigir cinema en una època que cap dona més ho va fer, Anna Mariscal. Per tot plegat, Josefina Molina, sincerament, el teu pas per la vida va ser necessari i s'ha de reconèixer.
0: Doncs moltes gràcies, s'ha de reconèixer que Àlex Gurina fa molt bé aquests recordatoris.
1: Sí, trobo que el Becari t'ha sortit molt bé, no?
0: Sí, sí, he tingut molta sort.
2: S'ha dit que Función de Noche, la vaig veure l'any passat, que van fer un passi a la Filmoteca Especial, i s'ha aplicat molt interessant, i sobretot que era una directora que era una pionera, de les primeres directores espanyoles catalanes en fer dirigir cinema, que en aquella època, que estàvem en una dictadura impossible, pràcticament.
0: Sí, no, així que... totalment. Ha mort també als 69 anys Kelly Curtis, la germana de Jamie Lee Curtis, i per tant també filla de Janet Leigh i Tony Curtis, no sé, quasi res, no, diguéssim.
2: Reals, la veritat, de Hollywood.
0: Sí, no la tinc, la veritat, molt situada com a actriu, a diferència de la seva germana, però també un recordatori per ella, evidentment. I ha mort Marcia Lucas, als 80 anys, la exdona de George Lucas, i la seva muntadora, no?, la seva Thelma Schoonmaker, sí, per entendre'ns. Ha mort als 80 anys, guanyadora de l'Oscar pel primer Star Wars, va fer la trilogia original, va fer Alicia ja no vive aquí, amb Scorsese, no?, abans de que trobés a la Thelma Schoonmaker, precisament, i també muntadora d'American Graffiti. Doncs ens han deixat tres dones importants en el món del cinema, un recordatori per elles. Anem amb les estrenes i, com he dit, aquesta setmana arriba ni més ni menys que això.
4: And the masters of the universe. I am Adam. Prince of Eternia, defender of the...
0: Recordeu això, aquest tall, aquesta música? Sí, sí, sí. Tu miraves, Sílvia, de petita, o què?
1: Jo mirava, és a dir, abans estava mirant i regirant i dic, ostres, a mi em sonava molt, i és que ho mirava petita. Ho vaig mirar, a veure, comptades ocasions, però ho vaig veure.
0: Sí, i teniu bon record o què?
2: Jo era fan, jo recordo que tenia el Nino i tot.
0: Sí, jo també, tenia aquest i l'Skeletor.
2: Sí, sí. que jo mirant la pel·li avui pensava molt en Musculator, sèrie que van fent aquesta casa molts anys,
0: sí.
2: Pensava en moltes coses iguals, el príncep, però sí que tenia un bon record de petit i no m'esperava que 40 anys després algú ressuscités aquesta marca. De fet, és el que m'ha sobtat, i per fer una cosa molt millor de la, que, de la prèvia.
0: Ara en parlem, però també hi va haver-hi un pas intermig, una pel·lícula l'any 87, sí, que va fer la Canon amb Dolph Lundgren de protagonista, i jo he de dir que Sílvia, fas cara de...
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: va recuperar.
1: Ho vaig veure la pel·lícula en el seu moment i no he pogut veure aquesta que heu vist vosaltres, però recordo d'aquella pel·lícula que no em va agradar.
0: No et va agradar. Jo, és una pel·li que em cau molt simpàtica, més potser pel record infantil, però vaja, no em sembla infumable, tampoc.
2: Jo de petit la mirava cada dia, no és conya. O sigui, em van regalar l'UVHS i quan tornava del col·le la mirava quasi cada dia. Aquesta i la pel·lícula aquella que van fer japonesa, La bola de drac. Sí, increïble. Sí, així ha sortit. Però vull dir, sí que és veritat que les mirava molt. I tenia molt record, però és com una pel·li que feia com a 30 anys que no mirava. Això vol dir que soc molt gran ja. Però feia molt que no la mirava, llavors tenia un record... una mica bonic, i la vaig tornar a mirar l'altre dia i és abjecte, òbviament.

0: Now you're ready.
1: Doncs arriba He-Man Masters de l'Universo. Va, ara sí, parlem de la pel·lícula, Héctor. Ens hem divertit, en molt, realitat.
2: Molt, molt, i no m'ho esperava. Jo ja et vaig dir, uf, quina mandra, veure aquesta pel·lícula. Banda dura 140 minuts, és molt llarga. Però, sobretot, la primera hora la trobo molt divertida. Han fet una mica agafar l'esquema Barbie, però amb uns altres, amb un altre tipus de ninos que van dirigits a un home... a un home blanc, en aquest cas molt amb la fragilitat, amb la masculinitat fràgil, que no sortia, anava a dir la fragilitat masculina. I llavors se n'enfoten molt d'això, a la vegada com ho feia Barbie amb el Ken, però aquí també trobo que és molt més divertit i a la vegada no té discurs aquesta pel·lícula, és simplement un divertimento. I la primera hora m'ha semblat divertidíssima. Després, doncs, òbviament, has d'anar a Grayskull, hi ha batalles, aquí potser li pot retallar 30 minuts perfectament, però la veritat és que m'ho he passat molt bé i no m'ho esperava, i trobo que l'elecció de l'actor no està malament del tot. És un tio que té, home, òbviament, tenim més matisos que el Dolph Lundgren, ho té aquesta ampolla d'aigua que tens aquí, però vull dir que realment m'ho he passat bé, m'ho he passat bé, molt, molt.
1: Sí, el director és el Travis Knight, el director va fer Bumblebee, per exemple, que no estava malament.
2: La que més m'agrada, de Transformers.
1: De Transformers, sí. No? Aquest actor que menciones és el Nicholas Galitzin, que està molt de moda per aquestes pel·lícules Prime,
2: sí,
1: sobretot,
2: no? Sí, un príncep
1: no?
2: que s'enamora d'un altre noi i tal.
1: Sí, sí, sí, sí, i de fet és com molt el mateix personatge, sí. Hi ha com una homosexualitat soterrada, diguéssim, en la pel·lícula,
2: és
1: no?
2: És una mica, aquest noi és la Millie Bobby Brown d'Amazon, que el té una mica sota contracte, i totes les pel·lícules que fa són per Amazon, perquè va fer aquella de La idea de ti, aquella amb l'Anne Hathaway, que s'enamorava d'una noia de 40 i sí. Tal, que està bé, aquella pel·li,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí, però és que, de fet, aquesta pel·lícula és d'Amazon.
2: Sí, per això, per això, que és un noi que està contactat per Amazon, bàsicament.
1: Però he pensat, ara que per fi Amazon estrena pel·lícules, o sigui, perdran amb aquesta pel·lícula tots els diners que van guanyar amb Project sí. Hail Mary, bàsicament, no?
2: Però, com una camioneta de repartiment d'Amazon té una escena bastant divertida, s'ha de dir.
1: També, és veritat. És que hi ha molta autoparòdia. T'he de dir que fins a cert punt, clar, entenc que amb aquesta pel·lícula ells són conscients que havia de ser autoparòdica, perquè avui dia fer una pel·lícula de He-Man, si no... Però que arriba un punt que a mi hi ha hagut algun moment que m'ha superat una mica, ja tanta meta-referència, diguéssim, no?
2: A mi però... això no. A mi
1: però vaja.
2: S'ha fet pesada la part ja quan hi ha més batalla. O sigui, vull dir, a vegades hi ha un moment que és... Acabo ja. Si no, que tornis un altre cop al passat, ja està. I a banda, el bo que té aquesta pel·lícula és que com a mínim li dones una personalitat a He-Man, és a dir, tu el converteixes en un nerd, quan l'envies a la Terra, no és spoiler això, el converteixes en un nerd. Hi ha escenes dignes de la botiga de còmics de Big Bang Theory, o sigui, és una cosa, o de sí, una sí. Pel·lícula de Kevin Smith. Doncs m'ha fet molta gràcia això, perquè m'esperava la típica pel·lícula d'hòstia, sense més, efectes especials guarros, com a Mortal Kombat,
1: sí.
2: Però no, és molt diferent.
1: No, hi ha molt més pressupost que Mortal Kombat,
2: clar,
1: eh?
2: Clar,
1: està
2: bueno,
1: molt
2: clar,
1: més
2: clar,
1: ben feta, sí, sí.
2: Però per això, que és una pel·lícula molt colorista, trobo que com a carta de presentació de He-Man per a les noves generacions està bé, però com diu l'Alfons, és a costat 175 milions de dòlars i s'espera que en recapti 25-30. Jo crec que aquí menys, que, bueno, aquí òbviament menys, però que no crec que hi hagi un soroll com perquè la gent vulgui anar a veure-la.
1: Però nosaltres ho intentem, Sílvia, sí. Perquè la pel·lícula...
3: No, a mi m'heu convençut, jo la aniré a veure.
1: Si algú ens escolta que, per exemple, va quedar sorprès de com de bé estava l'última Dragones i Mazmorres, doncs que es faci una idea que és exacte, més o menys sí. D'aquest estil, no?
2: Idris Elba, ojo, que però un cop ha escollit bé una pel·li.
1: Sí, però sí. Idris Elba, que fa el mateix paper que feia Thor, que és quasi un remake de Thor, la pel·lícula. M'ha sorprès molt veure Alison Brie en aquesta pel·lícula.
2: Sempre a favor d'Alison Brie.
1: Sí, o fa coses estranyes. De
2: bueno, però aquella és molt bona com a còmica. Llavors, té un paper molt histriònic, que és el que és ella, amb aquella veu tan aguda que té,
1: sí.
2: Té sentit, sí, sí.
1: Jared Leto fent d'Skeletor, però vaja.
2: Sí, posant la veu...
1: Podria ser qualsevol, perquè la veu està distorsionada sí. I no li veiem la cara.
2: Trobo que està millor que quan actua en persona, Jared Leto. Així que, sí, no, tal qual.
1: I ho he de dir, la genialitat de que, clar, aquests dibuixos, Sílvia, i tot el que representava He-Man, aquesta massa musculosa, masclista, diguem, conceptualment i tal, clar, convertir-lo en director de recursos humans en una empresa té bastanta gràcia, no? És a dir, lluitant per la igualtat dels companys.
3: M'encanta aquesta idea.
1: No, és que té coses que estan molt bé, realment. Per
2: totes
1: això,
2: les cunyetes de l'espasa, està molt bé.
1: No, sens dubte. Per això li hem dedicat una estoneta, perquè encara que sembli mentida, sí, val la pena veure He-Man Masters de l'Universo. Vinga, seguim endavant amb el programa.
4: Spin-off amb Alfons Gorina.

L'Héctor parlava de les previsions d'aquesta He-Man, que són una mica pessimistes, sobretot per al que ha costat. Però és veritat que la taquilla està vivint uns fenòmens gairebé inexplicables, és un moment de revolució absoluta, i jo diria que més exemplificat que mai amb el que ha passat a l'últim cap de setmana als Estats Units. Intentem explicar-ho, Héctor, de manera entenedora. No tenim un, sinó dos fenòmens que no s'havien vist mai abans, gairebé,

0: podem dir. El primer es diu Obsession, és una pel·lícula que ja n'hem parlat alguna vegada i que s'estrena a finals de juny. Perquè us feu una idea, el tercer cap de setmana als Estats Units ha fet més diners del que va fer el primer. Això no passava des d'ET, el 1982. Per tant, parlem d'una cosa absolutament insòlita. Costa menys d'un milió de dòlars, va camí de fer-ne més de 200. En fi, una cosa increïble. Què més ha passat? Backrooms, la pel·lícula de la que parlarem ara. Un director de 20 anys ha fet que la seva pel·lícula recapti 80 milions de dòlars, costant-ne 10, al primer cap de setmana. D'aquest públic que us estic parlant dels Estats Units, el 80% és menor als 35 anys, que jo crec que aquesta és la millor notícia. Per què? Perquè aquests dos directors, que tenen 20-26 anys, venien del món del podcast, del YouTube, dels curtmetratges, ja tenien un públic molt fidel a ells, i jo crec que, vaja, alguna gent no els agradarà això de que vinguin de no sé on i tal, i jo crec que és una gran notícia, com a mínim, pels cinemes.
1: Sí, sobretot, bueno, venen del món YouTube. De fet, això és l'expansió d'un curt que té YouTube de 9 minuts, que el podeu trobar, que té 4 o 5 anys, del 22 crec que és, i que jo no l'havia vist fins aquesta setmana, i la veritat és que, bueno, aquí el que fa és expandir una mica aquesta idea. A mi em sorprèn molt, perquè són pel·lícules que crec que el que han fet bé és jugar amb la promoció. Sobretot el tema de Backrooms, perquè Backrooms sí que és veritat que és de 24, que jo crec que això se li ha de dir un programa algun dia, on sigui, perquè és qui millor juga amb la promoció de les pel·lícules ara mateix. Són els únics que estan fent pel·lícules de classe mitjana, és a dir, que a la vegada et poden portar molta gent al cine, amb pressupostos mitjanament ajustats, i a la vegada aconsegueixen crear esdeveniments. I aquesta, amb aquesta pel·lícula ho han fet. Amb aquesta més o menys t'ho podies esperar, però és que amb Obsession, que és de Focus, que és una mica la filial independent d'Universal, ha sigut de cop, perquè és una pel·lícula que va passar per l'últim Sitges sense pena ni glòria, que ningú en parlava, i la veritat és que de sobte l'estrenen bastant tard i és un fenomen del que ningú s'esperava. Mira, parlaves tu això de que cada setmana ha fet més diners que l'anterior. Jo recordo que això va passar aquí amb 8 apellidos bascos, la primera.
2: Sí.
1: Crec que va ser l'única que ha passat que durant 5 setmanes seguides va fer més diners que l'anterior. No és una comparació una mica tal, però...
0: Sí, no.
1: Així, i és curiós, i ara, clar, això què fa? Que et crea FOMO. Però mireu quins èxits porta 24 últimament. Martí Suprem va fer més de 100 milions als Estats Units. Sí que aquesta era més cara. A banda de que ha estat a la temporada de premis i tal. De drama ha fet més de 100 milions als Estats Units. Sí que és veritat que aquí té estrelles, però ja amb lo de Backrooms és com ja et passes una lliga major. I a mi em sembla directament un cas molt per estudiar. Els dos, però el de Backrooms també és com... I sobretot el que dieu, potser el públic està en aquestes generacions que ara, en comptes de fer He-Man i buscar el senyor de 40-50, potser el que has de fer són pel·lícules per nois que... o sigui, nois de 20-30 que han viscut això quan eren petits. Per què va tenir tant d'èxit Lilo i Stitch? Perquè quan els nens que tenien 5 anys en aquella època i la van flipar, en tenen 25, ja tenen diners i poden anar al cine. Llavors, i aquest és un públic que consumeix. Jo crec que hauries de tirar per aquest tipus de pel·lícules i no per les... El revival vuitantero ja ha passat.
0: Sí, no, totalment.
3: Totalment d'acord.
0: Estem en el revival del segle XXI, ara ja.
1: Sí, tal qual. I ja quasi et diria que els 90 fins i tot quasi ha passat, també.
0: No, ha passat. I, de fet, jo ho he de dir. A mi em va passar molt això a l'últim Festival de Sitges, quan va venir Joe Dante. Mm-hmm. Clar, la gent que perseguia Joe Dante pel hall del Melià, clar, era gent molt gran. Ja, molt gran. I pensava, és que això és com... T'ha passat no ja de moda això, sinó ha passat de moda aquesta nostàlgia, totalment.
1: Ja no podien ni caminar per perseguir-lo.
0: Era una cosa una mica trista ja,
1: sí,
0: saps
1: què
0: vull dir? O sigui, en fi, seguim amb més notícies. La veritat és que hi ha hagut moltes notícies.
1: No parles de la caiguda de Mandalorian en Grogu?
0: Sí.
3: Ai, pobre.
1: Vale.
3: Pobre Grogu.
0: Tens raó, però de fet és una cosa bastant curiosa, perquè així com Estats Units està en un moment increïble a la taquilla aquí, ha sigut un cap de setmana desastrós, on Mandalorian encara és primera, però amb una recaptació baixíssima i proporcionalment, en realitat, inferior a la d'Estats Units. Saps què et vull dir?
1: Sí, sí.
0: Estats Units, mira, encara et diré que és una cosa semidigna, però aquí porta 3 milions i mig i, vaja, s'espera ja molt poc més.
1: És que jo tinc la teoria, i jo porto temps dient-ho, ja sé que sóc una mica hater amb aquesta pel·lícula, però és com, jo crec que la gent s'ha cansat que li prenguin el pèl, i al final això és una sèrie. Això és una sèrie que ara han fet una adaptació a banda. Jo no he vist la pel·lícula perquè, mira, no he volgut veure-la, però... Al final tothom ho diu, que al final són 4 capítols tallats i remuntats per una pel·lícula. Llavors, si tu fas una pel·lícula, com l'any que ve faran aquesta amb el Sean Levy i el Ryan Gosling, que és una pel·lícula com a mínim original, encara que sigui del mateix món, doncs mira, ho pots acceptar i vas. Però ja quan t'estan fent una sèrie, jo considero que, i ho parlava amb amics que són fan de Star Wars, i conec gent que és molt fan de Star Wars, i des d'un principi això deia que això era una estafa, que no entenien que això, que és una sèrie realment menor, per molt que la primera temporada tingués èxit, de sobte ara ho fessin. I jo ho parlava amb gent que és públic més o menys estàndard, i no tenien aquestes ganes d'anar a veure aquesta pel·lícula com si tenien de l'episodi 8, 9, el que sigui. Ja sé que és una altra lliga, però per ser una marca coneguda, la de Grogu, pel Nino, ja sé que tu t'encanta, Sílvia.
2: Sí, a mi m'encanta, però estic bastant d'acord. Vull dir, és veritat que un cop vista, sí que tens la sensació que anava dirigida a un públic molt determinat que coincidia amb mi. Primera persona que era una mica fan, bueno, bastant fan de Star Wars, i una persona que també havia vist la sèrie. Per mi s'ajuntaven dos mons i era perfecte, però que entenc que té moltes mancances.
0: Doncs més notícies, per exemple, has mencionat Idris Elba, ara ja li has de dir Sir
1: Idris Elba.
2: És cert, ja.
1: Sí, sí.
2: Ens agrada molt.
1: Gran escena allà amb el...
0: I després, una notícia especialment rellevant i que tinc sentiments molt trobats. Doncs Scorsese s'ha signat amb una companyia d'intel·ligència artificial per accelerar el seu procés, sobretot del tema dels storyboards. Teòricament, és per estalviar temps de preproducció, sobretot. Però clar, ostres, és
2: no,
0: allò,
2: no
0: clar,
2: ens agrada.
0: Jo vull que ell faci més pel·lícules més ràpid, si pot ser, perquè li queda poc.
1: No, clar, clar.
0: Però, per altra banda, ostres, és que quan vegi la següent pensaré...
2: Estaràs condicionat.
0: Clar, sí, estaré pensant, això és exactament un Scorsese 100%, saps què et vull dir?
1: Jo que estic bastant en contra de l'IA en general. Crec que és un sistema que sí, que t'ajuda a fer coses, però a la llarga ens substituirà. Llavors, no et parlo de Skynet i aquestes coses, òbviament, però sí que és veritat que a la llarga crec que ens substituirà i portarà més progrés al món. Però això és una altra història. Però bueno, mira, si ho fa Scorsese, que li queda poc, doncs és perquè faci més pel·lis. També aquella amb el de Rock que no la faci, però que és que això no...
0: Sí, no, que a més, ho han dit aquesta setmana, tindran pressupost $200 milions. Jo pensava que després de Los Asesinos de la Luna aquest tema s'havia acabat ja, però veig que no.
1: One Happens at Night també són 200 milions?
0: No, que està molt menys. És una pel·li molt petita, molt petita. Sí, sí, han trigat un mes a rodar-la o així.
1: Ja.
0: Va, passem de... Anem a parlar, això sí, de l'altra gran estrena. Gairebé l'hem comentat més ara que això, però es titula Backrooms i és El nou fenomen. I found something. In the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Doncs es titula Backrooms, ja fa unes setmanes que ens sentim a parlar, és del Kane Parsons, aquest director de 20 anys que gairebé era una estrella ja abans de rodar, i el tema... era, val realment la pena que s'amaga darrere d'aquests backrooms?
2: És que jo és el que us volia preguntar, després de que he sentit, he vist tuits, Instagram ple de backrooms, clar, jo vull que m'expliqueu, val tant la pena?
0: Héctor, comença tu, sisplau. Sí.
1: A veure, a mi no és una pel·lícula que m'entusiasmi del tot, però quan la vaig mirar, vaig estar l'hora i 45 que dura enganxat perquè no sabia on em portaria. Llavors, el com m'agrada molt, el què... una mica menys. Però m'és igual, perquè al final hem vingut a jugar i aquesta pel·lícula et fa jugar i et fa que tu siguis el que comanda la partida. I és el que m'ha agradat més d'aquesta pel·lícula, perquè generalment estem cansats de veure sempre el mateix i una pel·lícula que et porta per camins que no t'esperes m'agrada. I a vegades li pots mirar les referències i per mi hi ha molt Severance, hi ha molt Inception, hi ha molt David Lynch... Vull dir,
0: hi ha una resplendor, una
1: resplendor,
0: mica...
1: Evidentment, i això m'agrada. I és una pel·lícula que crec que agafa referents, però a la vegada és original. Llavors, hòstia, i és això, i ho penses, ho ha fet un tio de 20 anys, és que em sembla al·lucinant, jo en 20 anys no sabia, vamos, és que res, és un inútil, completament. I veus aquest tio que ha fet aquesta pel·lícula, dius, hòstia, quina carrera li espera aquest noi. I m'ha semblat una pel·lícula molt interessant i sobretot vull que la gent la vagi a veure perquè és una cosa molt original i per això me n'alegro tant de l'èxit.
0: Jo estic molt d'acord amb tot el que has dit, també la part de, en realitat, no em sembla una gran pel·lícula encara, em sembla que té més coses positives que no un gran total. Gaudeixo molt més del viatge, diguéssim, que de les conclusions, al final. Et matisaria que no sé si realment li espera una gran carrera o no, aquest noi, és allò, potser ha tingut aquesta idea, no sé per on anirà, però sí que dirigint em sembla molt interessant, perquè és una pel·lícula que no té ritme de noi de 20 anys, ni del cinema que es fa ara, com està planificada, com està muntada. És una pel·lícula que té molta personalitat, molta. Començar. Per tant, aquesta Backrooms la recomanem, sens dubte. No us la perdeu, no deixeu que us expliquin què és Backrooms, no?
1: Tinc curiositat els diners que fa aquí. perquè sí. Elàstica està fent una bona campanya, ha fet preestrenes també.
0: Jo crec que ha arribat aquí això i que ho petarà.
1: Sí. Ho petarà. Espero.
0: Sí, sí. La Sílvia no l'ha volgut veure perquè li fa por. No és una pel·li d'ensurs, realment, però hi ha una tensió, sens dubte, mentre la mires, no? Està la Renate Reinsfeld, que està...
2: Oh, que m'agrada molt.
1: Que porta una ratxa, Palma d'Or ara a Cannes en Fjord, vull dir, tot el que toca és or.
0: Està molt bé. Però com s'estrena aquesta pel·lícula, com s'estrena la nova The Scary Movie, que arriba just a temps per poder-la parodiar, per entendre'ns, en parlarem la setmana que ve perquè no ens l'han volgut ensenyar aquí encara, però també s'estrena un documental que es diu Una pel·lícula de miedo, literalment. La Sílvia volia reflexionar una miqueta a partir d'aquesta pel·lícula barra documental. Jo crec que és més pel·lícula que documental, Sílvia? Això de que la venguin com a documental em sembla una mica...
2: Crec que és més pel·lícula documental. És, expliquem una mica, situem, és un pare i un fill que durant l'estiu s'instal·len a un hotel deshabitat de Lisboa.
0: Una altra vegada El Resplendor.
2: Exacte, que és a dir, juga amb molts referents del Resplendor, no? I aleshores, clar, és una pel·lícula que parla de por i de fantasmes, però no ni la por ni els fantasmes que nosaltres ens esperem. He pogut parlar amb el seu director, amb el Sergio Oxman, i li vaig preguntar que m'expliqués com va néixer la idea de fer aquest projecte.
3: En 2010 jo traté de rodar una película sobre un asesino en serie portugués del siglo XIX que tiraba a la gente del acueducto de Lisboa. Y abandoné esa película justo cuando nació mi hijo, en el 2011. Yo dije, oye, ¿por qué no intentar retomar aquel proyecto, pero transformarlo en otra cosa, hacerlo a medias con mi hijo? No, yo notaba que era una época, él tenía 12 años, empezaba a tener miedo a las películas, hablaba de películas de miedo, y dije que al final conseguí, a través de un amigo, un hotel abandonado en Lisboa, y dije a mi hijo, vamos a pasar el verano en un espacio igual al del Resplandor.
0: Un altre gran hotel del cinema de terror, el Bates Motel. Perquè et facis una idea, Héctor, aquesta pel·lícula, que no està malament, és My Mexican Pretzel més El Resplendor, saps?
2: I
0: sona curiós.
2: Bona mescla. I t'he de dir que hi ha una cosa, que és que l'hotel està totalment buit, i jo pensava, jo sóc un nen d'11 anys, una nena de 12 anys, amb un hotel totalment buit, però amb totes les coses d'un hotel, i jugar... No sé, a mi em va treure aquesta idea de la criatura jugant en hotel, segurament perquè jo hauria fet el mateix.
1: Sola a casa en un hotel, no?
2: Sí, sí, sol en casa, estirar per les escales amb un matalàs, vull dir que hi ha coses que estan, que estan molt ben pensades. El Sergio va muntar la pel·lícula 2 anys després d'haver-la rodat, i llavors és quan troba els veritables fantasmes o el fantasma de la pel·lícula, i ara entendreu per què dic això.
3: Me di cuenta, de una manera que me asustó, que el niño que aparecía en pantalla ya no existía, ya no era mi hijo. Y dije, ese es el verdadero fantasma, esa es la verdadera historia de miedo, ¿no? Que tiene que ver con el propio proceso del cine. De repente veía en estas imágenes que había rodado el último verano de la infancia de mi hijo, que ya no era este niño, se había convertido en un adolescente.
2: I amb aquesta revelació i mantenint la por com a eix transversal del relat, la pel·lícula es va transformar.
3: Decidí hacer otra película con el mismo material. Dije, no, el que tiene miedo aquí es el padre y el cineasta, y la película se convirtió en otra cosa.
2: El Sergio també explica com el seu fill es va prendre a ser el protagonista de la película i afegeix una curiositat.
3: Lo tomo como un juego, de la misma manera que lo tomé yo. Dije, vamos a jugar a hacer una película. Nosotros cuando viajamos tenemos nuestros juegos, en fin, como todo el mundo, todas las familias y todos, bueno, tenemos nuestros juegos privados. Nosotros normalmente con el móvil grabamos escondido a gente por los metros, por las ciudades a las que vamos, y luego él y yo empezamos a inventar historias a partir de esos rostros que hemos capturado, ¿no? Y él me dice, este es un asesino, este es tal... Y en el fondo yo planteé la película casi como una extensión de este juego. Y vamos a jugar.
2: A mi em fa molta gràcia això. No sé si de vosaltres, quan éreu petits, jo recordo que quan jo anava per l'autopista hi havia un joc familiar, que era comptar els cotxes de color blanc o de color vermell. I deies, mira, aquí hi ha 3 blancs, aquí hi ha 3 vermells, i ens passàvem els viatges i es feien, suposo que com eren petits, es feien molt més fàcils perquè comptaves els cotxes. No sé tu, els Corina, quin joc devíeu fer de petits per aixins familiars?
0: Jo amb ma germana el que jugàvem era aguantar la respiració en els túnels, i quan arribaves al túnel castell de Vallvidrera la cagaves, saps?
1: Però, comptaves els Mississippis, però...
0: Però vaja, feies la trampa aquella de respirar sense que et veies l'altra, bueno, en fi...
1: I anava comptant la línia discontínua, la que els... Mare digueu meva. Les ratlles que hi havia, és absurd, ja ho sé, però...
0: Sí, això és Jack Nicholson, mejor imposible.
1: És que sí, jo soc així.
0: Val.
2: Si parlem d'una pel·lícula de miedo, no podia faltar un tall del Resplendor, ja que la pel·lícula fa referència constant.
4: ¡Sani! ¡No puedo salir! ¡Corre! ¡Corre y escóndete! ¡Corre! ¡Deprisa!
5: ¡Cabritillos! ¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar! No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita.
0: El doblatge d'aquesta pel·lícula és històric.
2: És històric, eh? A mi em va fer molta gràcia. I és que resulta que el Resplendor està molt present en aquest documental i, clar, hi ha un moment que tampoc fem cap mena d'espoiler al fons, que és que el Sergio grava el seu fill veient la pel·lícula i fa un primer pla de la cara del nen, no? I explica què va passar i escolteu, escolteu.
3: Este plano, yo lo llamo el plano Terminal Soldier, que es un cortometraje antiguo que me encanta, que es un rostro de un niño viendo un teatro de títeres durante 10 minutos. Y en este rostro tú vas viendo cambios, ¿no? Como el niño se asusta y poco a poco se va tranquilizando, y la película se llama 10 minutos mayor, porque tú notas un proceso en ese rostro. Y dije, bueno, pues quiero un plano igual rodado con mi hijo. Lo que pasa es que a mí no me funcionó nada porque él veía el Resplandor por primera vez y no le dio ningún miedo. Y él era mío detrás de las cámaras viendo que, uy, ¿qué hago ahora? Tengo un montón de material, pero nada de lo que me esperaba.
2: Ah, clar, jo tinc una curiositat. A mi, el Resplendor, no la vaig poder acabar de veure i crec que ja en tenia 15 o 16 anys perquè a mi el terror m'espanta realment.
0: No l'has acabat de veure?
2: La vaig tornar a veure, però la vaig tornar a veure enganxada al sofà. Jo soc una mica una agonia, veient pel·lícules de terror.
0: Però, però l'has pogut acabar alguna
2: cosa? L'he pogut acabar,
0: dir que al final marxaven feliços, la família.
2: No. Vosaltres recordeu quan la veu veure?
0: Sí, a la Filmoteca. Cop que
2: I vas tenir por?
0: Home, sí, però clar, estava a la Filmoteca amb molta gent, diguéssim, no la vaig veure sola a casa.
1: Jo el primer cop amb 18 anys o 19 a casa. Molts pares l'odiaven perquè l'havien vist al cine, no els havia agradat gens, i sempre em deien que era molt dolenta. Hi ha molta gent que li passa amb el Resplendor, jo l'havia mirat amb 18 o 19 anys, i recordo que l'últim cop que l'havia vist va ser en una versió en 4K Sitges, fa un parell d'anys que la van tornar a estrenar, i és una meravella veure al cine, la versió aquesta de 150 minuts.
0: Sí, és veritat.
2: Per acabar, el Sergio ens fa una reflexió, malgrat que ell mateix diu que no és un gran fan del gènere de terror.
3: Tampoco te tengo que decir que no he visto muchas películas de terror en mi vida, pero las que más me gustan, que son esta y La Semilla del Diablo, yo creo que parte de algo muy creíble. En el caso del Resplandor, un escritor frustrado que poco a poco se le empiezan a cruzar los cables. Eso es lo que me impacta bastante y es un poco lo que emulé haciendo mi película, ¿no? De repente yo empiezo a darme cuenta de que a mi padre hay un momento en que se le cruzan los cables y abandona a los hijos, a mi abuelo, tal. Entonces empecé a jugar con esta idea del cruce de cables de uno. Y más que esto, si se puede predecir que uno está condenado a que se le crucen los cables.
2: Doncs, reflexió feta, només em queda afegir que una pel·lícula de miedo es podrà veure el 14 de juny al Sumseig a 6:15 i després hi haurà un col·loqui amb el director.
0: Doncs ja ho sabeu, que l'hem estat sentint, el Sergio Oxman, si voleu conèixer-lo, doncs cap al Sumseig.
6: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.
0: Està bé que soni aquesta cançó que parla dels divendres, no? Friday I'm in Love. Avui és dimecres, però com el cinema és dia de divendres, diguéssim, doncs és el nostre divendres particular, no? Va, algunes notícies més. Per exemple, aquesta Backrooms que hem estat parlant ja ha anunciat una segona part. Han trigat gairebé 3 dies en anunciar-la.
2: Aquí hi ha negoci.
0: No, home, i tant. No està malament. La veritat és que és un univers que es pot explorar més, realment.
1: Sí, això em fa por també, però bé, ja és el que hi ha. És que no...
0: És el que hi ha. Què més? Va, notícia terrorífica en dos sentits diferents. Zack Snyder serà el director del remake de 1997, Rescate en Nueva York. Dius, ostres, em sembla pèssima idea fer un remake d'aquesta pel·li, però és que han triat el pitjor director possible.
1: Sí, és que si hi ha un director que detesto profundament és Zack Snyder.
2: Està indignat, estàs indignat.
1: No, és que em sembla un director directament, si ho veus, són les últimes pel·lícules. I mira que jo sóc dels que s'ha reconciliat amb Man of Steel en els últims temps, però, hòstia, és que Zack Snyder, de veritat, prou. prou. És que és un director molt aparatós, es creu Kubrick, o sigui, prou, tio. Sí, no, no em toquis Snake Pilsen, per favor. Sí, això per començar.
0: I porta no sé quants anys a Netflix, i ara Godard aquí farà pantalla gran i se li veuran tots els defectes.
1: Va voler, no? Va voler fer el seu Star Wars amb aquella, no recordo ni com es deia, aquella cosa que va fer
0: Rebel
1: amb dos
0: Moon, pas. Rebel Moon, sí. Bueno, sí, no, terrible. Sí, sí. Feia temps que no es parlava d'aquest biòpic del Fred Astaire que està preparant el Tom Holland i comença a rodar-se al gener, en principi, del 2027. Jo tinc curiositat.
2: Jo moltíssima.
1: Ara la seva prova de foc amb l'Odissea, del Tom Holland, potser. Més que, també. Més que
0: sí, una Odissea...
1: Quin juliol tindrà, eh?
2: Sí, no, quin juliol,
0: Que ho ha explicat, que va haver de demanar que s'endarrerís expressament el rodatge de Spider-Man, que no és qualsevol cosa, no. Una pel·lícula així per poder rodar la pel·lícula amb Christopher Nolan, no? Sidney Sweeney, un altre que està a totes les salses, ara farà una mena de spin-off, que això ja m'agrada, no? Un spin-off, de Sleepy Hollow. Farà el personatge aquest de la Caterina Mantassel, o no sé com es diu...
1: Fot random tot, però... Millor això que fer més coses d'Eufòria, que prou ja.
0: Ara parlem d'Eufòria. I, però també farà, també té a punt per rodar aquesta, el remake de Barbarella, que fa mil anys que es parla, però que la dirigirà Edgar Wright, el qual sempre em genera una curiositat, no?
1: Això sempre et demostra, al fons, que les noves estrelles no poden permetre's encara el luxe de fer una pel·lícula l'any, com feien abans, als 90, perquè, mira, l'any passat va tenir Christie Americana, va tenir mil pel·lis, que moltes ni han passat per aquí, pràcticament, però ella va fer, no? Jorge Pelordi té mil pel·lis l'any, també.
0: Sí. I perquè li va funcionar l'assistenta, perquè sí, si no, era així. Sí, sí. Què més? Hi haurà adaptació de Streets of Rage, que és un videojoc tipus Street Fighter, per entendre'ns, jo ho dic aquí perquè era un joc que vaig jugar moltíssim i em fa com il·lusió, tot i que no sé quina traslació al cinema pot tenir realment, perquè era un videojoc d'hòsties i ja està, però vaja, els guionistes són els de Sonic, és a dir, que ja agafen els que adapten videojocs i...
1: Agafen Jim Carrey, també.
0: Mira, un altre biòpic s'ha anunciat, el de Gene Wilder. Clar, no sé si és una figura que té prou en si mateixa com per fer un biòpic o,
1: sí,
0: o no,
1: sí, perquè
0: però...
1: era un tio particular.
0: Sí, això
1: és
0: segur.
1: Que el rodatge d'un món de fantasia, o sigui, el primer Willy Wonka, va ser particular, i ell era un tio també amb molts dimonis interiors, depressions, històries. Bueno, va morir jove, de fet, Jim Wilder.
0: Sí, relativament.
1: Segurament una història guai.
0: Parlant de cinema de terror, això sí que no puc entendre. S'ha dit que Sarah Snook, la prota de Succession, serà la prota del remake de Los Pájaros, de Hitchcock, sí. Ara que parlàvem Hitchcock, dius, home... Ja venim del remake de Psicosis, del de Rebecca, vull dir...
2: Deixem-ho estar.
0: Sí, hauríem de saber que hi ha coses que no es toquen realment.
1: És una sèrie.
0: Però a més a més m'ha sorprès molt que s'anunciï ella, no? O sigui, com... No és més important en aquest cas qui serà el director, sí, qui serà... Sí. Tal. Vaja, no tinc res en contra d'ella, però és que em sobta, no? Que sigui com el ganxo de Los Pájaros, en fi, no sé. En fi, són algunes de les grans notícies que tenim aquesta setmana, és a dir, que hi havia bastanta actualitat, i a les plataformes també tenim bastanta actualitat.
7: Let me ask you a question. What is your worst fear?
8: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
9: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
10: You were his lawyer, right?
0: Doncs seguim parlant de terror, perquè aquesta setmana arriba a Apple TV per fi l'adaptació novament de El Cabo del Miedo, aquest cop en sèrie, que si heu sentit el tràiler, jo no l'he vist, l'Héctor ara ens comenta que ha vist dos capítols, però pel que entenc, aquest cop s'intercanvien els papers, l'acusada és la dona, no? És ella en aquest cas, que és la Amy Adams. Per Javier Bardem, que vindria a fer de Robert De Niro, per entendre'ns, i segons el que diu el tall, ell és innocent, lo qual no sé si està demostrat o no.
1: De moment no, però jo el que trobo que és que Bardem està bé, perquè Bardem és un monstre i el tio és boníssim, clar, i mira que té, ha de, diguem, superar, o com a mínim, estar a l'altura de Mitchum i de Niro, que dius, són paraules molt grans. Sí. Però és que el problema és que, a banda de que és una sèrie que ja està ja vista, o sigui, vull dir, és un thriller bastant random, tampoc és una sèrie que estigui molt ben dirigida, i és com m'has d'allargar això 10 capítols, perquè en són 10. És que em sembla, no m'aporta res, i em fa molta ràbia perquè jo sóc molt d'Amy Adams.
2: Jo també, jo estava pensat, jo sóc fan d'Amy Adams.
1: I necessito que la seva carrera revifi en algun moment, ja amb Canina, amb Night Beach, no ho vam aconseguir, i ara sembla que tampoc. És que és una sèrie que és com, a banda és molt estrany, que és una sèrie de un perfil molt alt, s'estenia en ple estiu, quan és un thriller que potser pega més per la tardor i tal, i no sé, els dos primers capítols no m'ha agradat gens. També m'estic plantejant si seguir, perquè és que ja et dic, és que 10 capítols d'això és que no sé on vas, i a banda hem vist dos pel·lícules que són molt bones, I és com...
0: I molt això... icònica, sobretot la de Scorsese. És com una referent cultural total, no?
1: L'Abogados...
0: Clar, o sigui, és que només amb les imitacions de Martes sí. i Trece ja, sí, imagina't, sí. no? La teniu a Apple TV i allà també està, ho vam comentar la setmana passada, però no vam comentar la pel·lícula, aquest mig metratge del John Travolta, el vaig veure. Ostres, quina cosa, eh? O sigui...
1: Dura 60 minuts i sembla que duri 4 hores. Sí. Sí, és com ell posant una veu superdolça, aquí vaig viatjar amb ma mare, és el seu amor pels avions, és com...
0: Vale, sí, el seu amor pels avions, però és que coneixent a John Travolta i la seva ideologia, jo el que, la conclusió que trec d'aquesta pel·li és que el nen està mort i està en una mena de cel, saps què et vull dir? O sigui...
1: No ho sé, bueno, sabeu que el seu fill va morir també d'una manera molt rara, que es culpava de la cienciologia, això, la seva dona va morir molt jove també de càncer...
0: La veig una pel·li com ultracatòlica, en realitat.
1: Sí, bueno, és que Travolta... No sé si encara segueix sent cienciòleg o ja...
2: Crec que sí, eh?
1: Sí, no?
2: No ho sé.
1: Ell i Tom Cruise deuen seguir, deuen ser una mica... Però que és un migmetratge que realment va estar a Cannes perquè li havien de donar la palma honorífica i li van dir, vale, et deixo projectar això que realment... Si no s'hagués estrenat a Apple, no pots estrenar-ho en sales, perquè durarà 61 minuts. Però ja et dic, se'm va fer eterna.
0: Sí, sí, no. També ha estat, ens endinsem una mica en el món de les sèries, però molt ràpidament, la setmana això del final d'Eufòria, una sèrie que la quantitat de cast que comencem a estudiar, de Jacob Elordi, de Zendaya, de Sidney Sweeney, que ha generat és espectacular. L'última temporada t'he de dir, Héctor, que jo no era molt fan tampoc de les dues primeres, em semblava molt pedants com el seu creador, no?
1: Sí,
0: el
1: Sam Levinson.
0: Per tant, em feia com gràcia que es descobrís que en realitat aquest tio és un pervertit que volia ficar sí, ties sí. joves despullades i ja està. Però l'últim capítol em va semblar, però tan dolent, o sigui,
1: no, és increïble.
0: L'últim capítol és tan rematat. Però a més, qui són aquests dos protes que de cop el Colman Domingo i l'altre que es volen matar i deixen totalment davant dels personatges que han creat la sèrie, en realitat.
1: El Mister Echo de Lost, si no el recordes, era l'altre. És que de sobte vols fer, si em perdon, allà en una espècie de saloon d'estriptease, és una cosa lamentable. A més, que els últims dos capítols d'una hora i mitja és com... És que no té cap sentit. A mi la segona temporada sí que m'agrada, la primera em va semblar, com diu l'Alfons, molt pedant, però la segona tenia un sentit. Abans li donaves espai als personatges. Aquí has decidit passar del personatge de la Jules o de la Madi, que de la Madi, perdó, de la Maud Apatow, que no recordo com es diu a la sèrie, que són l'Alexi, que eren els dos personatges més interessants, a la... Comences a prostituir a totes les dones i tal qual us ho dic, és així, i et sentes en el personatge de Zendaya, que és el més avorrit, el de la Rue, en 8 capítols que no van enlloc al personatge del Jacob Elordi, que ha hagut de rodar la seva escena sol, perquè per tema d'agenda, perquè està tot arreu, no podia rodar amb els seus companys, i t'hi fixes, té dues escenes amb la Sidney Sweeney en tota la temporada.
0: Tu
1: sol amb els armenis.
0: I s'ha rodat Buriet, ell sol.
1: Sí, tal qual, exacte, Buriet amb serps.
0: Amb l'escena de la serp.
1: Però l'últim capítol és això, el que diu l'Alfons, de sobte el protagonista és Colman Domingo, que era un tio que sortia un cop per temporada, perquè era el padrí de la
0: Zendaya,
1: el padrí de la Zendaya, i és com, és que és infumable. És que Sam Levinson ja ve de fer la pitjor sèrie de la història d'HBO, que és The Idol, que hi ha una antesèrie feta per un incel, com aquesta última temporada, i és directament desaprofitar talent, perquè torno a dir que la Sidney Sweeney a les dues primeres temporades feia un màster d'interpretació, i no és conya, eh?
0: Sí, sí, no. La Sidney Sweeney aquí fa malament el que ha fet també la Elle Fanning a...
1: Margot tiene problemas de dinero, que és sí, molt sí. bonic, és una sèrie preciosa.
0: Sí, sí.
1: I no és conya, eh?
0: A Netflix, què més podeu trobar? La Desconocida, una pel·lícula amb Candela Peña, Manolo Solo, Kira Miró, un thriller, he al·lucinat de lo dolenta que és, de
1: sí.
0: veritat.
1: Però això es va estar als cines, no sé per què, i no sé on,
0: sí,
1: però
0: no,
1: hi havia
0: però una estrenada de Netflix d'aquestes d'alguna sessió, no sé on, però vaja, la Desconocida. Sí, sí, totalment. Arriba el Mundial i ens bombardegen amb temes de Mundial. Una sèrie sobre el Brasil dels 70 i una pel·lícula sobre Mèxic 86. Una molt més futbolera, l'altra molt més del negoci sí, darrere del sí, sí. futbol. Bé, bé.
1: Correcte.
0: Sí,
2: pels fans del Mundial, perfecte.
0: Turbulències sí. en l'oficina, Sílvia. Un romanç en l'oficina amb Jennifer López i Brett Goldstein.
2: No cal.
1: Quines ganes de veure-la, no, no és conya. Jo tot el que faci Jennifer López com a romàntic ho miraré com a gran fan i sé,
2: sí?
1: que, serà una porqueria, sí. però aquí estaré jo com a gran devot.
0: No, no, t'entenc, però jo et dic una cosa incendiària. Vaig veure imatges de la catifa vermella, m'indigna que facin catifes vermelles de coses de plataforma, bueno, tio. O sigui, no, la passes al cine perquè després la gent la vegi a casa.
1: Aquesta pell l'ha fet el Brett Goldstein, que crec que és guionista també perquè volia lligar-se a Jennifer López ni que sigui al cine. No, no, no, és conya. O sigui, perquè no té cap sentit aquesta pel·lícula, aquesta parella. A veure, és com... No, no, va ser horrible, però jo estaré aquí divendres per veure-la com un...
0: Com un campió, no?
1: Sí, sí.
0: Va, vinga, més estrenes d'aquesta setmana.
11: I know about the ranch.
12: The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house and no house here to borrow against for a farm.
13: I'm gonna be staying somewhere else just for the time being.
14: Thank you.
0: Es diu Rebuilding, és un western petit, intimista, curtet, amb Josh O'Connor de protagonista. Ostres, a mi m'ha entrat molt bé. M'ha recordat a la Chloe Zhao de The Rider.
1: Ja li agradaria, però vale, sí, t'ho puc comprar.
0: O sigui, és a dir, no tant com The Rider, però més que Nomadland, que és una altra pel·lícula a la que he pensat bastant veient-la, saps?
1: Sí, a veure, al final és una pel·lícula molt intimista, és un tio com ha de rebuilding i reconstruir la seva vida perquè se li crema la casa, la relació amb la seva filla, tal. Tens per allà també la Megan Fay, l'Amy Madigan, que té un paper petit. Sí. És una pel·lícula molt correcta, però l'has de mirar en una estona no estiguis molt cansat, perquè espera el seu tempo.
2: Jo crec que és una pel·lícula molt amable. Josh O'Connor, per mi, és una altra de les meves debilitats. Està bé, tot i que a vegades penso que sempre posa la mateixa cara, però és una pel·lícula amable i que és mona, perquè tots, en certa manera, la nena és adorable.
1: Sí, sí, jo la vaig veure a l'americana, no recordo la nena ara, però sí, sí.
2: La nena és adorable.
0: Doncs es diu Rebuilding, la teniu a cartellera. Una altra pel·lícula petita, però simpàtica. Té un títol horrible aquí, però no és aquest el títol real, es diu. Aquí li han posat La ironia de l'amor.
14: We were wondering... What are you writing? Oh, I'm a music critic.
15: Oh, cool.
16: I just don't understand why you have to move to Montreal. You're not even French.
17: Montreal, the most exciting place for indie rock. I'm feeling rough, I'm feeling wrong
18: in the time of my life. Hi.
19: Salut.
18: There's a party tonight. You should come.
0: Doncs el títol és real, és Mile End Kicks, però potser no sabien molt bé com traduir-ho, perquè és el nom d'un grup, bàsicament, que apareix a la pel·lícula, li han posat La ironia de l'amor, i és una mena de quasi famosos, no?, periodista musical que coneix un grup, s'enganxa, però bàsicament és sobre el gaudir de la música, i en un moment molt concret, no?, el Montreal del 2010, que es veu que hi havia moguda, no?, com a Seattle a principis dels 90 o això, a mi m'ha semblat simpàtic, m'ha semblat una pel·li molt, molt agradable de veure, vaja.
1: Sí, simpàtica és, el que dius tu, és ja vist quasi famosos, que per mi és una obra mestra, és la pel·lícula que més m'agrada, de la Cameron Crowe.
0: Hi ha un pòster a la pel·lícula, sí. De fet, vull dir que sí. No és que ho vii el tema, eh?
1: No, evidentment, però sí que és veritat que la trobo com... Potser l'he agafat gran, aquesta pel·lícula la miro amb 22-23 anys i m'agrada més, però m'ha semblat, bueno, molt light, i la Barbie Ferreira tampoc em sembla molt actriu, però no trobeu que la pel·lícula hi ha ratos que és només ella el volguent, entre cometes, perdó, follar amb qui sí, amb qualsevol del grup, és com, es senta massa en això més que en la crítica musical.
2: A mi el que m'ha passat és una mica el que tu deies, aquesta pel·lícula m'agafa a mi amb 25 anys i jo crec que retrata molt bé una generació, a més també una manera de vestir, perquè jo sóc molt pro de tots els cossos que no són normatius, i aquest cos no és normatiu, el de la Barbie Ferreira, i aleshores a mi m'ha agradat veure aquesta estètica, aquesta manera de fer, i vam pensar, ostres, jo tinc 22 anys i veig aquesta pel·lícula i jo crec que m'hauria flipat bastant.
1: Ara trencaré el cor, perquè sento dir-te que la Barbie Ferreira no és que sigui un cos normatiu ja, però l'Ozempic ha fet molta màgia i és...
0: S'ha premat molt, ja.
1: Bàsicament que l'has aparegut, directament.
2: Sí? Ah, sí?
0: Però en aquesta pel·lícula encara no.
1: En aquesta pel·lícula encara, i a Bob Trevino també, però si mireu fotos d'ara...
2: Ah, jo ho miraré.
1: Li ha passat a la Mindy Kaling igual. S'han quedat, però extraprimes, quan no eren noies, que cantaven molt bé.
0: En los huesos, eh? Vaja.
1: Jo crec que estava molt bé, però bueno.
6: Spin-off. Millor que l'original.
0: Doncs mira, ja que parleu de cossos no normatius, que sapigueu, en festivals, que ara comença demà, del 4 al 14 de juny, la mostra FIRE, Festival de Cinema LGTBIQ+, per tant, allà hi hem d'anar, i també el FICAT, el Festival Internacional de Cinema Català a Roda de Berà, actiu des del 2008, jo vaig ser professor en aquest festival,
2: una època
0: de la meva vida, efectivament.
1: Fan Forastera, Burundanga, algunes pel·lis que encara no s'han estrenat que poden estar bé. Forastera, ja l'hem vist.
0: Va, noticietes molt ràpides. Taylor Swift tindrà una cançó a Toy Story 5.
1: Com sempre a favor de Taylor Swift.
2: Sempre. En això coincidim. Però jo tinc moltes ganes de veure-la.
0: Com si li faltés alguna cosa a Toy Story 5 per ser més bombazo.
1: Tot i que el seu novio en contra. L'altre ja estava al partit de Cleveland contra els Knicks i és un garrulo.
2: Allà jo estic cervesa, amb tu. No ens agrada la parella.
0: Fora. Va, 96 anys ha fet Clint Eastwood i el seu fill ha confirmat, si és que no se sabia ja, que ja està retirat. I el fet que ho digui el fill potser és que el pare està una mica matxacat ja, però home, 96 anys.
1: I trobo que va tenir un bon final cinematogràfic amb Jurado número 2.
0: Jo t'anava a dir, la gent que està molt trista per aquesta no diria, escolta, ha acabat bé, després d'una carrera llarguíssima.
2: Deixeu-lo estar.
0: Perquè algunes de les últimes no eren bones.
1: Cry Macho, l'anterior era horrible.
0: Sí, i per tant, escolta, bé, que amb aquesta dels judicis, no?, que va estar bastant bé, i el Danny Boyle ha dit que, si tot va bé, rodarà l'any que ve, 28 anys després 3, que ja és com una broma, perquè en realitat en porten 4.
1: Sí, no, i que va ser un fracàs econòmic, no sé qui li donava diners per això, però bueno.
0: Però en teoria tornaria Cillian Murphy, no sé, jo crec que ja no està...
1: Bueno, surt de l'altre, al final, vull dir que...
0: Ja, però és que ja no li cal, no, fer això.
1: No, no sé. Però ja que surt, haurà de sortir, no, ara? O sigui, ja que surt al final, vull dir que ja haurà de sortir, ara entenc.
0: I si no, doncs escolta, cap a Fenomenal. Va, Héctor, tu que ens encertes totes, què és aquesta música? Mal rotllo, eh?
1: Espera.
0: No Carri? Fas...
1: No.
0: No, però sí, o sigui, vas bé, eh? Carri era molt per l'estil, no?
1: És de Palma?
0: És, no, no és de Palma, és Toby Hooper.
1: Ah, Matanza de Texas?
0: No, bueno, això no és Matanza de Texas, Poltergeist.
1: Ah, Poltergeist, vale, hòstia, perdona.
0: Va, a la Filmoteca, cicle Barbara Hammer i divendres. Aquest divendres, a 5:45, oportunitat per veure el Dràcula de Radu Jude. Aquesta pel·lícula dura 3 hores i val la pena ser vista en pantalla gran, sobretot per veure les sí. barbaritats que fa aquest home.
1: Posa-vos ulleres en 3D, no
0: és
1: conya.
0: Sí, sí, que és molt divertit. I a Fenomena, doncs, tenim preestrena de Backrooms, clar, per qui vulgui anar-la a veure, i divendres El meu veí Totoro i Dies del cielo del Terrence Malick, dissabte aquesta Poltergeist, diumenge E.T. i l'Stalker de Tarkovsky i dimarts Whiplash, una pel·lícula que sempre en pantalla sempre. Gran, doncs també ve de gust veure.
1: Dissabte passat volia anar a veure Uno de los Nuestros, però hi va haver pròrroga a la final de la Champions i no hi pogué, i penals.
0: Vaya, por Déu.
1: Era a les 9:20.
0: Ja la tornaran a posar algun dia d'aquests. I escolta, mira, un nom que sempre m'agrada i que no se'n parla prou, jo crec que és Fernando Franco.
15: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
19: No. Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
20: Señor Padre Santo.
21: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
22: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
21: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
22: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
21: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
22: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. ¿Alberto?
23: No ha comido usted de colonia.
22: Por favor.
23: Que te vayas, hostia.
0: Es diu La Luz, és la nova pel·lícula de Fernando Franco amb Alberto San Juan de gran protagonista, però amb Pedro Casablanc, Miguel Rellán, Maria Galeana, Luis Callejo. Fernando Franco m'agrada perquè sempre toca temes prou importants, ho fa sense masses estridències, amb un cinema molt digne i no se'n parla prou, jo crec.
1: No, estic d'acord, venien de Subsuelo, que per mi és de les millors pel·lícules espanyoles de l'any passat, una pel·lícula molt inquietant, i en aquesta pel·lícula doncs, toca el tema dels abusos a l'Església, del perdó, i de com un, diguem, un abusador pot posar en jaque a tota l'Església Catòlica. I això és molt interessant. Té coses que no m'agraden, com l'escena final, o que vulgui, diguem, canonitzar massa, potser, el protagonista. Però, de fet, al principi pensava que era... Heu vist la sèrie Me llamo Earl, que té aquella llista que vol passar una mica, demanar perdó a les seves víctimes. Però, hòstia, la pel·lícula és molt inquietant. Alberto San Juan està fantàstic, com sempre, és molt bon actor. Està tenint una maduresa increïble, i tant en comèdia com en drama, si recordeu Valenciaga. I és una molt bona pel·lícula, sí que no és perfecta. De fet, la llàstima és que no ha pogut estar Sant Sebastià, la van descartar, i per això s'estrenya ara, aprofitant l'arribada del Papa, de fet, a Barcelona.
0: Sant Sebastià, que tindrà Ricardo Darín de protagonista en el seu
1: posto. Sí.
0: Però
1: bona pel·li, molt recomanable. De veritat, ara que hi ha la Festa del Cine, si voleu anar a veure-la, que sé que estarà pocs dies aquesta pel·lícula, doncs aprofitar-la perquè és una pel·li molt interessant.
2: Jo la trobo, que estic d'acord, que és molt bona pel·lícula. Per mi està dividida en dues parts. A mi la primera part em va interessar moltíssim i a la segona part hi han coses que em grinyolen i especialment al final em grinyola molt sense fer spoilers. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí. Va, més cinema espanyol d'aquesta setmana.
24: És un poco triste, no?
25: Una escena cómica que de repente de tanto dilatarla se vuelve dramática. Bueno, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Pero lo interesante de esto es realmente plantearse eso, ¿no? Justamente, ¿qué pasaría si...?
0: Reestrena de Los Ilusos, li ha posat Los Ilusos 13+13, no? Perquè han passat 13 anys, sí. I estem al 2026, que això és el que feia John Carpenter precisament, 1997,
1: sí, sí, sí.
0: 2013,
1: sí,
0: no? Sí. En fi, no, crec que el 2029 no hi haurà nova, però vaja.
1: No entenc que no.
0: Però l'he afegit color, no?
1: Ara, sí, o sigui, diria que... O sigui, jo no he pogut veure aquesta nova versió, jo he vist l'anterior, o sigui, he vist la versió original en blanc i negre, que era una pel·lícula molt experimental, molt òpera prima, molt cursi, però bueno, Jonas Treva, per bé, ja és així, i bueno, és una pel·lícula interessant. No sé què han fet ara, tampoc sé quan cine s'estrenarà això, però és com posar-li color, és com mica l'Spider Noir, que és en blanc i negre i,
0: sí, sí.
1: I color.
0: És que per cert, a mi m'ha agradat molt, ja t'ho he dit, la sèrie del Nicolas Cage.
1: Jo només n'he vist dos, però bueno, correcte, sin más.
0: Val, i després, aquesta, no tinc paraules per aquesta pel·lícula.
26: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito más íntimo para salvar tu alma.
3: Señora.
4: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
5: Este seguro que te para mejor que a mí.
7: De verdad, ¿pensas que anirás al infierno más para estimarme?
0: Es diu Ser el meu, infern teu. És una pel·lícula valenciana que va d'una relació d'amor entre dues dones a través de diverses èpoques i tal, i dius, ostres, que maco, no? Però, clar, és com el que parlàvem d'Eufòria. El problema és que sembla que l'hagi filmat algun tio, que un director que té ganes de veure festes de pijames de tia, sí, sí, sí. O sigui, escenes despullades sense cap sentit, gratuïtes, molt mal rodada, molt mal interpretada. L'has vist o no?
1: No, al final no he pogut.
0: Tu tampoc, no? Doncs confieu en mi, és una experiència, vaja. Com a la Sílvia també li ha semblat bastant experiència aquesta altra pel·lícula.
8: Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
9: Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro. ¡Dios, Dios! Y tú me pagas 50.000 euros.
8: ¿Te interesa o qué?
0: Es diu Cada dia nace un listo, és la nova pel·lícula de l'Arantxa Echeverria, una directora, vaja, hiperactiva, no para de rodar coses, una comèdia amb Lugo Silva i la Susi Sánchez. He de dir que ells dos no em sembla malament, com estan. La pel·lícula m'ha semblat justeta, Sílvia.
2: La pel·lícula és justeta. A mi em sap greu perquè la Susi Sánchez l'adoro. La Belén Cuesta, que per mi sempre, no sé, les vegades que hem parlat amb ella aquí a la ràdio, sempre ha estat una persona molt propera. I bé, no, és justeta.
0: Belén Cuesta o Belén Rueda?
2: Belén Rueda, Belén Rueda.
0: Sí, a l'Alta Nova. Ostres, també hi havia Belén Cuesta, no me'n recordo. Belén Rueda, Pedro Casablanca, que dius... Està a dues pel·lícules aquesta setmana. Sí, sí. Cada setmana en té dos, jo tinc la sensació. Sí.
1: Vaya una entrevista con Buffet Querer, que él dijo, yo el cine lo hago cuando puedo, pero a mí lo que me interesa son las series, que es donde está el dinero.
0: Sí. Me hace
1: mucha gracia eso.
2: Ah, no sé,
0: sí. Doncs ara sí. Crec que dirigirà una pel·lícula, sí. Més a més ara. Sí, sí, sí.
1: La gent Echeverría, cuidado, lo eclèctica que és, que ve de guanyar el Goya per La Infiltrada i de sobte fa una comèdia així com a molt...
0: Però, perquè jo crec que ja la devia tenir a paraulada, perquè ja et dic, va enllaçant projectes i vaja, és...
2: Home, i el repartiment és de luxe, vull dir sí. Que té...
0: Sí, no,
1: té... És increïble com Hugo Silva, no sé com, segueix tenint tants papers com a protagonista, de veritat. Una cosa que se m'escapa a mi.
0: Aquí fa com de cantant...
2: Una mica camar...
0: Sí, sí. O sigui, com cantant venido a menos, diguéssim.
1: O sigui, ja ho ha fet, això. Sí, sí. Buscant de coque, mil pel·lis igual.
0: Si sí, que... sí, sí, però bueno, no està malament, ell realment ho he de dir. Va, doncs escolta, sembla mentida, però hem arribat al final aquí parlant entre una cosa i altra i l'Héctor proposa una música, Sílvia, que et portarà molts bons records. A veure si l'identifiques.

0: 2011, Festival de Sitges, aquesta música, lo petó.
1: Ryan Gosling?
0: Sí.
2: Ai, ara m'esteu... Saps que sóc fatal amb els concursos?
1: Una jaqueta blanca amb una escorpí a l'esquena?
2: Els concursos em posen molt... m'atabalen molt.
1: Sí. Una jaqueta blanca, una caçadora blanca amb una escorpí a l'esquena molt mítica.
0: A veure,
1: Ryan Gosling conduint amb ulleres de sol.
0: És impossible donar més pistes, ja.
1: Nicolas Winding Refn.
2: Ah, bueno, sí, però no la tenia molt present, eh?
0: No, a veure, la pel·lícula és Drive. Jo la recordo, aquell Festival de Sitges 2011, que va ser espectacular, ho he de dir. Recordo com una edició xulíssima, i amb aquesta pel·lícula com un dels caps de cartell, no? I aquesta música, recordo, va sonar moltíssim, va ser com la pel·li més cool del moment, però l'havia oblidat totalment fins que me l'has proposat.
1: Bueno, és que aquell disc de Kavinsky és de les coses més grans que li han passat mai a la història de la música, i ho dic tal qual, és increïble, totes les cançons, Protovision, aquesta, Night Call, i ara fa 15 anys de Drive, realment es va estrenar en aquesta època, als Estats Units, i és curiós perquè ara ha estrenat nova pel·lícula del Nicolas Winding Refn a Cannes, i doncs mira, està bé recuperar aquest temazo que jo... sempre ha estat a la meva vida des que la vaig escoltar per primera vegada. I és una pel·lícula que la tinc molt marcada. De fet, és l'única que m'agrada d'aquest senyor, he de dir.
0: Sí, és que, clar, és un director que té molts fans, també és veritat, però t'he de dir, per exemple, avui que parlàvem de Backrooms, de Ken Parsons i tal, i de cop penses, clar, un director que porta ara tant de temps estrenar una pel·lícula i tal, potser de cop descobrim amb la següent pel·lícula que no li importa a ningú, ja, aquest
1: clar,
0: senyor.
1: Saps però és que ja venia de fer pel·lícules que no interessaven a ningú, com Pusher, vull dir, al final eren per un nínxol. Aquesta va ser la que va tenia èxit, i a partir d'aquí va fer Only God Forgives, The Neon Demon, que van agradar quatre gats i els altres la vam odiar, més o menys. Sí. Però és un tio que és interessant sempre, perquè per estèticament, sobretot. I aquesta pel·li, és que la música, tot, me'n flipa.
0: Ara,
2: jo el recordo a ell, al Festival de Sitges, no sé si per aquesta pel·lícula o per una altra, i va ser una persona encantadora.
1: Va anar per The Neon Demon, crec.
2: Pues el vam entrevistar i va ser encantador.
0: Sí, una mica fred, una mica nòrdic.
1: Sí, nòrdic.
2: Sí, sí, sí.
1: Té un documental que es diu NWR, perquè ell és un, bueno, és un especialet i tal, i Firsing la signa amb les seves inicials, que està molt bé, perquè t'explica el seu procés de creació, com odia Jodorowsky, vull dir, és un tio que li diu nazi, de fet, és interessantíssim. És un tio particularíssim i tinc ganes de veure aquesta pel·li i veure què ha fet.
0: Sí, i ara, en teoria, rodar fa mil anys, que es parla d'aquest remake de Maniac Cop, la pel·lícula del William Lustig.
1: Increïble.
0: Sí, que és una pel·lícula guarríssima dels 80, violentíssima, i dius, bueno, però clar, si ell li pots donar una volta això i sí, convertir-ho en una cosa maca, estèticament, diguéssim.
1: Abans ho parlàvem de He-Man i jo crec que Hollywood el que ha de fer, que això va fer un article al crític en cap d'IndieWire, el David Elrich, que Hollywood, ja que no té idees noves, ha d'agafar pel·lícules que tenien una idea interessant però estaven mal fetes per fer un remake de pel·lícules dolentes. Mira, Anaconda va passar, tot, i ara amb He-Man ha passat. I Maniac Cop és una pel·lícula que a mi m'agrada, però no és bona. Però Maniac Cop, potser amb un bon guió i imatges més potents i una bona estètica, pot ser una pel·lícula de més de culte, encara.
0: Això m'ho va dir Tom Savini, que va fer un remake d'alguna pel·lícula que només ell coneixia, i diu, no, és que el que s'ha de fer és agafar males pel·lícules i fer-les millors, no agafar les que no pots millorar de cap manera.
1: Sí, sí.
0: Totalment d'acord.
2: Totalment.
0: Doncs escolteu, Héctor, moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres, un plaer sempre.
0: Moltíssimes gràcies, Sílvia, per la teva presència, moltíssimes gràcies a vosaltres, i avui especialment al Nil Hernández, que ha estat aquí ajudant-nos excepcionalment, però escolta, Nil, benvingut, com sempre, a l'Spin-off que vulguis ser amb nosaltres. Ens retrobem la setmana que ve, vaja, la setmana que ve, un nom sobre la taula gegant, Steven Spielberg.
2: Sí,
1: sí,
2: sí.
1: I jo sóc Connor un altre cop.
0: Especial Steven Spielberg la setmana que ve, no us ho perdeu, de veritat. Fins ara!

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Aquesta setmana l'estem dedicant, setmana primavera, som? Ja és primavera al Delicatessen. Ahir vam parlar de tot el que hi havia el dimecres i dijous, i avui ens dedicarem a centrar tota la nostra atenció en el que passa o el que passarà divendres. I, evidentment, els Cure són doncs, el plat fort, el cap de cartell, ja no només del divendres, sinó jo diria de tot el primavera. Uns Cure que ja van estar al primavera fa uns anys enrere, uns Cure que continuen estant planíssima forma, tot i que Robert Smith, doncs diguem que ha agafat uns quilos i s'ha engreixat i que és un personatge que continua sent igual de peculiar, però potser en més baixa forma, però que en directe realment continuen donant espectacles sublims. Els Cure, que a més a més d'aquestes bandes que per més que vagin a un festival, ells reclamen de fer concerts llargs, estaran més de dues hores a damunt de l'escenari i en aquell moment jo crec que hi haurà aquella descompensació de pes de que tot el públic s'està centrant en un únic escenari i la resta del festival doncs és el millor moment per passejar-s'hi, perquè no hi ha gairebé ningú. Però vaja, serà el concert a seguir. Jo he triat aquest Lullaby avui per començar el programa. Em podria haver triat qualsevol altre, però vaja, em venia de gust sentir aquesta. Una jornada de divendres al Primavera Sound, que començarem per alguns dels que podríem considerar com artistes que no us podeu perdre de cap de les maneres, i després anirem a veure algunes curiositats o coses més amagades. Aquesta senyoreta s'ha de veure sí o sí. Ella es diu Ethel Cain.

La coneixem artísticament com Ethel Cain, tot i que ella es diu Hayden Silas Anedonia. És una jove guapíssima, que a més de cantant és model. Té una, diguéssim, una família d'aquelles que devia fer una mica de por, perquè realment sempre l'han forjat amb una tradició molt religiosa, i diu ella mateixa que la primera música que escoltava era rock cristià, una cosa molt, molt, molt influent i molt, diguéssim, amb un gruix important de pressió artística als Estats Units. Però tot i així, ha fet àlbums realment increïbles. L'últim es diu Wilbury Tucker Always Love You, i el vam posar a l'aparador del programa. És un disc monotemàtic que parla d'un amor d'infantesa no correspost i que enyora encara amb el pas del temps. Jo suposo que aquest Willoughby Tucker, doncs no sé si esteu estar amagant per qualsevol lloc, però vaja, s'ha convertit sense voler-ho en un veritable protagonista, i ho serà segur en aquesta jornada de divendres que avui repassem aquí al Primavera Sound, com aquest senyor que vindria a ser com un dels referents així del country, o el country també té molta pressió i molt seguidor als Estats Units. Ell es fa dir Rebel Model.

Us asseguro que m'he hagut d'informar de qui era. Entre altres coses, fins i tot he pronunciat malament el nom. És Role Model. Té seguidors a patades, seguidors a sota les pedres. I és un tipus que va començar, doncs, com es comença avui en dia, les carreres discogràfiques, que és fent vídeos i penjant coses a les xarxes socials, i a partir d'aquí ell va començar com a rapero. Però ara, doncs, enfunda barret de cowboy i tira més cap a modalitats així més country. Jo hi trauré el nas per curiositat, bàsicament, però em sembla una proposta absolutament comercial, diguem, i que dins del món del country o de l'americana, per mi crec que hi ha coses més interessants, però a vegades les reproduccions, els seguidors, això acaba influenciant sense cap mena de dubte. Va, més propostes, que crec que aquestes sí que són més interessants per aquesta jornada de divendres. Rilo Kiley.

Ahir quan parlàvem de Massive Attack dèiem que el Primavera té una certa especialitat en el fet de rescatar de l'oblit algunes bandes de les que feia temps que no teníem cap notícia. I el cas de Riloki Lee, doncs el mateix. Una banda que no publica res des del 2013, de fet tots els seus àlbums són de principis del 2000, i formació doncs de la que no en teníem notícies des de feia molt de temps i que hi haurà una bona possibilitat de tornar-los a veure en directe. Jo crec que serà una d'aquestes bandes, em puc equivocar, perquè fer això de la bola de vidre en aquestes coses és com predir a vegades si un artista triomfarà o no quan acabes de sentir la seva primera maqueta, però jo crec que serà un bon directe el de Riloki Lee. I ahir també parlàvem de bandes d'aquestes que han pujat com l'escuma, que de cop i volta doncs a través de la premsa o a través dels influencers s'ensalcen d'una manera bàrbara i que han de passar una mica la prova del cotó. El cas de Gese, ahir, i una altra d'aquestes bandes que també ha pujat i ha crescut moltíssim darrerament són els Viagra Boys. Jo no crec que passi la prova del cotó perquè crec que toquen tardíssim, però quan dic tardíssim és molt tard. Però jo, per a valents, recomanaria el concert de Viagra Boys.

És una banda sueca, diguem que és una banda de punk, malgrat que barregen altres coses, amb moltíssima actitud a damunt de l'escenari. La mateixa gairebé que haureu de tenir vosaltres si els voleu veure en directe, ja que toquen a partir de les 3 de la matinada. He anat a mirar l'horari perquè em sonava que era més o menys així, 2:55, 5 minuts abans de les 3. Però vaja, veure Sebastian Murphy, que és el cantant dels Viagra Boys, desenvolupant-se damunt de l'escenari, sempre és algú que val la pena destacar. I jo us ho dic, per si sou valents, a mi crec que em costarà acabar fins a les 3 en punt de la matinada, perquè, entre altres coses, l'endemà se'n tornem-hi. I de Viagra Boys a una altra banda que també val la pena anar a veure en directe, Slow Dive.

0: Slowdive, una altra d'aquelles bandes que ha rescatat el Primavera, ja ho va fer ara fa uns anys enrere, portant-los quan ja estaven absolutament separats i els va tornar a reunir, i enguany els tornarem a tenir damunt de l'escenari, una d'aquestes bandes que practiquen aquest estil que alguns anomenen com showgaze, que vindria a ser allò com mirar-se les sabates i no mirar ni al públic, i és aquesta introspecció, mirada interior cap a dins, amb moltes atmosferes, i creant doncs una mica aquests murs també sorollosos amb moltes guitarres. Bueno, una d'aquestes bandes que jo crec que s'ha de veure en directe, a més amb Neil Halstead al capdavant, un tipus que el vam tenir al concert Delicatessen ara ja fa uns quants anys, i que en solitari té una carrera també extraordinària. Estem repassant avui aquí al Delicatessen les coses bones que es poden veure. Vaja, moltes de les coses, n'hi ha més, però algunes de les coses bones que es poden veure o que no us podeu perdre de la jornada de divendres. Uns clàssics, una d'aquestes bandes monument, diguem-ho així. Einsturzenden, Neubauten.
1: They built a ship each winter time for launch to sea before the storm. They don't just go from

Einstürzen de Neubauten, que vindria a la traducció a ser algo així com edificis nous que cauen o que s'enderroquen, i una banda històrica del que seria la música, doncs, d'aquella electrònica més industrial que es practicava ara fa uns anys enrere i continua practicant-se, perquè ells estan en actiu des dels principis dels 80 a la capital alemanya, a Berlín. I jo crec que és una d'aquestes perles que no s'han de deixar de veure del Primavera Sound per al que fa la programació de divendres. Fins ara hem estat una mica amb allò de... Això no us ho podeu perdre. Ara jo vaig a per perles, a per coses que estan més amagades, noms que no són tan coneguts i que crec que treure-hi el nas, o com a mínim clavar-hi l'orella, valdrà la pena. Comencem per Cara Delevingne.

Cara Delevingne, més coneguda com a actriu, potser que com a cantant o artista musical. I és que ha aparegut en diverses pel·lis. De fet, aquesta cançó que es deia I Feel Everything formava part de la banda sonora d'una pel·li protagonitzada per ella, que es deia Valerian and the City of the Thousand Planets. I jo la veritat és que no és una d'aquestes actrius, si més no deu fer pel·lis de les que jo no miro, però no és de les actrius, diguéssim, a la que segueixi, però sí que musicalment, que tampoc té tantes coses, sí que m'ha semblat interessant el que fa. I a més, doncs, ja si voleu posar-hi més coses a la part biogràfica, va ser parella de Sant Vincent durant un temps. Jo hi trauria el nas i posaria a l'orella una estoneta al concert de Cara Delevingne. Vinga, veiem més coses curioses o coses atractives que amaga la lletra petita del Primavera Sound. Mohammad Reza Mortazavi.

s'ha d'aplaudir del Primavera el fet de programar artistes que són o que provenen de zones tan conflictives com podria ser el cas d'Iran. Mohammad Reza Mortazavi és justament iraní i és un percussionista, com heu pogut comprovar, que toca el tombak i el daf, dos instruments típics d'Iran, i la veritat és que és hipnòtic allò que fa. No només d'Iran hi ha artistes en aquesta edició del Primavera Sound, sinó que el mateix divendres també hi ha l'Asama Abul Hadi, no sé si ho he pronunciat del tot bé, Abdul Hali, que és una DJ de Palestina. I des d'aquí, doncs, evidentment, agrair al Primavera que tingui aquests detalls amb artistes que provenen de zones tan absolutament matxacades i tan absolutament oprimides. I que puguin tenir aquesta sortida i aquesta visibilitat en un festival com el Primavera Sound. Seguim amb el repàs de les coses de divendres i coses de lletra més petita. Texas is the reason.

Texas is the Reason, que malgrat el nom són de Nova York, una banda fundada a principis dels 90 i que ha anat, diguéssim, com el Guadiana, apareguent i desapareguent. Però al Primavera sempre a tots aquells que ens agrada el hardcore ens cuida, perquè sempre hi ha algun escenari al que les guitarres sonen una mica més altes que en d'altres escenaris. I cap allà a la zona de la placa fotovoltaica, per baix, aquells escenaris que hi ha habitualment allà... Allà sempre hi ha soroll i del bo. Texas is the Reason. Més lletra petita al festival, més coses interessants per descobrir. Aquesta gent es diuen Water from Your Eyes.

Reconec que hi ha coses que m'agraden d'aquesta banda, dels Water From Your Eyes, Aigua pels teus ulls. Aquesta cançó es deia Playing Classics i la veritat és que aquest crescendo final era extraordinari. I una banda que diuen que la seva font d'inspiració són els Cure, per tant, doncs, no podien estar actuant un millor dia que el divendres dins de la programació del Primavera Sound. Toquen ben d'hora, cap a les 5 de la tarda. Es diuen New Dad.

salvarien molt les distàncies per comparar-los amb els Cure, però vaja, una de les seves influències segurament ho són, New Dad. I acabarem avui aquest repàs amb una mica de música de Mark Williams Lewis, també un altre d'aquests tipus que a mi em vindrà de gust anar-hi a treure l'orella. Demà farem revisió a la programació de dissabte, que encara queda molta cosa per explicar-vos. Apa, fins demà, sigueu bons i exigents amb la bona música. I ara en directe encara més.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, veritat. Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...